nassons de l'Orient Mitjà i altres contrades del Mediterrani Oriental. Seguidament anirem al Regne Unit amb la música d'un talent nascut a Kènia que remena amb mestria el Bhangra Punjabi. En la secció eclèctica, altres tres propostes de nivell super. Des de França, el nou disc en mode orquestral d'un virtuós de lut d'origen algerià. De nou, des de França, la música d'un trio que transita, d'un quartet, perdó, que transita per diverses geografies tradicionals. I des dels Països Baixos, el nou disc dels grans veterans autòctons dels sons Klezmer. Per concloure l'edició de Més enllà número 920, anirem a Suïssa i xalarem en mode ancestral amb el treball d'un gran talent del rubab afganès. Som-hi, doncs, amb la presentació de Sababa, un àlbum del grup amb seu al districte novaiorquès de Brooklyn, Baklava Express. Formació amb un repertori que suggereix la banda sonora d'un mercat mediterrani a l'aura lliure. La seva música és plena d'una energia que combina instruments antics i moderns. Totes són cançons originals, però els ritmes i les línies melòdiques poden, en un moment, evocar tradicions turques, gregues o armènies i després, amb la mateixa naturalitat, fer referència a la música folk àrab, mizrahi o sefardita, o fer discrets gestos al jazz, al flamenc o al rock.

Sababa vet aquí el segon treball discogràfic dels estatunidencs Baklava Express, del qual acabem d'escoltar tres perles sense pausa, la que dona títol al disc, White Chase, Hope Chase i Heard in the Wind. Editat el passat 17 d'abril, Sababa ha estat autoproduït per la banda de Brooklyn, on trobem en aquesta ocasió Josh Kay, virtuós de lut, compositor i fundador del projecte, acompanyat per Daisy Castro al violí, Eren Erdogan al ney, Lefteris Burnias al clarinet, James Labrous a la guitarra, James Robbins al baix i Jeremy Smith a la percussió. Com comentàvem abans i com heu pogut comprovar amb l'audició de les tres primeres peces del disc que us hem mostrat ja, les inspiracions de Baklava Express les trobem bàsicament en el Mediterrani Oriental i en l'Orient Mitjà, fons de ritmes i melodies captivadores que el grup novaiorquès reinventa i reprodueix a la seva manera, incloent instrumentacions contemporànies que fan les seves composicions assequibles a públics més amplis i eclèctics que els amants estrictes dels sons folklòrics. La joventut dels membres de Baklava Express, que en cap cas es defineixen com a banda de sons tradicionals, es fa aparèixer també en l'energia que transmeten les cançons, fresques i engrescadores, com ara les tres que escoltarem a continuació, A Very Narrow Bridge, Adieu Henry i Salt and Paprika.

Seguim endavant en la nostra edició de Messenger número 920 amb una altra proposta que ens condueix cap a l'Orient. Aquesta gestada en terres britàniques i centrada en els sons del Punjab indi amb la música Bhangra com a principal protagonista. Desi, the soul of Punjab, Kuljit Bhangra, nascut al 920 amb una altra proposta que ens condueix cap a l'Orient. Aquesta gestada en terres britàniques i centrada en els sons del Punjab indi amb la música Bhangra com a principal protagonista.

Harvey Cowell i Sonia Panesar, músics i lletristes també experimentats que donen forma a la idea inicial de Cool Jet Bump Ram de restaurar i actualitzar el so dels anys daurats del bangra britànic cap allà als anys 80 del segle passat. Anem amb les quatre primeres i sensacionals peces i després us continuem explicant.

Desi, The Soul of Punjab, una obra discogràfica gestada i dirigida pel músic i productor d'ancestres punjabins, Kuljit Bamra. N'acabem d'escoltar quatre peces sensacionals amb el so del Bhangra com a protagonista. Sap No Te War de Dem amb Hera Group, Deor de Villa de Witch amb Priti Kaur, Iksundar Samna Pritanda amb Mohinder Kaur Bamra i Laon Kara de B amb la mateixa intèrpret. Kuljit Bamra, quan només tenia 2 anys amb la seva família, va emigrar amb la seva família des de Nairobi fins a la localitat anglesa de Southall, on resideix des d'aleshores. Un any abans va contreure poliomielitis, greu malaltia que li va malmetre una cama. Aquesta discapacitat va fer que, quan va començar a tocar la tabla pel seu compte amb només 6 anys, en lloc de fer-ho assegut al terra, la postura clàssica, va aprendre a fer-ho assegut en una banqueta. Això, però, no va ser una limitació per a Kuljit, qui, malgrat haver-se dedicat professionalment a l'enginyeria civil, no ha deixat mai de banda la seva passió per la música, més concretament pels sons tradicionals del Punjab Indi, la terra dels seus ancestres. Gaudirem durant uns minuts més del disc Desi, The Souls of Punjab, de Kuljit Bamra i els seus col·laboradors, en aquesta obra, tot escoltant 3 fabuloses peces més. Bé, Jogi Mundran, Walia i Beya Samne, de nou amb la veu de Mohinder Kaur Bamra i Oishaina amb la de Priti Kaur.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Anem ja amb la nostra secció Tot Terreny, en la qual tenim avui, un cop més, tres novetats discogràfiques ben variades i de qualitat incontestable. Amb la primera ens mantindrem encara en Terres de l'Orient, on tornarem amb la secció final del programa, avui dedicada als sons ancestrals. Tenim entre mans el disc L'Odissée de Nur, nova i singular obra del gran compositor i virtuós de lut Lakhdar Hanoum i la seva banda, artista d'origen algerià resident a la ciutat francesa de Toulouse, que en aquesta ocasió, partint del seu clàssic repertori de sons tradicionals vinculats amb la llegendària Ruta de la Seda, nodreix les seves composicions amb l'aportació de l'Orquestra de Cambra de Toulouse. Així doncs, com és habitual en les obres de Lakhdar Hanoum Ensemble, els que ja hem escoltat en ocasions anteriors en aquest espai radiofònic, ens trobem a l'Odissée de Nur, novament, amb un viatge mític entre el Mediterrani i l'Extrem Orient, però en aquesta oportunitat amb la confluència dels sons d'inspiració tradicional amb els de la música clàssica occidental, fet que dona aquest caire de singularitat a l'obra. N'escoltarem tres peces formidables sense interrupcions, Amaru, Enti Nur i l'Epopée de Gilgamesh.

Anem amb la segona proposta discogràfica de la nostra secció Tot Terreny d'avui. Ens quedarem encara a França per gaudir amb el disc Rivage, una obra del quartet paritari Julic, formació que fa honor al títol de la secció que ara ens ocupa, amb un repertori que podríem anomenar camaleònic, on el viatge sonor i també lingüístic ens porta des de Bulgària fins a Pèrsia, des d'Itàlia a territoris criolls o des de Turquia a Occitània. Julic, doncs, mostrant en el seu nou àlbum aquesta versatilitat i aquest amor pels sons tradicionals de contrades ben diverses, i demostren que avui en dia, sota el segell de la música folk contemporània, hi caben moltes coses que, en el seu cas, venen lligades per un fil conductor on les veus femenines i les traces jazzístiques són elements fonamentals. Si no anem errats, són ja més de 15 anys els que porten els francesos Julic escampant pel món el seu art indiscutible, i Rivage, l'àlbum que tenim entre mans, seria ja el sisè de la formació. Durant tots aquests anys, són moltes les cultures musicals que Julic han plasmat a les seves brillants composicions. I per avui n'hem escollit un parell de peces ben xules i representatives del tarannà del quartet, Till Arne i Bacino di Libertà.

Abans de passar al nostre espai dels sons més atàvics, ens retrobarem amb una de les formacions de música klezmer contemporània més vergades i reconegudes arreu del planeta. Diàspora és el títol del nou treball discogràfic dels ja legendaris Amsterdam Klezmer Band, el talentós septet neerlandès que compleix enguany les tres dècades d'aventures musicals, sempre, com el nom de la formació indica, amb claredat, amb el seu klezmer com a indiscutible protagonista del seu repertori. Clàssics i al mateix temps innovadors, Amsterdam Klezmer Band combinen a Diàspora, com han fet en els 19 àlbums que han editat des de la seva fundació l'any 1996, peces tradicionals klezmer i jiddisch, amb composicions pròpies que incorporen traces contemporànies, principalment jazzístiques, gènere que s'adapta a molts altres i que, pel tipus d'instrumentació, ho fa amb molta facilitat amb el folklore dels jueus del centre i el nord del continent europeu. Us deixem una estoneta i sense interrupcions amb tres magnífiques composicions de Diàspora, el nou disc de l'experta formació neerlandesa Amsterdam Klezmer Band. Seva, Smue Smitten Rebe i Un Certo Irel.

0: Arrels, el temps de les músiques ancestrals a de més enllà.
1: Tornem amb la secció final d'aquesta edició de Més enllà número 920 al continent asiàtic, en aquesta ocasió a l'Afganistan, de la mà del projecte Sarevan, del músic suís Mathieu Clavel, un gran virtuós del rubab, instrument tradicional de la família del llaüt que forma part indivisible dels sons tradicionals de diverses contrades de l'Àsia Central i que ja ha captivat, com hem comprovat en diverses ocasions, a músics d'arreu del món. Echoes in the Wave és el títol del disc formidable que tenim entre mans, òpera prima de Sarevan, proposta de sons ancestrals amb la qual Mathieu Clavel fa palesa la seva passió pel folklore de la Ruta de la Seda, especialment pel de l'Afganistan. Tot plegat va començar l'any 2024 quan van fer un encàrrec a Clavel per composar música per a un documental, una feina que el va engrescar i que va anar finalment molt més enllà de l'encàrrec inicial per donar vida a aquest Echoes in the Wave. Ja ha estat a nivell creatiu al sud de França i enregistrat entre Suïssa i Istanbul per facilitar les aportacions de músics col·laboradors residents en un i altre lloc. Us deixem fins al final del programa en quatre delícies del disc Echoes in the Wave, de Sarevan, Dar Agos Emaui, Subodam 3 Mogoli, Durhai Manzil i, si queda temps, està Da Estergo. Som a la vostra disposició a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda a la Fundació Cuixart, trobada de pubilles i reines de les festes de primavera, amb una taula rodona al voltant de la figura de les pubilles i després un espectacle de l'artista transformista Jessica Pulla. D'altra banda, aquest dissabte a les 8 del vespre, sopar de presentació i espectacle de les colles de festa de primavera. A les 8 del vespre hi haurà l'obertura de portes i després amb el sopar a partir de 8:45 del vespre. I a 11:15, espectacle La teva cara em sona, edició sofà, peli i manta. I per acabar, hi haurà el fi de festa amb el DJ Arzonist a partir de 12:00 de la nit.
0: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

a Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera Deluxe. Va poca. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat. Ràdio Habanera, un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell, amb Rafel Corbí.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de casa nostra.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

dins de les millors peces de la música Italo Disco, ens trobàvem des de l'any 1988 aquesta peça que estem escoltant i que ens aportava Sandy Martin, el seu Love Synchronicity, i que nosaltres recordem avui per començar una nova edició de la Factoria dels 80. Ei, que no ens movem d'aquelles zones, d'aquelles terres, d'aquell món, perquè continuem també amb el millor de l'Italo Disco un any després, el 1989, Sabina M. Excited for Love. Benvinguts, salutacions de Rafael Corbí. Això és la Factoria dels 80. I esperem que estiguis a gust al nostre costat amb aquestes properes dues hores.

Seguim recordant temes ballables, aquest de Flow Chart amb aquest as de boss. Pregunta-li al jefe el que hem de continuar fent, també des del millor de la música i Chalo Disco. Ara sí que anem amb èxits d'aquelles temporades, com per exemple el tema del 1979, que Susie 4 i Chris Norman ens aportaven el seu fantàstic i conegudíssim Stumbling In. Després Taylor Jane amb With Every Beat of My Heart, en cada batec del meu cor, dels èxits del 1989, i Simply Red,

Aquest següent tema que escoltem a la nostra factoria dels 80 es diu Hold Me Tight Tonight i ens la porta Night Society. També és un dels millors temes de la música disco dels anys 80.

les excel·lents formacions que ens han acompanyat a través dels anys i que ara mateix recordàvem aquesta banda britànica formada a Londres a finals dels anys 70 i que inicialment van ser inspirats per la música romàntica, aquella música que es portava en aquells anys, però que després varen esdevenir tota una mescla, tota una barreja de funk, jazz, soul i també pop sintètic. Estàvem sintetitzant més aviat. Recordem que és una banda que va estar present entre nosaltres dels anys 79 fins al 90, més o menys, i que el 2009 es tornaven a juntar per tornar-nos a portar amb una oferta milionària la seva música. Tony Halley, Gary Kent, Martin Kent, John Steve Norman i John Keevil, els integrants de Spandau Ballet, que ens han acompanyat amb la cançó Highly Strung, que acabem de recordar des del seu àlbum Gold, publicat el 2005, de grans èxits. Amb els propers minuts, la factoria dels 80 continua amb una cançó que es diu Reminiscing. És una peça del 78 a càrrec de Little River Band, també amb Sissy Catch amb el seu Strangers by Night i Madonna amb el Holiday. Seran els propers protagonistes del nostre espai en el dia d'avui.

terminar un status quo, també recordant una de les grans cançons d'aquella època de tota una generació, en aquest cas des del bo i millor dels anys 80 i de totes les seves creacions que any a any ens anaven acostant. Això és el que pretenem sempre a través del nostre espai, portar-te les grans cançons d'una generació, més que d'una dècada, però d'alguna manera s'havia d'anomenar el programa. Des del 1984 ens acompanyava Madonna amb el seu Holiday i Strangers by Night, també la música de Sissy Catch la teníem. Bé, acabarem aquesta primera part de la factoria dels 80 per aquesta setmana i ho farem des del 1978 amb High Energy i la cançó anomenada You Can Turn Me Off in the Middle of Turning Me. Fins ara mateix, tornem de seguida.

0: Som els Trompats i per aquestes festes de primavera hem organitzat una trobada de pubilles. Serà el 23 de maig a les 6 de la tarda. Si has estat pubilla o coneixes algú que ho hagi estat, posa't en contacte amb nosaltres al 695 12 41 83 o a través de les nostres xarxes socials. Gràcies! Visca les festes de primavera!
1: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
2: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
1: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

Escoltes podcast? A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu. Cada dia hi pengem podcasts sobre actualitat, ciència, cultura, esports, literatura i molt més. Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Sobre el meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: 45 anys al teu costat.
0: Dies. Sobre el meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.

0: Ràdio Palafrugell.
1: Ràdio Palafrugell.
0: Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM
1: i a radiopalafrugell.cat.

L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys a Ràdio Palafrugell.

0: Include.
1: Escolta Ràdio Palafrugell, als 7.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'Emprats, La Saoleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.
2: Bon divendres, són les 8, comença el Supermatí.
3: Bon dia, cap de setmana estiuenc, amb alguna excepció, però amb temperatures ben altes.

Bon dia, és divendres 22 de maig del 2026. A Garrigoles ha sortit el sol a les 6:21 i estarà a una temperatura de 16 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. En el Supermatí d'avui us explicarem que la policia local de Palamós i la Guàrdia Civil espanyola han decomissat prop d'un miler de productes falsificats durant un operatiu conjunt al mercat ambulant setmanal, i que la tercera edició del Festival Riure es torna al Collet de Sant Antoni de Calonge en la seva edició més transversal, i també que les pubilles de les festes de primavera de Palafrugell es retrobaran demà a la Fundació Cuixart. Això us explicarem entre altres temes. A més, a l'entrevista d'avui parlarem amb Eva Subirà, la nova inspectora en cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Sant Feliu de Guíxols i que dona servei també a diversos municipis del Baix Empordà. I acabarem el Supermatí i la setmana amb Anna Pujol, nutricionista, dietista i coach nutricional, que ens porta sempre consells i recomanacions per una bona alimentació i també per una relació sana amb el menjar. Això però serà d'aquí una estona. Abans fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de divendres 22 de maig del 2026, aquí al Baix Empordà.

0: i saludem a la Maria Alsina. Bon dia.
1: Hola, Joan. Bon dia.
0: La policia local de Palamós i la Guàrdia Civil Espanyola han decomissat prop d'un miler de productes falsificats durant un operatiu conjunt en el mercat setmanal ambulant.
1: L'actuació es va fer aquest dimarts passat amb la participació de 3 patrulles de la policia local de Palamós i 2 de la Guàrdia Civil Espanyola. Els agents van inspeccionar 2 parades concretes del mercat setmanal.
0: I l'Ali al Baix Empordà han registrat un augment dels habitatges iniciats durant el 2025, segons les dades presentades per l'Associació de Promotors de Catalunya i també CaixaBank.
1: El director general de l'entitat, Marc Torrent, defensa incrementar l'oferta d'habitatge i agilitzar els tràmits administratius per facilitar l'accés a la vivenda. En una entrevista al Supermatí, el director general de l'Associació de Promotors de Catalunya, Marc Torrent, ha valorat positivament les dades d'habitatges iniciats a les comarques empordaneses durant el 2025. Les xifres es van presentar aquest dilluns en una jornada celebrada a l'Escala sobre la situació del sector immobiliari.
0: La tercera edició del Festival Riures torna al Collet de Sant Antoni de Calonge en la seva edició més transversal, Maria.
1: Durant 3 dies, del 31 de juliol al 2 d'agost, grans noms de l'escena humorística catalana passaran per aquest punt de la Costa Brava. En el cartell de l'edició d'enguany hi trobarem noms com el de Marc Serrats, el màgic Andreu, Jordi L.P., Judit Martín, Llull Beltran, Albert Tom, Joan Maria Pou, Carles Xuriguera i Fel Feixedes.
0: Ferran Castelló, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: L'Espai Arteca inaugura l'exposició Xokunin d'Ainhoa González Mármol a Palafrugell.
2: La mostra es podrà visitar fins al 20 de juny i reflexiona sobre l'ofici, el procés creatiu i els límits del tatuatge. L'exposició transforma materials quotidians en nous espais d'expressió artística i forma part del projecte cultural Arteca.

0: la Fundació IRLA premia Joaquim Nadal i la Bressola per la seva trajectòria i compromís amb el país, Maria.
1: Els guardons, que es lliuraran a la Casa IRLA de Sant Feliu de Guíxols, també premien la investigadora Marta Pujol i l'Associació Catalana de Dones de la Mar amb el Memorial Lluís Companys.
0: I les pubilles de les festes de primavera de Palafrugell es retrobaran demà a la Fundació Cuixart Ferran.
2: L'acte impulsat per l'Associació Els Trompats homenatja una de les tradicions més emblemàtiques del municipi i reivindica el llogat cultural i social de Modest Cuixart.

0: Berta Roura, bon dia.
1: Bon dia, Joan.
0: Amb tu hem de parlar de la Generalitat, que destina 5 milions d'euros a rehabilitar habitatges rurals arreu de Catalunya.
1: La Generalitat ha obert una nova línia d'ajuts de 5 milions d'euros per rehabilitar habitatges en municipis rurals. El programa arribarà a diversos pobles del Baix Empordà i les sol·licituds es podran presentar fins al 18 de setembre.
0: Duban exposa una quarantena d'obres al castell de Benedormiens en una gran retrospectiva artística.
1: El castell de Benedormiens de Castell d'Aro inaugura aquest cap de setmana una exposició retrospectiva de l'estil de l'artista colombià Duban. La mostra reuneix una quarantena d'obres pictòriques i es podrà visitar fins al 26 de juliol.

0: el sector turístic del Baix Empordà es forma en llengua de signes catalana per millorar l'atenció als visitants.
1: Professionals del sector turístic del Baix Empordà han completat un curs de llengua de signes catalana impulsat pel Consell Comarcal i l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. La iniciativa busca reforçar l'accessibilitat i millorar l'atenció a les persones amb sordesa.
0: I els ajuntaments del Baix Empordà es sumen a la condemna del feminicidi de Figueres amb un minut de silenci. Els consistoris de Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols van expressar ahir el seu rebuig institucional davant aquest nou crim masclista i van fer una crida a la mobilització ciutadana. I hem d'acabar aquest repàs dels titulars d'aquest matí amb una notícia d'aquesta casa, de Ràdio Capital, i és que el podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya al millor programa de ràdio local. El guardó es va entregar aquest dijous, ahir a Barcelona, en una gala celebrada a la sala La Paloma. La producció recrea l'intent d'atemptat contra la discoteca Tiffany's de Platja d'Aro l'any 1969, en ple franquisme. La història parteix del llibre El pacifista que volia volar una discoteca, del periodista Joan Gasull, i reconstrueix un episodi poc conegut de la història del Baix Empordà. I nosaltres, quan són les 6 i gairebé les 8 i gairebé 7 minuts, volíem dir, hem de fer un cop d'ull als titulars que passen més enllà de casa nostra.

0: L'Audiència Nacional ordena bloquejar 499.000 euros de comptes bancaris de Zapatero pel cas Plus Ultra. El jutge José Luis Calama també ha donat ordre de bloquejar comptes de les filles de l'expresident del govern espanyol. El govern d'Illa aprova aquest divendres els seus primers pressupostos viables i estabilitzen la legislatura. Els acords amb Esquerra i els comuns garanteixen la tramitació dels comptes al Parlament, on Romero els portarà a mig matí. De fet, el Parlament demana el cessament de Parlon i Trapero per la infiltració de Mossos en assemblees docents. El pla també reclama el cessament de la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, si no arriba a un acord immediat amb el sector. I seguim parlant d'educació, perquè la reunió entre educació i sindicats acaba de nou sense acord, tot i avenços en l'escola inclusiva. Usted que avisa que trencarà negociacions si divendres no rep una resposta concreta sobre la proposta de millora salarial. I avui molta expectació pel concert de Bad Bunny a Barcelona, que farà viatjar a l'estadi olímpic Lluís Companys fins a Puerto Rico. La gira Debí tirar més fotos va començar el novembre a la República Dominicana i farà parada en una vintena de països. I en clau internacional, activistes de la flotilla arriben amb 3 avions a Istanbul deportats per Israel. Els 44 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha una vintena de catalans, són deportats via Turquia, segons ha avançat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. I Donald Trump ha anunciat l'enviament de 5.000 soldats a Polònia 2 dies després que l'OTAN confirmés de la voluntat dels Estats Units de retirar el mateix nombre de tropes desplegades a Europa. El president nord-americà més celebra la victòria electoral del seu homòleg, Karol Nawrocki. I un cop repassada l'actualitat d'aquest matí de divendres, hem de fer un cop d'ull a la previsió del temps. Una previsió que ens porta cada dia el nostre meteoròleg Isaac Vilà. Què tal? Bon dia.
1: Hola, Joan. Bon dia.
0: Què ens espera el temps per aquest divendres i també per aquest cap de setmana?
1: Ens espera un cap de setmana marcat per aquestes temperatures agradables i caloroses. Cap de setmana d'estiu, pràcticament, amb dies dominats pel sol i amb unes temperatures que podrien arribar a superar els 25 graus a l'interior. A la costa és menys probable aquesta possibilitat de superar els 25 graus. Ara bé, excepcionalment, demà dissabte o diumenge podríem tenir alguna boira, algun núvol baix que podria reduir força la visibilitat, i és que encara el mar és força fred i, per tant, podria fer la guitza momentàniament en algun moment de la jornada. Sobretot aquesta possibilitat de boires podria ser de cara demà dissabte o diumenge, amb una mar tranquil·la i un vent en general ben fluix. Per tant, un cap de setmana de ben aprofitar amb el permís de la boira si s'acaba presentant.
0: Doncs aprofitarem aquest cap de setmana, et farem cas, Isaac, i nosaltres, quan són gairebé les 8 i 11 minuts del matí, farem una petita pausa per a la publicitat aquí al Supermatí en directe des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i també en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. De seguida hi tornem amb l'entrevista d'avui, que parlarem amb Eva Subirà, la nova inspectora en cap de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra a Sant Feliu de Guíxols, i també sentirem el comentari d'opinió que avui ens porta Marc Casanovas, així com acabarem també el programa d'avui amb l'apartat informatiu i amb la secció amb Anna Pujol, la nostra nutricionista. Això però serà d'aquí a una estoneta. Abans fem una petita pausa.

0: Restaurant Cafeteria d'Arcom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouan. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begur, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
1: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
2: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
3: Diputació de Girona.
0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
4: Viu les fases d'ascens a Primera Nacional del Club amb el Garbí a Ràdio Palafrugell. Us esperem amb retransmissions especials aquest divendres i dissabte a partir de 7:45 del vespre i diumenge a partir de 12:45 del migdia en directe al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
5: Palafrugell es viu a l'emissora municipal.
4: Serem al Garbí Arena per explicar-vos les fases d'ascens.
6: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: L'embol es juga a Ràdio Palafrugell.
7: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
8: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
9: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
10: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
11: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
12: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
13: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
14: A on?
13: Al reydelarajola.com.
14: A on?
13: Al reydelarajola.com.
15: Escoltes podcast?
16: Benvinguts a Entre Pitos i Llunes.
17: Tanta satisfacció m'han donat.
16: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell.
18: Parla Josep Pla.
15: A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu.
19: Quan ell m'aportava al seu estudi, no, el seu estimat estudi, que és on es refugiava.
20: Entre Pitos i Llunes.
21: Amb Miquel Muñiz.
15: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic.
21: A la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.
7: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
3: Escoltes podcast?
14: Això és Radiació de Fons,
22: el podcast de ciència de Ràdio Palafrugell.
23: Aquest esperit de conèixer, d'aprendre, de saber-nos una mica.
14: Ens agrada molt l'espai, però no només parlem de l'espai.
23: No, parlem de l'espai, parlem de informàtica, de novetats, de biologia, de matemàtiques.
3: Radiació de Fons.
24: Amb Joan Regí i Marc Heras.
3: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web.
25: A totes les plataformes.
26: Les persones no volen morir, volen deixar de patir.
27: Darrere el somriure,
28: amb Isaac Lloberes.
26: Perquè som persones i per això som extremadament resistents.
3: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
26: Veiem més intents de suïcidi amb dones que amb homes i veiem més morts per suïcidi amb homes que amb dones.
29: És molt important que tinguem tots, homes, dones, persones no binàries, els recursos ben frescos.
30: Això és una iniciativa que surt de la Comissió de Salut Mental del Consell de Benestar Social i concretament està emmarcada en el Pla de Salut 2024-2028.
29: No hi ha diferenciació a l'hora de demanar ajuda. Necessitem ajuda.
3: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes. 45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, Tomàs. 45 anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Eva Subirà és la nova inspectora en cap de l'àrea bàsica policial de Sant Feliu de Guíxols, que dona cobertura a diversos municipis del Baix Empordà, rellevant així Francesc Cardús, que ja ha estat al capdavant durant 12 anys. I és per això que avui al Supermatí volem parlar amb ella, amb Eva Subirà, perquè ens expliqui una mica com rep aquesta notícia i quins són els objectius de cares a aquesta nova etapa que s'obre al capdavant de l'ABP de Sant Feliu de Guíxols. Eva Subirà, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Molt bé, moltes gràcies.
0: A veure, no sé com va rebre aquesta notícia de ser la nova cap de l'ABP, si ja estava parlat de fa ja alguns mesos, no sé com va ser tot.
1: Miri, dir-li que amb molta il·lusió, per diferents motius, vull dir, on té a veure amb el territori, bueno, sempre m'ha agradat molt aquest territori, el Baix Empordà, té molt bona gent i tinc bones amistats i familiars. També sumar-hi també aquesta il·lusió, doncs bueno, que és un territori en què, en termes de seguretat i dades delinqüencials, doncs són bones dades, comparativament parlant amb resta de territori de Catalunya o d'altres indrets de, no només de Catalunya, sinó de comarques gironines, que això també, bueno, posar-ho entre parèntesis, perquè doncs puc entendre que si algun dels oients doncs ha estat víctima d'un fet delictiu potser no pot tenir aquesta sensació, però que sí que si ho posem en context i comparativament amb altres indrets, doncs són bones dades, i això doncs, bueno, també doncs permet aprofundir en termes de seguretat i per tant doncs pensar en, no només en resoldre els fets que es puguin donar el dia a dia, sinó aprofundir en termes de seguretat. Per tant, això també era una cosa que, un aspecte important que acompanyava. I després l'equip, també dir-li que jo sé, doncs bueno, aquí a la comissaria de Sant Feliu, doncs bueno, estic encantada amb l'equip que hi ha, i bueno, tenir un capital humà important, doncs aquest també era un factor determinant que hi sumava. Per tant, doncs escolti'm, en resum, amb molta il·lusió i amb moltes ganes de, escolti'm, donar continuïtat a tot allò que funciona, que està clar que hi ha moltes coses que s'han fet bé, però també doncs intentar millorar i incidir en tot allò que pugui aportar valor en termes de seguretat. En resum, una mica seria aquest el que li acabo d'explicar.
0: Mm-hmm. No sé si cada cop és més habitual veure dones en llocs de responsabilitat, diguem-ne, dins del cos dels Mossos d'Esquadra.
1: Miri, sí que coincideix, i a part que cada cop en som més, però bueno, penso que això potser doncs bueno, no hauria de ser notícia, no? Però bueno, sí que és veritat que aquí a comarques gironines, miri, justament ha coincidit que no només aquí al Baix Empordà, Sant Feliu, doncs s'ha fet un nomenament, el meu nomenament com a dona, sinó que hi ha hagut una altra comissaria també en comarques gironines, que també hi ha al davant una dona, que també és Ripoll, i dir-li que en aquests moments també la cap de la regió és una comissària i que és una dona. Uh-huh. Bueno, penso que justament doncs, bueno, aquest lideratge en femení doncs bueno, aporta maneres de liderar potser doncs més properes per la mirada que podem tenir, més d'escolta, sense renunciar a la fermesa, i això penso que és una bona notícia en el sentit de sumar no només en el punt de vista en masculí, i clar, estem parlant de qüestions tan importants com la seguretat, i bueno, penso que és interessant que hi puguem sumar aquests diferents punts de vista que reforça doncs les decisions i les línies de treball que seguim. Mm-hmm. Personalment, dir-li que el fet de ser una dona en un càrrec de responsabilitat, doncs bueno, no ho he vist com una excepció, sinó principalment doncs, bueno, com una responsabilitat amb la màxima exigència i al mateix temps doncs, bueno, ajudar tant de bo doncs, a obrir camí a altres, i escolti'm, que ara ho estem parlant com una notícia i tant de bo que deixi de ser notícia en un futur.
0: Mm-hmm.
1: Però tot i això, dir-li que si ho posem en context i en dades, encara hi ha molta feina per fer, eh? Mm-hmm. Perquè dir-li que amb comandaments en aquests

0: almenys el cos de Mossos d'Esquadra, pues encara passem a representar un 14%. Que fixi que doncs, bueno, seria allò, un de cada 7 comandaments és una dona. Sí que és cert que aquesta dada s'incrementa una mica si no mirem comandaments, sinó el conjunt del que és els integrants del cos, aquí s'incrementa un 24%. Però bueno, fixi's que igualment un 24% és un de cada 4 Mossos, és una dona. Per tant, penso que encara doncs, bueno, ens queda camí per recórrer i per intentar doncs, equilibrar una mica aquesta situació de desigualtat en nombre i justament, però ja li dic, per enfortir les decisions que es puguin prendre. Jo sempre penso que hi ha formes de liderar millors, en femení o en masculí, no són millors, però sí que són complementàries i és interessant que puguem sumar en aquests grups diversos que ajudaran segur doncs, a enfortir les decisions i a pensar en una visió doncs, més plural.
1: No sé, inspectora, quins són els seus objectius al capdavant de la comissaria, si canviaran algunes coses, si es mantindrà la tendència, diguem-ne, que mantenia Francesc Cardús en aquests últims 12 anys. Què t'ha pensat?
0: Bueno, miri, dir-li que tinc clar que màxim respecte per la feina ben feta, que se n'ha fet i molta, i per tant, doncs, escolti, mantenir tot allò que s'ha fet molt ben fet, però al mateix temps també doncs, intentar millorar i tota la determinació per canviar aquells aspectes que podem millorar, que es poden fer diferents. En aquests moments va dir-li que porto poques setmanes i també penso que malgrat doncs, ja vaig dibuixant què és el que podem treballar, sí que és cert que ho vull fer des de la màxima serenitat i cautela, escoltant també molt a la gent. Jo penso que la seguretat es construeix des de la proximitat, entenem molt bé el territori, a les persones que hi viuen, i en aquest sentit doncs, bueno, també escoltar i recollir molta informació, però sí que doncs, bueno, quan li deia aquestes línies que tinc clares, doncs bueno, una línia clara que treballarem i en la qual aprofundirem és en la prevenció. Vull dir, ja se n'està fent, però encara és poder-hi aprofundir molt més, buscar altres estratègies, perquè tinc clar que la millor feina policial que puguem fer és aquella que intenti doncs, evitar el delicte. I aquí és on hi esmerçarem molta part de la nostra feina. I després també doncs, bueno, tot això també vinculant-ho amb la sensació de seguretat. Vull dir que també ens importa i molt doncs, que, escolti'm, que al final, malgrat les dades siguin bones o no tan bones, vull dir, al marge de les dades, el que ens importa i molt és la sensació de seguretat de la gent i que la gent, escolti, pugui sortir tranquil al carrer i, per tant, doncs, treballar i esmerçar moltes energies en aquesta part de prevenció.
1: No sé qui al Baix Empordà, a Sant Feliu de Guíxols, hi ha un fet evident que és la temporada d'estiu que venen molts turistes, molts visitants. No sé com l'afronteu aquesta temporada d'estiu, també l'augment de cotxes per la carretera, si hi haurà més control policial durant aquests mesos. No sé si preveieu també l'augment de delictes durant aquesta temporada alta dels mesos d'estiu. No sé com us prepareu des de la comissaria.
0: Miri, sí que de forma natural, que s'incrementa el nombre de població, estem en una població turística, i si mirem el patró de dades, es repeteix un mateix patró, una mateixa corba, ara a l'estiu, és a dir, s'incrementen el nombre de fets delictius, tenim més gent, això també és un pol d'atracció pels delinqüents i per tant doncs, fa que aquestes xifres se'ns augmentin durant l'estiu. On principalment? Doncs principalment amb el que són furs al descuit. Natural, és de forma natural que la gent ve aquí pues, escoltin, per passar les seves vacances, per disfrutar, per relaxar-se, i a vegades es descuidin tot el que són aspectes de seguretat, no? Vull dir que un es pugui sentar a una terrassa i encara, doncs, escolti'm, deixem el bolso a la cadira, o que puguem deixar el mòbil allunyat del nostre abast, i això, doncs, escolti'm, els delinqüents que es dediquen a fer aquest tipus de fets delictius doncs venen a aquestes zones i s'aprofiten. Per tant, sí que, per exemple, en tema furs, doncs, intensificarem la presència, sobretot en llocs on hi ha més massificació, i aquí, doncs, per exemple, dir-li mercats, llocs on es puguin fer festivals, és a dir, tots els llocs i els aconteixements que tenim aquí a la costa que agrupin més gent, doncs, allà intentarem, doncs, justament intensificar i també fer tota aquesta feina de drenatge de prevenció perquè doncs, bueno, pugui ajudar a evitar. També amb relació a baralles o amb violències sexuals, doncs bueno, sobretot també en baralles, sabem que en entorns d'oci nocturn proliferen i en tenim més, doncs en aquest sentit també farem molts més controls que no només bueno, que ens serveixin per poder detectar armes blanques que puguin circular o substàncies o justament doncs, bueno, fer aquesta... La nostra presència també doncs, bueno, de per si sola té un efecte dissuasori i pot ajudar-hi a dissuadir doncs, aquesta part més de furs. És a dir, molts controls, molta prevenció, molt enfocada doncs, en aquests tipus de fets delictius que veiem que any rere any doncs, ens augmenten molt més a l'estiu. Per tant, doncs, intensificar la feina policial, la nostra presència i just molt focalitzada en els llocs on sabem que es concentra més gent.
1: Un dels temes més comentats en els últims mesos, o fins i tot anys, m'atreviria a dir, és, pel que fa a la seguretat, és la gestió dels multireincidents. No sé com es tracta dels Mossos d'Esquadra, com s'hauria de tractar, quines limitacions també teniu?
0: Sí, miri, una mica, si me permet, per poder explicar la principal canvi que hi ha hagut en aquest sentit i el que ens aporta la reforma, és que, per fer de forma senzilla, el que s'ha fet és evitar que furtar moltes vegades, però amb quantitats petites, surti pràcticament gratis. És a dir, fins ara, per exemple, petits furts que, per exemple, de menys de 400 euros es consideraven delictes lleus i sovint porten associada una pena de multes segons el Codi Penal, doncs passen amb aquesta reiteració a tenir una penalitat molt més alta que pot ser d'ingrés a presó. Clar, d'alguna manera això el que ens ajuda és a poder retirar de la via doncs, aquest tipus de delinqüents que es dedicaven a fer aquest tipus de delicte. Aleshores, és a dir, no en tenim molts aquí a la zona, és a dir, estem parlant de pocs autors, però pocs ens fan molts fets. I aleshores, a partir d'aquí, nosaltres el que fem és, ens hi ajuda doncs, el fet de fer alguns controls, com li deia, que anomenem el Plaque and Pie, doncs, per poder detectar, però no només amb els controls, sinó doncs, el dia a dia amb els fets que hi pugui haver-hi, doncs, és donar continuïtat a la feina o l'activitat policial amb aquesta continuïtat a nivell jurídic i amb l'estament judicial, que, doncs, bueno, que no quedin impunes i que això doncs, bueno, no surti de gratis. Per tant, més controls i estreta coordinació i relació amb judicatura. Dir-li que també aquest canvi ens aporta doncs, dos aspectes molt importants, que no és només la penalitat, que de per si sola doncs, ja és interessant, també aquesta reforma el que porta és poder limitar l'accés a determinats llocs. Llavors, moltes vegades aquests fets, com que es concentren en determinades zones, doncs també és interessant aquesta reforma que ens aporta la llei. I també hi ha un altre aspecte important, és que els ajuntaments poden acusar, poden ser acusació particular. És a dir, que si no teníem la persona, la víctima que ha estat blanc d'aquest fet delictiu, doncs no volgués continuar, no vol denunciar els fets, doncs en aquest sentit doncs els ajuntaments poden acusar, no? I que els consistoris locals doncs ara estiguin legitimats per això, doncs bueno, també és una bona notícia perquè poden justament ajudar a impulsar el procediment penal en defensa moltes vegades doncs, bueno, del comerç local que podem tenir aquí a la zona del Baix Empordà. Per tant, aquest també és un aspecte important que ens aporta aquesta reforma i, per tant, doncs, bueno, la vivim com un aspecte interessant que ajuda a donar continuïtat a la feina policial.
1: Ja per anar acabant, inspectora, no sé, la relació entre la població i la policia com és actualment, com la percep també aquí al Baix Empordà? És evident que té etapes o sectors de població que hi desconfien més del cos policial. També veiem quan hi ha manifestacions o quan hi ha desnonaments que insisteixen els Mossos d'Esquadra o altres cossos policials. Però no sé, des de dins, des del cos de policial de Mossos d'Esquadra i concretament des de l'àrea bàsica policial de Sant Feliu de Guíxols, com perceben aquesta visió que té la població de la policia? I no sé si es pot millorar aquesta percepció.
0: Dir-li que aquesta percepció... jo puc entendre pues, bueno, que hi hauria dos factors, no? Un com més subjectiu, com vostè ja ha explicat, doncs bueno, que cadascú, en funció doncs, si ha estat víctima o no ha estat víctima d'un fet delictiu, o de la informació que li arriba a través de mitjans i com la processa, doncs es pot conformar aquesta percepció que diu vostè. I llavors, bueno, òbviament hi ha una que és com més objectiva, que són les dades en si. Potser la suma de tot això és la que porta doncs, aquesta percepció o confiança, desconfiança, com vostè explicava. Mm-hmm. Nosaltres no tenim un termòmetre que ens permeti doncs, justament valorar aquesta confiança, desconfiança o sensació. Dir-li que per la, bueno, per la informació que ens arriba, per la col·laboració que tenim, doncs és bona, molt bona. Vull dir que nosaltres bueno, tenim moltes mans esteses amb tota la xarxa, amb totes les policies locals i amb tots els estaments locals, establiments, comerç, entitats, associacions, i per tant, escolti'm, nosaltres la sensació que tenim és de col·laboració màxima, perquè entenem que, escolti'm, la seguretat no va d'individualitat, justament doncs va de poder sumar, i bueno, està clar que la sensació, però, ens importa i ens ocupa. Just per això el que li deia d'intentar doncs fer prevenció, molta proximitat amb la ciutadania, perquè moltes vegades sí que doncs, bueno, es dona que la sensació de seguretat no s'ajusta a les dades pròpiament. Uh-huh. Vull dir que malgrat jo li digui que les dades són bones, potser hi pot haver algú, doncs, òbviament que en aquest sentit no pot tenir aquesta sensació. Uh-huh. Llavors, doncs, bueno, justament jo penso que és important que nosaltres puguem fer una feina d'explicar-nos. Avui, per exemple, doncs, bueno, agrair que ens deixin, doncs, quan tenim l'altaveu dels mitjans de comunicació, per poder-nos explicar i que, bueno, en termes de seguretat la gent pugui conèixer quin és l'estat de la seguretat i conformar doncs, aquesta percepció. Bueno, ens interessa i ens interessa molt poder treballar per aquesta sensació de seguretat i donar tranquil·litat a la gent, perquè de fet dir-li que aquest és l'objectiu principal, escolti'm, que la gent se senti tranquil·la al marge de les dades, ja li dic, perquè com que no van sempre de la mà, uh-huh, i que treballarem i molt en aquesta direcció, que de fet és un dels objectius principals.
1: Doncs Eva Subirà, nova inspectora en cap de l'àrea bàsica policial de Sant Feliu de Guíxols, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí una estoneta al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que vagi molt bé aquesta nova etapa al capdavant de la comissaria.
0: Bueno, moltes gràcies a vostès per deixar-nos, escoltin, parlar a través d'un mitjà i que la gent ens pugui escoltar. Moltes gràcies.
1: Adéu-siau, bon dia. Que tingui bon dia. Adéu. I nosaltres, quan passen 5 minuts de 8:45, anem ja a fer el bloc informatiu, ampliar els titulars que us explicàvem fa una estoneta.

0: I seguim parlant de policia, vies que la policia local de Palamós i la Guàrdia Civil Espanyola han decomissat prop d'un miler de productes falsificats durant un operatiu conjunt al mercat ambulant setmanal. L'actuació es va fer aquest dimarts passat amb la participació de 3 patrulles de la policia local i 2 de la Guàrdia Civil Espanyola. Els agents van inspeccionar 2 parades concretes del mercat municipal. Maria Alzina.
1: Durant el dispositiu, la policia va intervenir 940 articles falsificats entre roba i calçat. El material confiscat té un valor aproximat de prop de 160.000 euros. Els agents han obert diligències contra els responsables de les parades per un presumpte delicte contra la propietat industrial. Els investigats poden afrontar ara sancions penals. L'operatiu també ha permès detectar 2 persones sense contracte laboral. Per aquest motiu, els agents han tramitat un acte d'inspecció de treball. La policia local de Palamós explica que aquesta actuació forma part del pla de col·laboració entre cossos policials per combatre el frau i la venda de productes il·legals. Segons els responsables de l'operatiu, l'objectiu és protegir els consumidors del comerç local i els paradistes que treballen dins la normativa vigent. També alerten dels riscos que poden comportar productes que no passen controls sanitaris o de consum.
0: L'Alt i el Baix Empordà han registrat un augment dels habitatges iniciats durant el 2025, segons les dades presentades per l'Associació de Promotors de Catalunya i CaixaBank. El director general de l'entitat, Marc Torrent, defensa incrementar l'oferta d'habitatge i agilitzar els tràmits administratius per facilitar així l'accés a la vivenda, Marià.
1: En una entrevista al Supermatí, el director general de l'Associació de Promotors de Catalunya, Marc Torrent, ha valorat positivament les dades d'habitatges iniciats a les comarques empordaneses durant el 2025. Les xifres es van presentar aquest dilluns en una jornada celebrada a l'Escala sobre la situació del sector immobiliari. Segons Torrent, l'Alt Empordà ha registrat 315 habitatges iniciats, un 8% més que l'any anterior, mentre que al Baix Empordà la xifra arriba als 1.062 habitatges, amb un increment del 28%.
2: Les dades d'aquest darrer tercer sí, són prou positives. De fet, podem veure els habitatges iniciats a la comarca de l'Alt Empordà, que van ser de 315 unitats, que representa un 8% més respecte a l'any anterior, i també del Baix Empordà, que els habitatges iniciats són 1.062, que vol dir un 28% més en l'interanual. Per tant, unes dades prou positives.
1: El director general de l'entitat ha explicat que aquesta tendència es manté des del 2015, coincidint amb la recuperació progressiva del sector després de la crisi immobiliària. Segons ha detallat, el fenomen es concentra especialment als municipis costaners de la Costa Brava, tot i que també hi ha activitat als municipis interiors. Entre els municipis amb més habitatges iniciats destaquen Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Palamós, Roses i Llançà. En el cas de Palafrugell, durant el 2025 s'han registrat 104 habitatges iniciats. Torrent ha assegurat que una de les principals dificultats del sector és la burocràcia. Segons ha explicat, el procés complet per construir un habitatge pot allargar-se fins a 3 anys i aproximadament la meitat del temps correspon a tràmits administratius. Per això el sector reclama agilitzar processos com les llicències d'edificació o les cèdules d'habitabilitat per reduir terminis. El director general també ha defensat la necessitat d'incrementar l'oferta d'habitatge assequible i la protecció oficial. Torrent ha destacat el paper del Pla 50.000 impulsat per la Generalitat basat en la col·laboració público-privada per construir habitatges assequibles en sòl públic. Pel que fa al futur del sector, ha assegurat que Catalunya necessita augmentar significativament la construcció d'habitatges.

0: la tercera edició del Festival Riure es torna al Collet de Sant Antoni de Calonge en la seva edició més transversal. Durant tres dies, del 31 de juliol al 2 d'agost, grans noms de l'escena humorística catalana passaran per a cap punt de la Costa Brava.
1: En l'edició d'enguany hi haurà noms com el de Marc Serrats, amb L'Hora Final, Judit Martín, amb Diga Melong, el màgic Andreu i Jordi LP, amb Una nit de riures i màgia, Lloll Beltran, amb La paella dels dijous, Albert Om i Joan Maria Pou, amb Què t'ha passat, i Carla Xuriguera i Fel Feixedes, amb Un show no festiu. I tot i que hi ha artistes que ja han passat pel Festival Riures, presenten espectacles completament nous. El director del Festival Riures, Fel Feixedes, es mostra molt satisfet amb l'acollida del festival. I és que Fel Feixedes destaca que la programació que proposen és molt, molt transversal i cobreix públic de totes les edats. També ha reivindicat el paper de les dones humoristes.
2: És una cosa molt difícil, cada any ho reivindico, em sembla, quan sóc aquí i quan sóc en els altres festivals que els presentem. Aquest humor en femení que cada cop hi ha més, és veritat, en el món de la comèdia, en l'estand-up de Barcelona. És veritat que ens falten encara moltes actrius que pugin a l'escenari amb els seus monòlegs per donar més diversitat als festivals, però vaja, jo crec que aquest any amb la Judit i la Lloll tenim dos espectacles molt potents i esperem que l'any vinent doncs, puguem continuar fent-ho.
1: L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, ha admès que aquest és un festival que es troba completament consolidat. Destaca també que és un festival jove, fresc i nou, que calia incorporar en la programació cultural existent al Baix Empordà i a la Costa Brava.
3: Portar un festival jove, fresc, nou, aquí a la Costa Brava, en aquest marc incomparable del Collet de Sant Antoni, per nosaltres és un orgull i per nosaltres poder oferir a tota la gent, no només els vilatans d'aquí, sinó també la gent que se n'ha fet ressò fora del nostre municipi i que cada any han vingut, doncs és un orgull poder-los oferir un festival d'aquesta qualitat.
1: Com ha passat en altres edicions, el Parc del Collet de Sant Antoni acollirà els 6 espectacles d'humor. A més, hi haurà un village amb servei de menjar a càrrec del food truck de Bye Bye Blat i servei de begudes a càrrec d'Estrella Damm. Les entrades per al festival ja es poden comprar a la pàgina web oficial i mantenen el cost de 20 euros per espectacle. A més, a la venda hi ha abonaments diaris per als dos espectacles que tenen un preu de 35 euros.
0: Els trompats rebran les pupilles de les festes de primavera de Palafrugell a la Fundació Cuixart demà. La iniciativa vol reconèixer una de les tradicions més arrelades i estimades del municipi i és que, segons Ruth Gou, de l'associació, l'acte vol destacar la memòria històrica, cultural i emocional vinculada a les festes de primavera, Ferran.
4: L'acte començarà a les 6 de la tarda amb una taula rodona al voltant de la figura de les pupilles i la perruqueria.
5: Estem treballant en tot el marc de les festes en donar visibilitat en aquelles coses que han funcionat durant molts anys i que agraden a la gent. I una d'aquestes coses que sempre hi ha hagut l'espina és de la trobada de pubilles. Bé, bueno, trobada no, sinó en el món del pubillatge, no? Diguéssim. Entenem que en la societat que vivim avui en dia fer una exhibició de pubilles no és la cosa més encertada, però nosaltres volíem donar-los el seu protagonisme també, i és una activitat que ja fa anys s'havia fet i hem volgut recuperar, que és fer una trobada de pubilles.
4: També inclourà un espectacle de l'artista transformista Jèssica Pulla.
5: Nosaltres obrirem portes a les 6 de la tarda, les pubilles els rebrem a aquella hora. Per identificar-les de la resta, se'ls hi farà una entrega d'una banda, amb la senyera, típic de pubilles, i llavors hi haurà una taula rodona, el que hem comentat abans, una mica enfocada en el món de la peluqueria, edició especial peluqueria, n'hem dit nosaltres. Llavors, una mica en la línia d'això també, l'espai estarà una mica ambientat com si fóssim dins una peluqueria i llavors hi haurà un espectacle de l'artista Jèssica Pulla i finalment farem un petit brindis tots junts i una foto.
4: A més, servirà per recordar el paper de Modest Cuixart en la vida cultural i festiva de Palafrugell. Durant dècades, l'artista va obrir les portes de casa seva perquè els seus jardins es convertissin en un espai de trobada de les festes i de la ciutadania.
5: I hem triat aquest espai, bàsicament, perquè aquest any és any Cuixart a Palafrugell, per tant, volem també retre homenatge una mica a la seva figura, però també perquè al final era el punt de trobada inicial de les pubilles quan es feia, llavors doncs, bueno, és com una mica tancar el cercle, no?
4: L'acte acabarà amb un brindis i una fotografia de grup.
0: I quan són gairebé 9:15, donem el punt i final en aquest bloc informatiu del Supermatí d'avui, divendres 22 de maig del 2026. I és moment ara de parlar amb Anna Pujol, la nostra nutricionista, que com sempre ens porta els millors consells i recomanacions per a la bona alimentació, la nutrició i també la bona relació amb el menjar.

0: Entrem ja en els últims minuts d'aquest supermatí de divendres i, com sempre, els divendres ens agrada parlar amb la nostra nutricionista, dietista i coach nutricional de confiança, Anna Pujol. Què tal? Bon dia, Anna.
1: Hola, bon dia. Com estàs, Joan?
0: Doncs molt bé, ja a final de setmana, ja amb bon temps, amb sol i... Ja comencem a veure les orelles de l'estiu, que això em posa de molt bon humor. Avui, però, parlem d'un tema delicat, complicat.
1: Home, mira, avui us porto un tema diferent, perquè sempre parlem de coses d'aliments o de coses més amb l'alimentació, i avui també vull donar espai a un tema social que ens repercuteix moltíssim, sobretot amb la gent que vol cuidar la seva alimentació, que ha fet dieta alguna vegada o que no es troba a gust amb el seu cos. ¿Vale? El que et porto avui són missatges socials que a vegades rebem del nostre entorn i com ens poden condicionar. Són frases o missatges que potser tots hem dit alguna vegada o hem pensat o hem sentit sense mala fe o sense mala intenció, però que se'ls analitzes una mica penses, ep, alarma, que això potser no és tan normal.
0: Mm-hmm. De fet, deia que és delicat precisament per això, perquè al final ho diem inconscientment, a vegades ho diem mm-hmm. i ho volem vestir com si fos un elogi o una bona crítica cap a una persona, quan realment és tot el contrari.
1: Correcte, sí, per això ara us he portat 10 frases que són una mica d'aquest estil i que potser et xoquen una mica perquè dius, ostres, jo això ho havia dit sense cap mala intenció, com pot ser que això faci mal a l'altra persona? Doncs aquí va una mica la crítica i l'anàlisi de per què això ens pot condicionar.
0: Comencem, si vols, per la primera frase, aquest primer exemple, que seria una frase que hem sentit molt, crec que també senten més les dones que els homes, això també s'ha de dir, que és el típic de, ostres, estàs aprimat, que guapa que estàs.
1: Sí, correcte. Aquesta frase, que tu pots dir amb tota bona intenció, m'he trobat gent a la consulta, clientes, sobretot dones, que aquesta frase el pot desembocar a problemes de trastorn de conducta alimentària. I t'explico el per què. Uh-huh. Quan tu dius a una persona, ostres, t'has aprimat, que guapa estàs, estàs associant que per estar guapa has d'estar prima. O, si no m'aprimo, no seré guapa. O, busco conductes que m'ajuden a aprimar més ràpid per buscar aquest elogi una vegada i una altra. Que aquest sigui un reforç positiu, no? Necessito que la gent em digui que estic guapa. Uh-huh. I per això necessito aprimar-me. I deixo de menjar, jo què sé, per uh-huh. exemple, no? O una frase que va molt semblant, Ai, amb aquesta cara tan maca que tens, si t'aprimessis una mica, estaries molt millor. Ostres, és heavy aquesta frase.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. No, hi ha gent que realment no és conscient quan diu aquestes coses i diu, ai, mira, però si només t'ho he dit de bona fe i tal. Sí, sí, ho pots dir amb tota la bona fe del món, però si et pares a pensar en el que estàs dient, és una barbaritat.
1: Sí, sí, sí, això és. Això me trobo molta gent que després la gent se sent ofesa de, ai, quina pell tan fina que tens, no? T'ofens molt ràpid. Ja, però tingues en compte què està passant l'altra persona. Vull dir, la persona ja es veu el seu cos, ja sap com és. Si tu li estàs recalcant una cosa, encara l'estàs molestant més, no? Llavors, anem amb compte amb aquests missatges. O inclús, si una persona ha baixat de pes o s'ha aprimat, tu no saps per què ho ha fet. Potser està passant per un mal moment, potser està passant una depressió, una separació, jo què sé, que una malaltia, què carai? I tu li estàs aquí dient, oi, mira, menys mal d'aquesta malaltia perquè t'has aprimat. Sí, sí. No, no, ja, vull dir, mira't una mica. Doncs, atenció amb aquestes cosetes.
0: Sí, sí, doncs sí. També hi ha una altra frase que es diu molt en el context de menjar ja directament, que seria... Sí. Crec que això és quan som més joves, més petits, infants o adolescents, que és, ai, no mengis tant d'això, que això engreixa molt.
1: Sí. Això també és una altra frase que s'ha de vigilar, perquè si tu, una persona, bueno, clar, evidentment, quan els nens són petits no són conscients d'aquestes coses, però si tu ja li estàs dient, d'això no en mengis tant que engreixa, ja estàs donant una connotació com negativa en aquell aliment. Sí, llavors, això et pot generar que mentalment associis aliments permesos i aliments prohibits, cosa que és molt de la cultura de dieta. Llavors, potser no seria la manera d'educar a través d'aquestes frases.
0: I després també hi hauria l'altra cara de la moneda, que és incitar o convidar, o fins i tot, entre cometes, pressionar algú a menjar o a beure cosa que no vol, com per exemple l'alcohol, això de no vols beure una copa, si no passa res, només una copa, és només una cervesa, és només... això també hauríem d'evitar.
1: Sí, Això també es fa molt en contextos socials, en context d'oci o de moments en què estàs, que surts per ahí, no? Llavors, d'incitar a veure. I això et sorprèn perquè és, què més et dona que aquella persona vegui o que no vegui, saps? Per què l'estàs pressionant tant? Perquè t'acompanya a tu a veure. O inclús aquesta falsmita de, o aquesta dita de brindar amb aigua dona mala sort, no? Aquesta l'he escoltat mil vegades. Llavors és, i si jo vull beure aigua? I si jo no vull beure alcohol? Per què carai m'has d'estar ficant en la meva vida, saps? És una cosa que empenya la gent a beure alcohol, no s'hauria de fer mai.
0: I també hi ha el, quan estàs en una taula menjant, sobretot en dinars allò familiars, per Nadal o àpats així que hi ha més gent, que també el comentari de va, que això s'ha d'acabar, que es menja molt poc avui, que això, va, menja una mica més. Forçar també la gent a menjar quan ja no té més gana també és fotut.
1: Sí, totalment. I això passa a moltes cases, eh? No té per què ser un dia un dinar familiar, que també, com bé has dit, però això pots trobar-te a casa teva, a la teva família mateix, que et diguin, va, que fins que no t'ho acabis no t'aixeques, o s'ha d'acabar tot el que hi ha al plat, o el menjar no es llença. Són unes creences que acabes adquirint que això t'empeny a menjar més al compte o a menjar sense tenir gana. I aquí moltes vegades neixen molts problemes. A la consulta també em trobo gent que té des de fa molts anys aquesta creença instaurada i es troba que acaba menjant més del compte cada dia i això l'ha portat a anar guanyant pes, no? Llavors dius, quina necessitat de menjar si no tens gana? És com, deslliurem-nos una mica d'aquest missatge.
0: Clar, aquí potser vindrà un pare o una mare d'un infant que diu, clar, però és que si no li dic que no s'acabi tot, si no s'acaba tot no es pot aixecar, no vol menjar res, només vol menjar, o galetes o els espaguetis amb salsa bolognesa, i si hi ha verdura o si hi ha alguna cosa que no li acaba de fer, no vol menjar. En aquest cas, és que s'hauria de fer.
1: Sí, això és veritat, fins a un punt, és a dir, tu li pots dir a un nen, va, menja una mica més i provar, però si un nen te diu que no en vol, que no en vol, que no en vol, no el pressionis i no l'obliguis, perquè realment, possiblement ell no en vulgui i els nens petits tenen unes necessitats de quantitats diferents als adults, no? Llavors, si el nen té gana, ja menjarà. La cosa és també què li estàs ensenyant. Si tu dius, vale, si no menges això, doncs res, mengem galetes. El nen és molt savi i dirà, vale, doncs home, menjo això perquè després tindré les galetes. Llavors, si el nen no s'ha volgut acabar el plat perquè no en volia més, vale, m'ha semblat molt bé, però després no li ofereixis les galetes. Sí. Llavors, que no li donguis aquesta opció de triar, de què vols menjar, crema, verdures o galetes? Home, evidentment que no. Si no vols crema de verdures perquè no en vols més, vale, però tampoc hi ha galetes. Uh-huh. Sí? Llavors, aquí és el focus de com estic educant o quins aliments els estic proposant en aquests nens, però tampoc castigar-los si no s'acaben el plat, perquè uh-huh. després entres aquí en també mala relació amb el menjar o que el nen agafi fòbia a aquell moment de l'àpat. Uh-huh. No cal.
0: Després també hi ha un altre moment, que això a vegades ens ho autoimposem nosaltres mateixos, que seria culpar-nos per menjar, entre cometes, malament. Això de, ostres, avui he menjat pizza, ostres, avui m'he saltat la dieta, ho hauré de compensar d'alguna manera, hauré de menjar bé durant les pròximes 3 setmanes. Això també no vindria a ser el millor per nosaltres.
1: No, aquestes frases també, que pot ser que te les diguin l'entorn o te les diguis tu mateix, que són molt típiques de la cultura de dieta, que no m'agrada gens, són aquestes de fer servir el m'he portat malament o m'he portat bé, depenent del que hagi menjat, no? De, ui, avui he pecat perquè he menjat un entrepà, o avui he pecat perquè he menjat una pizza, o m'he portat malament, o m'he saltat la dieta. Això també acaba creant mala relació amb el menjar, perquè t'apareix aquest sentiment de culpa o aquest remordiment per haver fet alguna cosa que jo creia que estava mal fet, quan no estàs fent res mal fet. Uh-huh. Sí. Llavors, vigilem també una mica què ens estem dient a nosaltres mateixos o què diem als altres, perquè aquests missatges no són gens positius. Uh-huh. I com bé deies tu també, això de compensar-ho després, no? De dir, ostres, com que avui he dinat un restaurant i he menjat més del compte, avui no sopo per compensar-ho. Tampoc seria una bona conducta.
0: Uh-huh. I després també hi ha no, aniré avui al gimnàs, no aniré a fer esport, així després sí que podré menjar més i fins i tot podré menjar pitjor, entre cometes.
1: Totalment. Aquesta també seria una frase que t'està donant mala relació amb el menjar, no? De dir, vaig al gimnàs i així després podré menjar més. És la forma de compensar-ho, com la d'abans, no? O t'has de guanyar les postres. Què vol dir t'has de guanyar les postres? Com que has de fer més esport o has de fer més estona al gimnàs perquè així m'ho mereixo després. No, no és una manera correcta d'entendre la teva alimentació, no? Vull dir que també aquesta fórmula de compensar amb l'esport podries arribar a desenvolupar una trastorns de conducta alimentària arrel d'aquestes frases.
0: I després, com a última frase que també has escollit, Anna, és la típica frase de ostres, tu no estaves a dieta, què fas menjant això?
1: Totalment. Aquesta frase me fa una ràbia que només de sentir-la ja em posa de mala... No? T'imagina't que... És que per això a vegades jo li dic a la gent no diguis que estàs fent dieta, digues que estàs menjant bé, perquè la gent és molt tocaperes, la gent es fica a la vida dels altres de forma molt fàcil, no? I no volem això. Si una persona vol millorar la seva alimentació, està en un procés de canvi d'hàbits, està menjant bé, però el que sé, un dia es menja, que sé, un gelat perquè li ve de gust, però la persona que té al costat li dona aquesta frase de «Oi, tu no estàs fent dieta, què fas menjant això?» És de patada a la boca, és «Perdona, què m'estàs dient? M'estàs dient que estic fent alguna cosa mal fet, no? M'estàs ficant culpa, m'estàs ficant que em senti la pitjor persona del món per estar gaudint d'un gelat. Què estem fent?» Per això, qui digui aquesta frase, sisplau, que abans que digui això no diguis res.
0: Sí.
1: M'enfada moltíssim aquesta frase. Per això l'he deixat per l'última, per acabar ja la bomba.
0: Sí, sí, ja ho veig, ja ho veig. De fet...
1: És que és una frase tan estúpida.
0: Sí, sí, ja veig que no... Aquesta no pots amb aquesta frase. Clar, entenc que tu també reps gent de la consulta que... Potser tenia una relació sana amb el menjar, es veia bé a ella mateixa o ell mateix, i culpa d'un d'aquests comentaris li entren els dubtes. Ostres, i si no ho estic fent bé? O si no hauria de menjar tant d'això? O si hauria de fer més esport? O si hauria de primar? Et ve molta gent amb aquesta problemàtica?
1: Sí, i m'he trobat en ambdós casos. M'he trobat gent, sobretot, per exemple, gent jove, nois, noies de 18 anys, de 20 anys, vull dir... que arrel d'haver vist aquestes frases al seu entorn, hasta inclús les xarxes socials, per què no, comencen a qüestionar-se coses o a tenir conductes que no són ni lògiques, no? I com que s'agafen aquestes frases com molt certes. Hi ha una pressió molt gros darrere seu, no? O gent també que arrel d'haver-se posat a dieta de molt jove perquè el seu entorn li ha propiciat així, quan són més grans o més adultes, per exemple, dones de 40, 50 anys, per dir alguna cosa, que porten molts anys fent dieta, arriba un punt que tenen molta angoixa, molta ansietat pel menjar, piquen a totes hores, molts desordres o desajustaments alimentaris arrels d'haver normalitzat totes aquestes frases socials, no? Per això arriba un punt que dius, posem atenció, i per això també m'ha agradat parlar d'avui això amb tu, per donar una mica de visibilitat en aquesta problemàtica que potser, no sé, no se'n parla prou, no?
0: Doncs, Anna Pujol, en definitiva, que la gent pensi dos cops abans de dir les coses perquè no saps mai les conseqüències que pots provocar en la persona a la que estàs, la que ho estàs dient. Moltes gràcies un divendres més, Anna, que tinguis molt bon cap de setmana i ens escoltem en properes sessions de nutricionisme i bona alimentació. Moltes gràcies, Anna.
1: Gràcies, Joan. Bon cap de setmana a tu també.

0: Últim minut d'aquest últim supermatí de la setmana, supermatí de divendres 22 de maig del 2026. Abans d'acabar, però, Isaac Vilà, una última previsió del temps.
1: Cap de setmana d'estiu marcat amb el permís de les boires. Possiblement demà dissabte o diumenge al matí o durant el dia pot haver-hi algun banc de boira que redueixi la visibilitat i baixi, faci baixar la temperatura a la costa. A l'interior ja no esperaríem aquesta possibilitat amb temperatures elevades.
0: Doncs estarem pendents d'aquest temps, aquest temps gairebé estival ja que ens espera per aquest divendres i també per aquest cap de setmana aquí al Baix Empordà. Nosaltres ho deixarem aquí un divendres més, un dia més, al supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur, i tornarem, com sempre, dilluns a les 8. Adéu-siau, bon cap de setmana.
2: Trescat Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, trànsit dens encara a la C33 a la Llagosta sentit Granollers, on un accident ha obligat a aturar la circulació durant uns minuts. Tot just ara acaben d'obrir ja tots els carrils. Precaució, però encara en aquest punt hi ha retencions. Pel que fa al transport públic, a Rodalies, els trens que circulen entre Reus i la Plana Picamoixons tenen demores per una incidència en el sistema de senyalització entre Reus i Alcover.
0: El govern de Salvador Illa reuneix aquesta hora per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat per aquest any. Tot seguit, l'executiu els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir el suport d'Esquerra i els Comuns. El Departament d'Educació i els sindicats de l'ensenyament es tornen a reunir aquest migdia per negociar un acord que desencalli el conflicte del sector. La reunió d'ahir va constatar que les demandes dels docents i els plantejaments d'educació encara estan allunyats, especialment pel que fa a l'augment salarial. L'Audiència Nacional Espanyola bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, un cop l'ha imputat per tràfic d'influències. El jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que Zapatero va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'OTAN celebra l'anunci de Donald Trump d'enviar 5.000 tropes addicionals a Polònia. El secretari general de l'Aliança Atlàntica, però, defensa també que l'objectiu segueixen que Europa redueixi la dependència militar dels Estats Units. Els ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN es reuneixen avui a Suècia. Les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per un acord de pau s'encallen. El líder suprem de la República Islàmica ha dictat una ordre perquè l'urani enriquit que Donald Trump vol que lliurin als Estats Units no surti del país. L'altra qüestió que dificulta l'avenç de les negociacions és l'estret Hormuz. Cada dia de mitjana es multen 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Són dades dels Mossos del 2025 que usaven ser Catalunya Ràdio. Les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. Investiguen un vessament al riu Ter al Manlleu. A tota la ciutat es percep una forta pudor i el vessament és clarament visible a l'aigua. Aigües de Vic i Aigües d'Osona han aturat temporalment les captacions d'aigua. I Bad Bunny oferirà avui el primer dels dos concerts a Barcelona a l'estadi olímpic Lluís Companys, a l'inici de la seva gira europea de Debí tirar más fotos.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El Barça femení farà avui el primer entrenament a l'estadi Ullevall a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olímpic de Lió a la final de la Champions. També en futbol, l'empresari Enrique Riquelme presentarà demà l'aval de 187 milions d'euros per poder-se presentar a la presidència del Real Madrid. Un cop validat, les eleccions serien el 7 de juny. I a la Lliga Sobal d'handbol, a la penúltima jornada, avui a les 9, Barça, Torrelavega i Bidasoa, Granollers, en un duel per la tercera posició.
0: Avui continuarà l'ambient preestiuenc amb temperatures de 30 graus a moltes poblacions. A la costa s'esperen valors lleugerament per sota i al Pla de Lleida es podrà arribar als 35 graus. Només s'esperen algunes nuvolades puntuals al Pirineu que difícilment deixaran pluja.
2: Trescat Info.
0: No.

0: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
1: Viu les fases d'ascens a Primera Nacional del Club amb el Garbí a Ràdio Palafrugell. Us esperem amb retransmissions especials aquest divendres i dissabte a partir de 8:15 PM i diumenge a partir de 12:15 PM en directe al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
2: Palafrugell es viu a l'emissora municipal.
1: Serem al Garbí Arena per explicar-vos les fases d'ascens.
3: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: L'embol a jugar a Ràdio Palafrugell.
4: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
5: Estan a llum.
6: El sector immobiliari del Baix Empordà enregistra un increment dels habitatges començats a Palafrugell durant el 2025. L'estudi, fet des de l'Associació de Promotors de Catalunya i CaixaBank, constata un creixement sostingut de l'activitat constructiva a la comarca i també a la resta de l'Empordà.
3: Tot el que passa a Palafrugell, a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Amb Ferran Castelló.
6: Molt bon dia, com esteu? És divendres 22 de maig. Avui a l'esmorzar també us explicarem que l'Espai Arteca inaugura l'exposició Xoc Unint d'Ainhoa González Mármol. L'espai és una mostra que es podrà veure a l'Espai Arteca fins al 20 de juny i reflexiona sobre l'ofici, el procés creatiu i els límits del tatuatge. L'exposició transforma materials quotidians en nous espais d'expressió artística i forma part del projecte cultural Arteca. També aquest cap de setmana el Teatre Municipal ofereix l'obra de teatre Hi havia una vegada, contes per a nens i nenes grans. Serà una obra a càrrec de la companyia Dom Teatre i l'Aula de Teatre. Ofereix una adaptació lliure de contes políticament correctes amb una mirada crítica i humor. També tindrem la trobada de les pobilles de les festes de primavera que retrobaran demà a la Fundació Cuixart. Un acte impulsat pels trompats que homenatja una de les tradicions més emblemàtiques del municipi i reivindica el llegat cultural i social de Modest Cuixart. D'altra banda, també podreu viure l'espectacle del sopar de les colles de les festes de primavera aquí, a Ràdio Palafrugell. Serà demà amb el sopar de presentació i l'espectacle La teva cara em sona, edició, sofà, pel i manta. La jornada començarà a l'Espai dels Forns i continuarà a la Bòbila amb música i humor. L'acte es podrà seguir en directe per Ràdio Palafrugell i l'organitza l'Associació de Colles de Festes de Primavera. També podreu seguir en directe a Ràdio Palafrugell els partits de la fase d'ascens a Primera Nacional del Club Handbol Garbí, una competició que començarà avui i durant tot el cap de setmana i reunirà equips d'arreu de l'Estat. La cobertura començarà 15 minuts abans de cada partit amb una prèvia informativa. Avui us esperem ja a 8:15 PM en directe des del pavelló de Palafrugell. D'altra banda, la Noia Giu presenta Converses de sobretaula al motel, de Joan Armenguer i Xavier Fabrés. Serà demà, que també comptarà amb la presentació de Carme Fenoll i es farà en format de tertúlia oberta. La Cantadeta reuneix 1.200 alumnes en una nova edició de veneres teatralitzades a Torroella i Girona. La Remendadora ret homenatge a les dones de mar i hi haurà tres representacions programades amb la participació de les Anxovetes com a grup convidat en aquesta 5a edició. I Regincós inaugura demà l'exposició Anem a Estudi sobre la història de la seva escola. Serà 6:45 de la tarda a la plaça de l'escola i forma part dels actes del centenari dels col·legis Torre Junama. L'exposició recull fotografies, objectes i records aportats per exalumnes i veïns del municipi. Tot això és el que us explicarem avui aquí a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell, però com que és divendres també tindrem tertúlia. Ens acompanyarà Lluís Poc i en Francesc Nill.
3: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló.
7: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament.

0: passa a Palafrugell a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
1: Palafrugell ha registrat un lleuger increment en el nombre d'habitatges començats durant el 2025, segons les dades de l'Associació de Promotors de Catalunya i CaixaBank. L'any passat van ser un total de 104 construccions i el 2024 de 99. Tot i això, queda per sota d'altres municipis del Baix Empordà. En el total de la comarca s'han sumat 1.062 habitatges que representen un increment del 28% en un any. En una entrevista al Supermatí, el director general de l'Associació de Promotors de Catalunya, Marc Torrent, ha explicat que les dades reflecteixen la recuperació del sector.
2: La veritat és que d'ençà de la represa de l'activitat, després de la crisi que ens va portar molts anys a pràcticament no promoure, doncs des del 2015 en endavant hem vist que a poc a poc s'han anat despertant nous projectes arreu de Catalunya. I això doncs entenem que és una bona notícia perquè al final doncs estem satisfent una necessitat d'habitatge per a les famílies.
1: Segons explica, a partir del 2015 es va reactivar progressivament la promoció d'habitatge a diferents punts de Catalunya, primer a l'àrea metropolitana de Barcelona i després a la resta del territori.
2: I en aquest moment, doncs, especialment tota la zona costera del litoral, tant passa la Costa Daurada com, evidentment, també la Costa Brava, doncs aquest fenomen veiem que es va replicant en aquells entorns que alhora també tenen una geografia més privilegiada com és el territori del que estem parlant avui.
1: El responsable del sector també ha posat el focus en els terminis administratius. Indica que aproximadament 3 anys que pot durar una promoció, gairebé la meitat del temps es destina a tràmits burocràtics.
2: El que demanem és que existeixi també una agilització en la mesura del possible de tota la tramitació administrativa. Pensem que durant l'edificació de l'obra estem parlant d'uns 3 anys, des que un habitatge s'inicia o quan un habitatge finalitza, i d'aquests 3 anys, pràcticament la meitat, és tràmit burocràtic, no? Com és la llicència d'edificació, la cèdula, la llicència doncs, de primera ocupació. És a dir, realment, d'aquests 3 anys, la meitat aproximadament doncs, estem en aquests tràmits i l'altra meitat són pròpiament de construcció.
1: Les dades es van presentar en una jornada celebrada a l'Escala amb CaixaBank. I l'Espai Arteca de la Biblioteca inaugura avui a les 6 de la tarda l'exposició Xokunin. És de la jove artista Ainhoa González Mármol i es podrà visitar fins al 20 de juny. Explora els límits del tatuatge i reflexiona sobre el procés creatiu i la transformació dels materials. El projecte parteix del concepte japonès Xokunin, vinculat a la dedicació constant a un ofici i al respecte per la matèria i el procés de treball.
3: Un concepte que els japonesos apliquen molt a les seves disciplines, no? I és, jo què sé, per exemple, un xef del que sigui, doncs, coneix cada ganivet, cada tècnica, cada tall, cada tot. Llavors, dins el món del tatuatge, jo tot això ho aplico molt, també. El coneixement de cada tipus d'agulla, cada tipus de tinta, hi ha una diferència de pell entre cada persona increïble. Jo veig una pell i sé si t'hidrates, si no t'hidrates, si te prens molt el sol, si els teus hàbits els veig a la pell.
1: L'artista trasllada la tinta a nous suports davant la impossibilitat de treballar directament sobre el cos. El cuir es converteix en una nova pell i diversos objectes quotidians passen a ser superfícies d'expressió artística. L'exposició inclou esbossos, proves i peces que mostren l'evolució del traç i la pràctica diària de l'ofici. Ainhoa González Mármol explica que Xokunin és una exploració del procés i de la pràctica constant on cada traç forma part de l'aprenentatge i del desenvolupament artístic. Són declaracions al podcast Arteca d'aquesta emissora.
3: Trosset de la meva personalitat a cada tatuatge, que és el que a mi m'agrada fer, no? Lo interessant sempre és que la gent ve amb una idea però no la veu. Llavors jo treballar tota aquesta idea, portar-la a un paper, tocar una mica aquí, tocar una mica allà per intentar arribar a això que aquella persona té al cap, no és com dibuixar per dibuixar el que et ve de gust. Has d'adaptar la part del disseny.
1: La mostra forma part del Servei Arteca de la Biblioteca. El projecte promou la difusió de l'art contemporani i dona visibilitat a artistes vinculats a l'Empordà. Actualment, el fons reuneix prop de 170 obres de disciplines com pintura, fotografia, escultura, ceràmica, dibuix i tècniques mixtes. I també es poden endur en préstec durant un mes. I el Teatre Municipal de Palafrugell acull aquest cap de setmana l'espectacle Hi havia una vegada? Contes per a nens i nenes grans. Una proposta de teatre i dansa a càrrec de la companyia Dom Teatre i l'Aula de Teatre de Palafrugell. Les funcions es faran demà a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda, amb entrades a 12 euros. L'obra presenta una adaptació molt lliure dels contes per a nens i nenes políticament correctes, amb una mirada crítica als enrelats tradicionals i als valors que transmeten. La proposta combinarà teatre i dansa i juga amb la idea de què significa ser gran o no tant.
4: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
0: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a Ràdio Palafrugell.

0: Els trompants en rebran les pubilles de les festes de primavera de Palafrugell a la Fundació Cuixart demà. La iniciativa vol reconèixer una de les tradicions més arrelades i estimades del municipi. Segons Ruth Gou, de l'associació, l'acte vol destacar la memòria històrica, cultural i emocional vinculada a les festes de primavera. L'acte començarà, com dèiem, demà a les 6 de la tarda amb una taula rodona al voltant de la figura de les pubilles i la perruqueria.
1: Estem treballant en tot el marc de les festes en donar visibilitat en aquelles coses que han funcionat durant molts anys i que agraden a la gent. I una d'aquestes coses que sempre hi ha hagut l'espina és de la trobada de pubilles. Bueno, trobada no, sinó en el món del pubillatge, no? Diguéssim. Entenem que en la societat que vivim avui en dia fer una exhibició de pubilles no és la cosa més encertada, però nosaltres volíem donar-los el seu protagonisme també, i és una activitat que ja fa anys s'havia fet i hem volgut recuperar, que és fer una trobada de pubilles.
0: També inclourà un espectacle de l'artista transformista Jessica Pulla.
1: Nosaltres obrirem portes a les 6 de la tarda, les pubilles els rebrem a aquella hora. Per identificar-les de la resta se'ls hi farà una entrega d'una banda, la senyera, típic de pubilles, i llavors hi haurà una taula rodona, el que hem comentat abans, una mica enfocada en el món de la peluqueria, edició especial peluqueria, n'hem dit nosaltres. Llavors, una mica en la línia d'això també, l'espai estarà una mica ambientat com si fóssim dins una peluqueria, i llavors hi haurà un espectacle de l'artista Jessica Pulla, i finalment farem un petit brindis tots junts i una foto.
0: A més, servirà per recordar el paper de Modest Cuixart en la vida cultural i festiva de Palafrugell. Durant dècades, l'artista va obrir les portes de casa seva perquè els seus jardins es convertissin en un espai de trobada de les festes i de la ciutadania.
1: I hem triat aquest espai, bàsicament perquè aquest any és any Cuixart a Palafrugell, per tant, volem també retre homenatge una mica a la seva figura, però també perquè al final era el punt de trobada inicial de les pubilles quan es feia. Llavors, bueno, és com una mica tancar el cercle, no?
0: L'acte acabarà amb un
1: brindis. Volem també retre homenatge una mica a la seva figura, però també perquè al final era el punt de trobada inicial de les pubilles quan es

0: Manta, a la Bòbila. A partir de mitjanit hi haurà dues hores de fi de festa amb el DJ Arzonis. L'espectacle es podrà seguir en directe a Ràdio Palafrugell i en format audiovisual a través del web de l'emissora. Serà una transmissió conjunta amb Televisió Costa Brava, que també es podrà seguir als seus canals i forma part de la programació conjunta que farem les pròximes setmanes durant les festes de primavera i que acabarà amb el Carrusel Costa Brava. Nosaltres també transmetrem en directe els partits de la fase d'ascens a Primera Nacional que disputarà el Club Handbol Garbí. A part de l'equip de la ràdio, comptarem amb els comentaris de Víctor del Río, Pere Medinyà i Albert Roques. La retransmissió començarà aproximadament 15 minuts abans de cada enfrontament, amb una prèvia que inclourà l'anàlisi dels equips, les claus del partit i l'ambient del pavelló. Ho podreu escoltar al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i també en format audiovisual al compte de YouTube del Club Handbol Garbí. Ells se n'encarregaran, doncs, de fer la retransmissió audiovisual, però els comentaris, el so, serà la senyal de la ràdio. Per tant, també, doncs, ho podreu veure a través del compte de YouTube del club de casa nostra, el Club Handbol Garbí. La fase d'ascens es disputarà durant 3 dies i reunirà equips d'arreu de l'Estat en un format de lligueta. Els palafrugellencs jugaran avui a 7:45 contra el Roa Red Solidària, demà a 7:45 contra el Dominicos de Saragossa i el diumenge a 12:45 contra el Don Ivane Escubaloia. Com dèiem, un quart abans serem ja en directe des del pavelló, des del Garbí Arena, per explicar-vos com es viuran aquests partits.
1: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny. Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal. Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

0: Però és que aquest cap de setmana encara tindrem més coses. La llibreria No Llegiu Mediterrània presenta demà a les 6 de la tarda converses de sobretaula al motel de Joan Armenguer i Xavier Fabrés. L'obra parteix de converses mantingudes al restaurant El Motel, on els dos autors reflexionen sobre l'Empordà i el país d'avui. El llibre pren forma de diàleg i converteix la conversa en eina d'anàlisi. És el que ha explicat Armenguer en una entrevista a Ràdio Palafrugell.
1: I és el resultat d'unes estones en un dels palaus gastronòmics del nostre Empordà que han donat com a resultat unes reflexions, unes converses, una mena de tertúlia, de fer-la petar, que diria Josep Pla, sobre el nostre petit país, que és l'Empordà, però també amb una idea, és a dir, global, és a dir, comencem parlant de l'Empordà per acabar parlant del país, o comencem parlant del país per acabar aterrissant a l'Empordà.
0: Segons el pròleg de Sebastià Roig, el volum reivindica la conversa en un temps d'immediatesa i aposta per entendre el territori des del debat i la reflexió.
1: Són converses que deixen els temes oberts, deixen els temes perquè el lector doncs, hi pugui donar continuïtat en aquesta reflexió i també pugui completar cadascuna d'aquestes converses. És a dir, no volen centrar, no volen deixar cap tema tancat, sinó obrim els temes i ens hi donem horitzó i sobretot amplitud perquè tothom que el llegeixi pugui reflexionar i fer-se seves també algunes propostes, és a dir, les pugui sorgir de cada un mateix, no?
0: Carme Fenoll conduirà la presentació.
1: Bé, perquè la Carme Fenoll és a Palafrugell és un referent en el món del llibre. Qui millor per presentar, per conduir aquesta conversa entre tres que una persona que més part per Palafrugell, però més enllà de Palafrugell, és un referent i per tant per nosaltres és un luxe que puguem comptar amb la Carme.

0: en aquest acte d'aquest proper dissabte.
1: El llibre aborda qüestions com el mite de l'Empordà, la divisió administrativa, el turisme, les infraestructures, la immigració o les transformacions socials i econòmiques del territori.
0: Arribem a conclusions que el mite avui en dia no s'aguanta, no? Que aquest Empordà, doncs, malgrat la seva singularitat, també té uns problemes socials, econòmics, que estan lluny d'aquesta mitificació, d'aquesta visió dolça que alguns des de fora de l'Empordà li volen donar.
1: El resultat és una radiografia del país que combina mirada literària, experiència i compromís cívic, amb la voluntat d'obrir un debat i també generar un pensament crític sobre el futur de l'Empordà.

I Regincós inaugura demà l'exposició Anima Estudi, Escola de Regincós, 1925-1977-2025. L'acte serà 6:45 de la tarda a la plaça de l'escola, a l'espai de les antigues instal·lacions educatives del municipi. La mostra s'emmarca dins dels actes de commemoració del centenari de les escoles Torrejonama. L'exposició proposa un recorregut per la història de l'antiga escola de Regincós des de la seva inauguració el 1925 fins al tancament el 1977. El projecte ha estat impulsat per un grup de voluntaris del municipi amb el suport de l'Ajuntament de Regincós i el disseny gràfic i expositiu d'Oriol Piferrer. La proposta recupera més d'un centenar de fotografies, objectes i records aportats per exalumnes, familiars i veïns del poble. Durant la inauguració es preveu la recreació de la fotografia històrica feta l'any 1925 en el moment d'obertura de l'escola. L'exposició vol recordar la memòria educativa del municipi i el paper del centre en la vida social de Regincós. La mostra es podrà visitar durant els caps de setmana d'aquest mes de maig.

0: entre la taverna.
1: I ara estem sentint les anxovetes perquè hem de parlar de la Fundació Ernest Morató que organitza una nova edició de la Cantadeta. I les anxovetes en seran les convidades. És un espectacle de veneres teatralitzat, protagonitzat per 1.200 alumnes d'escoles de la demarcació de Girona. La remendadora vol retre homenatge a les dones de mar gràcies al treball de les quals els pescadors podien sortir a pescar. El muntatge arriba a la cinquena edició i compta amb tres representacions programades. La primera serà aquest dissabte a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí a les 6 de la tarda i les altres dues sessions seran a l'Auditori de Girona el dissabte 13 de juny a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. En aquesta edició el grup convidat és les anxovetes que participen en l'espectacle com a formació musical destacada. Entre les nombroses escoles participants hi haurà el Josep Barceló i Mates, el Pibert i el Badruna de Palafrugell i la direcció és d'Elisabet Mestre i el text de Josep Piferrer. Els actors seran Irene Genís i el Bernie.

0: I ara també és moment de parlar d'esports, perquè ja la temporada, diríem que és a la recta final, que tot doncs ja s'està acabant, però sí que la punxa també té unes cites destacades aquests pròxims dies perquè pot aconseguir l'ascens. Una informació que ens l'explica una setmana més l'Alba Cabrera. Bon dia.
1: Hola, què tal? Aquest dissabte a les 6 de la tarda al Camp de l'Aragall, la punxa rep el Tossa B en el partit d'anada de la fase final del play-off d'ascens a tercera catalana. Els blaus van guanyar contra pronòstic en l'eliminatòria prèvia a l'Aro Club de Futbol, que havia estat segon a la fase regular, mentre que els palafrugellencs van finalitzar cinquens i es van imposar en aquesta eliminatòria amb una victòria a casa i un empat a domicili. Ara la punxa s'enfronta a l'equip que va quedar tercer a la fase regular i que ha eliminat del play-off el Palamós B, amb un triomf a domicili i un empat a casa. Unes dades que demostren la importància de per què el conjunt blau ha de guanyar aquest dissabte a casa per poder encaminar l'eliminatòria i poder tornar a jugar a tercera catalana, tenint en compte que tenen a favor que durant el curs els de Palafrugell han estat l'equip més golejador del seu grup, el grup 6 de quarta catalana.
0: Moltes gràcies, Alba Cabrera. Doncs n'estarem pendents dilluns. Ens recordem que ja acaba la temporada al Palesport, però tota la informació esportiva continuarà sempre als serveis informatius. Fem una pausa publicitària quan falta un minut i pocs segons per 9:45 i tot seguit tornem per fer tertúlia. Fins ara.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
3: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
4: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
3: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
2: Escoltes podcast?
5: Això és Radiació de Fons,
6: el podcast de ciència de Ràdio Palafrugell.
7: D'aquest esperit de conèixer, d'aprendre, de saber-nos.
5: Ens agrada molt l'espai, però no només parlem de l'espai.
7: No, parlem de l'espai, parlem d'informàtica, de novetats, de biologia, de matemàtiques.
2: Radiació de Fons.
8: Amb Joan Regí i Marc Heras.
2: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web. A totes les plataformes.
9: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
10: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: La vida a Palafrugell passa pels micròfons de Ràdio Palafrugell cada matí. En Rafael Corbí ens emporta protagonistes i selecciona la música que necessitem escoltar.
11: Quines històries d'amor més boniques, sens dubte, amb Antònia Font i Calgari 88. Així és la vida. Comencem el matinal musical informatiu de la sintonia de Ràdio Palafrugell.
2: Així és la vida, amb Rafael Corbí, de dilluns a divendres a les 11 del matí.

0: comencem doncs ja la tertúlia aquí en aquesta jornada, ja doncs a les portes del cap de setmana, també doncs un cap de setmana amb molta feina, no? També doncs amb molta activitat ja aquí al nostre municipi. Francesc Niell, Lluís Poch, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal? A veure, català en girat.
2: Se sent? S'escolta?
3: Ara sí.
0: Què, com va? Com van aquests dies?
3: Ara fa sol.
0: Avui fa sol
3: i farà calor, em sembla.
0: No, diuen que ara ja això ja és la...
3: Ja està, ja ha començat l'estiu.
0: La dinàmica, no?
3: Ara dèiem amb en Lluís que en dos, tres dies hem passat de l'abril al juny.
0: Sí, perquè...
4: Posa el febrer.
0: A veure.
3: Ah, febrer tampoc, a veure.
5: Hombre, Castelló, coi. Què hace?
0: Aquí no sé pas qui va venir aquí, però ha girat tots els micròfons.
3: Quan has posat la música, ha sonat d'uns nivells...
0: Sí? Qui va venir a fer un boicot aquí?
5: No ho sé, però jo t'he trobat l'auricular embolicat.
3: Semblava que
5: estigués... Més embolicat ja no podia.
3: Semblava que estiguéssim al Per Què.
0: Quan has obert... Hauré d'investigar això.
3: Ja està, ara està bé, ara està.
0: I va venir aquí a moure micròfons i tocar els auricules. En tot cas... Avui, a veure, Francesc, a tu que t'agrada tant el sol, tot això ja no et pots pas queixar.
3: No, ara ho dèiem, que a mi ja m'agrada, però la temperatura que farà avui a mi ja m'està bé. Jo també amb els anys, temperatures de juliol també m'agobien, eh? Tot i que...
5: Doncs avui em penso que al migdia tindrem temperatura de juliol.
3: Però amb aire, però és aire de maig, no és el mateix.
5: Ja, ja.
3: Si tu ara te'n vas a davant de mar, si està molt bé.
5: Oh, sí, ara sí, perquè no hi ha tanta gent.
0: Heu anat a refrescar o no?
3: Demà, mira, em vaig banyar aquells dies d'abril, que va fer tanta calor, i ara semblava que havíem anat una mica endarrere, però demà, jo crec que demà irem a banyar un rato. Sí.
0: Molt bé. També aquest cap de setmana tindrem ja les fases de promoció de descens del Garbí. També doncs, ja tenim el sopar de colles de les festes, tenim la trobada de pubilles, tenim ja un munt d'activitats, no sé si esteu ja mentalitzants de tot el que s'haurà de fer.
5: Bueno,
3: anar mirant.
5: Mirar i provar.
3: Anar d'un lloc a l'altre.
5: Sí, sí.
0: Anireu? No. Teniu previst en algun d'aquests actes?
5: Algun segurament sí que haurà, sí, sí. Possiblement.
3: Home, jo... Al pavelló iré, almenys avui demà segur, mentre hi hagi vida, hi hagi esperança.
5: Home, això està bé. Imagina't que, a més, doncs, aconseguissis... A veure, hi ha dos notes aquí a posar, no? Una és l'esportiva, a veure allà on t'arriba l'equip, si és capaç doncs, de que li surtin millor les coses que l'altra vegada, i l'altra és revalidar l'impacte social de Caliu que es va generar fa un temps.
3: Jo crec que l'impacte ja està fet abans de començar. De fet, jo crec que és més gran que l'altra vegada.
5: Segurament. He vist una implicació amb comerços, amb gent, que potser l'altra vegada no la vaig veure. Vaig veure una mica l'espectacle que es muntava al voltant del pavelló. I jo crec que, bueno, això d'entrada ja diríem que està aprovat amb molt bona nota.
3: I l'equip, per lo que... A veure, jo no hi entenc. Aquest any hi he anat bastantes vegades, però per lo que diuen ells, està un punt més preparat que l'altra vegada, amb algun jugador diferencial que l'altra vegada no hi era. I això, i el fet de jugar a casa, jo crec que juga molt a favor del Garbí.
0: Clar, això,
3: si jugués a País Basc, poder no tindrien... O saps què t'ho vull dir?
0: Clar, això es volia comentar, no? És a dir, tornen a jugar a casa, els clubs poden proposar, no?, de ser la seu, i han tornat a escollir Palafrugell.
3: Bueno, perquè jo pel que tinc entès... M'ho han explicat, eh?
5: Organitzen bé.
3: Tu com a club, exacte, tu presentes una proposta, però ja has d'incloure-hi moltes coses. A part del pavelló, etc., places hoteleres... recursos tipus autobusos pels equips, pels familiars, tu has de presentar com un pack general i està clar, a veure, que ens agradi o no, vivim en una zona que tot això, i més ara temporada d'estiu, està molt, molt ben preparat i molt ben...
5: Ho tenim per mà, però no, això no resta mèrit, eh? No, perquè no, s'ho han currat moltíssim.
3: Però al final, els rivals del Garbí, vull dir, un ve de Sant Sebastián, que aquí segurament també ho tinguin preparat, però els altres, bueno, l'altre és de Saragossa, segurament també. Però jo crec que jo crec que deu agradar a la federació com a lloc per celebrar i la implicació del club, deuen tenir moltes coses en compte.
5: Bueno, i si a més fa bon temps i la gent pot gaudir d'una zona turística fora de temporada de màxima afluència, això és un carmel, no?
3: Crec que de 24 equips que juguen les fases, repartits amb 6 seus, eren 8 o 9 els que havien presentat candidatura, llavors... Bueno, deu agradar molt i es deuen fer les coses molt ben fetes perquè Palafrugell a Calella de la Costa, per exemple, Calella, sempre dic de la Costa, però no es diu així. Bueno, a Calella del Maresme, perquè ens entenguem.
0: Exacte, sí.
3: ho va celebrar durant 3 o 4 temporades seguides. Per què? Doncs perquè és un destí turístic amb molta plaça hotelera, molt ben, és un poble de 40.000 habitants, està molt, molt preparat. Jo entenc que es té tot en compte a l'hora de triar les seus.
5: I segurament devien posar alguna foto de Calella de Palafrugell, ah, encara devia...
3: Ja es va fer això una vegada.
5: Una, a veure... Si només fos una...
0: No el sé enfadar, eh? No el sé enfadar. No, però sí que és això, que evidentment, a part dels partits, hi ha tota una festa, tota una celebració, sí, doncs, al voltant, no? Que per tant també són les que s'estan preparant aquests dies. Veurem.
3: D'això, tant el club com Birres Braves en saben molt. D'organitzar,
5: sí,
3: tinglados.
5: Sí, sí, no, no, se'ls ha de reconèixer, ja t'ho dic, la nota ja la tenen abans de que s'hagi fet, no? I esperem que ara tot rutlli i, a més, es pugui culminar, no? Que es pugui posar la cirereta al pastís, que seria aquest desitjat ascens.
3: I ara, i per acabar, a mi m'agradaria dir també que és un club que porta molts anys treballant molt bé les coses, però en Narcís Ferrer ha fet com un clic de... És a dir, hi ha detalls d'aquesta prèvia de les fases, que es veu que hi ha algú que domina el tema. Per exemple, dilluns van fer tota una assemblea pels patrocinadors en el TIP, se'ls va convidar a sopar, els jugadors van fer una roda de premsa, hi havia fotografia... Són una sèrie de detalls, el tema de fer els food trucks a fora i tal, que es veu que, bueno, que hi ha certa gent que dominen tot el que és l'àmbit, a part de l'esportiu, tot el que envolta. I realment, vull dir, ara ja... La cirereta seria que aconseguissin l'ascens, però tot l'altre és com que ha estat molt ben treballat, per dir-ho així.
5: Sí, sí.
0: En tot cas, arribar on han arribat, ja déu-n'hi-do.
5: Això ja és un bon premi.
3: Ai, més amb 90% de gent de Palafrugell.
0: Vull dir que això és un aspecte a destacar, no? Evidentment, el desig és, doncs, no? que aconsegueixin a poder pujar, però en tot cas el lloc i el punt on han arribat...
5: Mira, pugen els que hi estan, i per tant, sí, com que ja és una altra opció, és a dir, és la segona vegada que hi són, clar, quantes més vegades un dia acabarà sortint bé, perquè és el que parlaves ara tu, no? Sembla que hi ha aquest punt de motivació i de preparació que es nota que estan un punt per sobre.
3: Fa 2 anys, l'equip que va assolir l'ascens, per exemple, era l'únic equip que no portava afició, venien 2 pares i 2 germans, però tècnicament era un equip molt superior a la resta. Llavors, jo crec que si hi ha un equip tècnicament molt superior no s'hi pot fer res, però si tot està equiparat, crec que la pressió del pavelló jugarà un paper molt important.
0: Avui veurem ja el primer partit durant tot aquest cap de setmana, que sí que s'hi està molt bé, però no sé si els jugadors podran, els que venen de fora, podran gaudir gaire de...
5: Bueno, de tot això, perquè... Això és per familiars i acompanyants, no?
3: Els familiars, sí.
0: Sí, no, és clar, però els altres, vull dir, és un cap de setmana molt intens.
3: S'han de portar bé, els jugadors.
5: Clar, ells venen aquí a competir.
0: Home, però ja els que vens... Acompanyen...
3: Bueno, a no ser que demà ja hi hagi algun equip eliminat que llavors decideixi acabar de gaudir del cap de setmana, com és lògic.
0: Sí, però hauria de ser que ja no tinguessin cap tipus
3: Pot ser, si perds els 2 partits, ja està.
0: Ah, no, sí, esclar. En fi.
3: Bueno...
0: Ho explicarem per Ràdio Palafrugell, també doncs hi serem en directe. A més, el que dèiem abans, que qui vulgui també ho podrà veure, que el Club Embol Garbí fa la retransmissió a través del seu compte de YouTube, però el so que hi haurà serà la retransmissió de Ràdio Palafrugell. Per tant, doncs, qui vulgui ho podrà veure en imatges, com també podrà veure en imatges el sopar de... Perdó, l'espectacle que faran demà al sopar de colles, que també doncs el farem en directe a Ràdio Palafrugell. Us volia comentar una cosa, us preguntar, si més no, com ho veieu. L'altre dia va venir el defensor del ciutadà, Francesc Almagro, i va criticar que hi haguessin alguns espectacles que s'organitzen al Teatre Municipal, que són organitzats per festivals a part, però que es fan amb instal·lacions municipals, i que només es puguin comprar les entrades per internet. Creieu que s'ha de poder també tenir l'opció de comprar-ho a la taquilla, per exemple?
5: Home, jo penso que sí. No tothom domina internet, i a part, bueno, jo sóc un defensor de les coses físiques, més enllà doncs de les avantatges i de les possibilitats que et dona el món digital i internet, però reconec que hi ha coses que, home, no sé, potser, clar, suposo que és problema de falta de personal, d'horaris... m'imagino, desconec què és el que ha motivat aquesta petició del defensor del ciutadà.
0: En aquest cas és perquè ell s'hi ha trobat amb aquesta opció, voler comprar les entrades d'un festival que no l'organitza l'Ajuntament, però sí que es fa al teatre, i li van comentar doncs, que és el funcionament del festival, però el defensor considera que si es fan instal·lacions municipals s'ha de vetllar per això.
3: Però a canvi, podria ser, és a dir, jo entenc les dues parts, però podria ser que qui organitza aquest festival te digués no, no, si no ho fem així, no ho fem. Clar, tu has de valorar si és, són obres que segurament que corren per tot Catalunya, moltes, llavors tu has de valorar què interessa més. Ara bé, un tant per cent de venda física una setmana abans en el mateix teatre,
5: sí, uns dies abans.
3: I si el dia abans no els has venut, els poses a... Jo entenc que això és per assegurar-se el tiro, però les empreses al final miren per elles.
5: A veure, també hi ha una cosa que segurament molta gent que desconeix com funciona el sistema de venda digital, no diré que en tots els espectacles, evidentment, i molt menys en el cas de Quim, però hi ha grans espectacles que el preu de les entrades varia en funció de si en queden més o menys, no? I això va canviant com les places de bitllet d'avió. Si no hi ha gaire demanda, compres el bitllet d'avió a un preu molt barat, si hi ha, o en els hotels, no? I si hi ha molta demanda, les places pugen. Això no sol passar, i menys en aquí a Palafrugell, però és una de les justificacions que fa que moltes coses s'hagin centralitzat a través d'internet. Però sí, estaria bé de... És a dir, tot el que sigui que hi hagi una inclusió de tots els col·lectius, i aquí m'estic parlant sobretot de gent gran, que són els que a vegades tenen més dificultats per fer operacions determinades o per fins i tot per desconfiança, no? Hi ha gent que li fa por pagar una cosa des del mòbil perquè creu, bueno, com que es parlen d'estafes, de piratejar, de coses, doncs també hi ha aquest recel. No estaria de més que aquesta possibilitat doncs es plantegés, i que en aquells espectacles que sigui possible fer-se es faci, i en els que no, doncs, bueno, això també que sigui decidir-ho si és factible o no, no? Vull dir, tampoc l'Ajuntament pot muntar i destinar una persona a vendre entrades d'espectacles perquè ja posa les instal·lacions, en aquest cas del teatre, i tots els serveis suposo que acompanyen el que és una sessió normal de portes obertes, no?
3: Però des de, amb horaris d'obertura, des del taulell del teatre sí que es podrien
5: vendre. Sí, segurament. Els horaris que hi ha la persona, doncs, els matins, que solen estar obert perquè funcionen també com a oficina, d'atenció al públic, doncs bé, allà a lo millor es podria fer, o no sé si alguna altra opció és possible, vull dir, tampoc dic que el treballador que estan allà fent una feina a sobre li hagin de fer entrar, comprar entrades a nom d'una altra persona, perquè crec que tampoc seria lògic i just, però bueno, és una possibilitat que com totes s'ha de plantejar, s'ha de veure la viabilitat, hi haurà segurament espectacles que podrà ser, és dir, que es podrà portar a terme, i n'hi haurà d'altres que segurament no. La pròpia funcionalitat, és a dir, els espectacles de Cap Roig no es venen a guixat al lloc, no? La gent els compra per internet.
3: Sí. Bueno.
5: És evident que no és una instal·lació municipal, Cap Roig, però no deixa de que també és una instal·lació propera que es genera molta venda i tràfic de venda d'entrades, i per tant la gent també s'ha acostumat a internet, però bueno. Estaria bé que si hi ha possibilitat d'aquells espectacles que sigui possible, doncs bueno, que es plantegi i s'articuli algun tipus de solució.
0: Això és un dels temes que ens comentava aquesta setmana aquí als nostres micròfons, i després també volíem comentar, que recordar que aquest dimarts s'ha convocat a 5:45 una mobilització del Torres i Jonama per reclamar, no?, que no s'elimini aquesta, la línia d'I3 que perilla. No sé si heu parlat amb gent, doncs, de...
5: A veure, el món de l'ensenyament des de fa moltes setmanes, des de fa uns mesos,
3: està tot molt xungo.
5: I sincerament, veig males... És a dir, veig que és un tema de mal resoldre, perquè suposo que els mestres, el col·lectiu docent, porta molt de temps reclamant una sèrie de canvis, de millores, que no s'han fet. L'administració ja entenc que tampoc pot dir barra lliure, tot el que em demanis t'ho donaré, i en aquest cas doncs afecta no només a la comunitat docent, sinó també afecta als pares d'alumnes de Palafrugell susceptibles, doncs, d'utilitzar aquesta, l'infantil 3, no? I per tant, bueno, tot el que sigui expressar un desig, mostrar una reivindicació, jo sempre ho he vist, si s'ha de forma normal i sense que les coses acabin malament, crec que és una bona manera de visibilitzar una reclamació i d'intentar pressionar l'administració perquè ho resolgui. Jo sé que tenen, crec, el suport de l'Ajuntament, de la institució, i per tant, home, ja no és només el col·lectiu de pares barra docents els que fan una petició, sinó que també hi ha el pes d'una institució que ha vist que també és important, però bueno, és dir, ensenyament té tants, ha de tenir tants expedients en tantes taules que suposo que és difícil, però bueno, a vegades potser els que són els que potser els hi donaries en el conjunt dels problemes que té el món d'ensenyament menys importància potser són els més o haurien de ser els més senzills a resoldre, no? I entenc que ara tot el que planteja el col·lectiu a nivell global de Catalunya és una despesa, és uns canvis que segurament de cop no es podran fer, però bueno, mai se sap, també són prioritats polítiques, potser es deixa de fer una cosa per afavorir més recursos o una altra actuació en l'àmbit educatiu.
0: Clar, aquí una mica l'aspecte és que sí que hi ha el suport de l'Ajuntament, no? I pel que sembla amb força unanimitat per part de totes les forces polítiques, tant govern com oposició, però esclar, al final l'Ajuntament sí que pot pressionar, no? Però al final qui té l'última paraula és el Departament.
5: Clar. És evident.
0: I per tant també es fa des d'una visió, no des de la visió de Palafrugell, sinó una visió central, uh-huh, en què treuen línies aquí, treuen línies amb altres municipis.
5: Sí, sí, no és un problema específic d'aquesta escola en el conjunt de Catalunya, n'hi ha d'altres.
0: Vull dir que no sé fins a quin punt hi ha opcions.
3: És que no sé, és un tema que està és un tema que està molt sí, present a totes les converses últimament, i jo cada cop que obro la boca em diuen que calli, llavors... Sí, perquè jo tinc una visió una mica privatitzada de les coses, llavors m'acosta molt opinar sobre aquest tema, saps? És a dir, jo crec que no, és a dir, no em cau d'entendre perquè és la Generalitat, és a dir, ho entenc, però què ha de decidir la Generalitat? És a dir, cada escola ha de... Jo tinc el parer que ha de poder decidir les seves pròpies coses, però, bueno... Com que me diuen que calli perquè no baixi.
5: Això és un model que defensaria segurament...
3: No estic d'acord.
5: Fins i tot
3: funciona.
5: Partits polítics, però jo a nivell d'ensenyament crec que hi hauria d'haver una autonomia més gran per part dels centres de cara a configurar les plantilles.
3: Autonomia total, no més gran.
5: De cara a configurar les plantilles i de cara també a dissenyar d'una carta de serveis a partir d'un marc global, que tothom doncs, ha de procurar allò, però jo què sé, si aquesta escola decideix fer-ho sense llibres i l'altra doncs, vol llibres de text, doncs que tingui la plena llibertat. En definitiva, les comunitats educatives jo crec que són prou madures, no estan formades només pels alumnes, estan formades pels alumnes, pels pares, pels professors, pel personal d'administració que treballa a les escoles. Jo crec que se'ls hauria de donar molt més marge.
3: Jo crec que les escoles, i parlo de memòria, però fa 20-25 anys, tot i públiques, concertades o privades, tenien un nivell de... vull pensar, un nivell d'autonomia o de presa de decisions...
5: Jo no ho sé.
3: Molt més gran que la que tenen ara mateix.
5: El que sí sé és que el nivell de paperassa que han de fer ara, segur que no. I aquest és un mal de l'administració en general. És a dir, jo fa molt d'anys que sento partits polítics, col·lectius... que reclamen menys burocràcia, menys paperassa, i tot i que és una demanda coi estesa i molt ben justificada, te'n dones compte que lluny d'això tot és més i més i més. I esclar, dius, també entenc que una part del professorat que ha d'assumir unes feines doncs, que són feixugues i poc agradables de fer, ja imagina't haver de corregir molts d'exàmens en pocs dies, a vegades també és un... Però bueno, és una feina que tu tens que té altres al·licients que altres feines no tenen, no? Allò d'alguna setmana més de vacances durant l'estiu, etcètera, etcètera. Però la paperassa burocràtica, administrativa, de funcionament, aquí hi ha alguna cosa que com a col·lectiu, com a societat, no hem sapigut resoldre. Jo crec que s'ha de posar, s'ha d'encarrilar el tema, i de la mateixa manera això, jo, quanta més capacitat d'autogestió tinguin els centres, jo crec que millor poden anar les coses. És a dir, és evident que hi ha d'haver una fiscalització, un control extern per evitar doncs, que els quatre que puguin decidir coses fotin el que els hi sembla, no? I a més ja hi ha mecanismes, no? A nivell per denunciar, per intentar evitar que això passi, doncs tot el que fos facilitar i deixar que cada col·lectiu triï, doncs jo penso que
3: és igual.
5: No?
3: Sí, no vull opinar més. No, perquè tinc un entorn molt d'aquest món i sembla ser que no tinc raó, per tant.
5: Però pots exposar les
3: teves idees. No, jo és que crec
5: que... Des del moment en què ja no les podem exposar...
3: Jo crec que un director o directora d'escola, per molt pública que sigui, el primer any no podrà, però se li han de donar 2-3 anys perquè formi el seu equip. M'han dit moltes vegades que això no funciona així, doncs ja està. Tot és una amalgama de coses que no acaben de tenir sentit. Uh-huh. Ja està.
0: En tot cas,
5: que consti que aquí te deixem dir.
0: Sí, no.
3: És que tot depèn massa de governs centrals i així, i sóc molt contrari a tot això. Ja està.
0: Que al final és una escola pública i, per tant, la plantilla i tot això ve marcat pel departament, com el currículum i totes aquestes coses.
5: Sí, però hi ha un marc global que, evidentment, l'ha de marcar el departament.
3: És dir, ha de venir a l'apartament, però ha de tenir un sentit de comunitat del poble o la vila on està. Però, i sembla ser que cada cop les escoles
5: és més uniformitzat.
3: Exacte. Sembla una mica, tot igual, deixem-ho així.
0: En tot cas, n'estarem pendents d'això. Sí que és veritat que la comunitat educativa del Torre-Jonama s'està movent molt, per tant, no sé si també això pot acabar positivament, no? És a dir, doncs, el fet que hi hagi aquesta mobilització, que hagi estat també un cas que hagi sortit en mitjans de comunicació, que, per tant, la gent ho tingui més present, potser, doncs...
3: Bueno, sense saber massa de què va el tema, els arrecolzo. Ja, només pel fet de voler tirar endavant, això.
5: Evidentment.
0: En tot cas, Francesc Niell, Lluís Poch, moltíssimes gràcies, no sé si...
3: I demà ja, que si no me diran que no ho hem dit.
0: Digues.
3: No, bueno, el vespre a la Bòbila, lo de les colles.
0: El sopar de colles. Sí, el sopar i l'espectacle, que el podreu seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell.
3: Exacte.
5: Ja. Queden tiquets?
0: Jo pel que tinc entès, el sopar és una cosa ja més interna de les colles.
3: Sopar en les colles, sí, amb taules llargues...
0: Sí. I després l'espectacle...
3: Pujarem a fer el vol.
0: Sí. Que l'espectacle això el seguirem en directe aquí, a la ràdio.
5: S'han d'anar escalfant motors, això va, ja és ja d'aquí dos caps de setmana.
3: Va de pel·lícules aquest any? O... Sí, va de pel·lícules, no sé, enfocades, no sé exactament cap a on, però sí. Bueno, tu ja hi seràs o algú hi serà?
0: No, jo hi seré per presentar-ho a la ràdio. I a la
5: tele. Sí, a la tele. I molt d'ànims i molta merda, que diríem no, tot el que es farà demà a la Bòbila. El sopar, evidentment.
0: Que hi haurà això, però abans també hi ha la trobada de pubilles de les festes.
5: Hi ha això i, evidentment, la trobada.
3: Saps que m'ha agradat la idea? Té un punt retro, però en el bon sentit. El de tornar a fer la trobada de pubilles. Bueno, m'ha semblat...
5: Jo potser hagués dit d'antigues pubilles.
3: No, però s'havia criminalitzat molt el tema de les pubilles.
5: I s'està criminalitzant, però...
3: Sí, però el fet d'antigues pubilles... Bueno.
5: Les coses posades, com sempre, en la seva justa mesura...
3: I context.
5: No han de, sí, i context, no han de molestar ningú. A veure, clar, és que jo crec que pot ser, no pots fer res.
3: Per la gent que hi vagi i amb història, dir, les festes seran ja, un bon acte. Jo crec.
5: Ara ja no es fa el model aquest.
3: Està.
5: Bueno, que hi ha hagut una necessitat de reivindicar, de recordar... Clar, això és un passatge de molts anys de les festes. Hi ha hagut moltes persones que van ser pubilles, algunes van tenir la sort de poder ser escollides reines, malauradament ja n'hi ha algunes que no viuen. No?
3: I noies a qui els hi agradava molt, això. És que, clar,
5: sí,
3: que...
5: bueno, i en el seu moment això era una cosa que ara no es fa, perfecte. Que es pugui recuperar com a element de memòria...
3: Exacte.
5: Perfecte, i a lo millor, jo què sé...
3: I fer-ho a l'Espai Cuixart, que té tot
5: també,
3: el sentit.
5: També, perquè jo recordo que era un acte que Modest Cuixart era... Bueno, s'implicava amb les festes
3: mestre,
5: i era un acte
3: que
5: deixés fer la recepció a casa seva, que té aquell pati, bueno, ara molta més gent el coneix. Dius, home, està bé, no?
3: Bueno, tens feina, Ferran.
5: Molta sort.
0: No, de fet, això ja ens ho explicava, parlàvem amb la Ruth Gou, no?, que és... És una trobada, però sí que és des d'una perspectiva més actualitzada, només per recordar el que va ser, no tant, doncs, vull dir que és això, no és aquesta versió més des del punt de vista del 2026.
3: Però com a punt de vista, com a punt de partida d'acte, de recepció, de vespre, així, a mi em sembla molt encertat.
5: És dir, les festes donen per recordar moltes coses des de molts de punts de vista, que es preservi la memòria del que era i que, a més, s'intenti justificar la pròpia evolució, és a dir, l'evolució no és perquè dues persones decideixen deixar-ho de fer, és perquè el corrent de la societat en un moment determinat, doncs el conjunt de la societat creu que allò no està bé, vull dir, encara hi ha pobles que avui en dia trien la pubilla i evidentment un hereu, no? És, bueno, doncs si com a tradició tu t'agrada aquest tipus de coses i vols fer-la, hi ha quòrum, per què no? que dius que no, bueno, lo de demà és un recordatori, no? És posar, sobretot explicar a les noves generacions com funcionava una cosa que ja supera els 60 anys.
3: És com un sopar d'exalumnes.
5: Les festes,
3: una mica.
5: Està bé.
3: Està bé, està bé.
5: Està bé, també.
0: Em sap greu perquè jo no podré anar-hi, eh? Però...
3: Ah, va bé. Pensava que és un sap greu perquè hem d'acabar.
0: Ah, no, no, em sap greu perquè no hi podré anar, perquè és l'hora també, més o menys, que estarem muntant la retransmissió d'en Vol, però espero, doncs, que també vagi molt bé això.
3: No? És que després diuen que a Palafrugell no passen coses.
0: No s'hi fa res. Francesc Guillet, Lluís Poch, moltíssimes gràcies.
3: Va, vagi bé.
0: I anem ja acabant l'esmorzar de Ràdio Palafrugell, quan ja falten 2 minuts i pocs segons per arribar a les 10 del matí. Un esmorzar. Avui que us hem explicat diverses qüestions, entre elles hem destacat que el sector immobiliari registra un increment dels habitatges començats a Palafrugell durant el 2025. L'estudi fet des de l'Associació de Promotors de Catalunya i CaixaBank constata un creixement sostingut de l'activitat constructiva a la comarca i a la resta de l'Empordà. També tenim molta programació cultural. Evidentment, doncs, tindrem la trobada de Pubilles, com us explicàvem, però és que avui també tindrem la inauguració a l'Espai Arteca de l'exposició Xokunin d'Ainhoa González Mármol, que és una de les mostres que podrem veure fins al dia 20 de juny i que reflexionarà sobre l'ofici, el procés creatiu i els límits del tatuatge. També aquest cap de setmana tindrem teatre, una mostra que és la que ens porta per títol Hi havia una vegada, contes per a nens i nenes grans, que podrem veure demà i també diumenge al Teatre Municipal de Palafrugell amb la participació de la companyia Dom Teatre i l'Aula de Teatre del nostre municipi. També tindrem el sopar de les colles amb l'espectacle que ens portaran també demà a la Bòbila, que el podreu seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell i també en format audiovisual al nostre web, però és que d'altra banda també tindrem les retransmissions dels partits del Club Handbol Garbí que jugaran avui, demà i diumenge en directe, també a través de la nostra antena i en format audiovisual al compte de YouTube del Club Handbol Garbí. Fins aquí l'esmorzar de Ràdio Palafrugell en aquest divendres 22 de maig. Gràcies, com sempre, per l'atenció i que tingueu un molt bon cap de setmana. I, evidentment, ens retrobem en tots els programes especials que farem aquests dies. A reveure!

0: El govern entra aquest matí al Parlament els pressupostos. Un cop aprovats en un Consell de Govern extraordinari, la consellera Alícia Romero serà l'encarregada d'entregar-los al president de la cambra, Josep Rull, i de presentar als grups parlamentaris uns comptes que pugen a més de 49.000 milions d'euros. El Departament d'Educació i els sindicats de l'ensenyament es tornen a reunir aquest migdia per negociar un acord que desencalli el conflicte del sector. La reunió d'ahir va constatar que les demandes dels docents i els plantejaments d'educació encara estan allunyats, especialment pel que fa als augments de sou. El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen avui i demà una cimera d'urgència davant el brot d'Ebola, que ja ha fet 139 morts i on hi hauria uns 600 casos sospitosos. Des de Metges Sense Fronteres s'alerta de la situació de col·lapse en els hospitals de les zones més pròximes als focus. I l'OTAN celebra l'anunci de Donald Trump d'enviar 5.000 tropes addicionals a Polònia. El secretari general de l'Aliança Atlàntica, però, defensa també que l'objectiu segueix sent que Europa redueixi la dependència militar dels Estats Units. Els ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN es reuneixen avui a Suècia. Els activistes catalans de la flotilla per Gaza arribaran finalment demà a Barcelona des d'Istanbul, on encara han de passar algunes revisions mèdiques. Els portaveus de la missió de suport a Gaza denuncien abusos i agressions per part de l'exèrcit i les forces de seguretat israelianes. Cada dia de mitjana es multen 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Són dades dels Mossos del 2025, que usaven Satresca d'Info. Les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. Pèrdues de prop d'un 14% de les accions de l'empresa de perfumeria Puig després de l'anunci de rebuig de la fusió amb el gegant nord-americà de la cosmètica Estée Lauder. L'operació s'hauria creat un gegant del sector només per darrere de la marca L'Oréal. I Bad Bunny oferirà avui el primer dels dos concerts a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a l'inici de la seva gira europea de Debí tirar más fotos. El d'avui serà el primer dels 12 concerts a Espanya, 10 dels quals a Madrid. En total hi ha 600.000 entrades venudes.
1: Esports.
2: El Barça femení farà avui el primer entrenament a l'estadi Ullevål a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olímpic de Lió a la final de la Champions, mentre que l'empresari Enrique Riquelme presentarà demà l'aval de 185 milions d'euros per poder-se presentar a la presidència del Real Madrid. Un cop validat, les eleccions serien el 7 de juny. I a la Lliga Sobal d'handbol, a la penúltima jornada, a partir de les 9, Barça a Torrelavega i Bidasoa a Granollers en un duel per la tercera posició.
0: Ens queda el titular del temps. Temperatures una mica més elevades avui, que arribaran als 30 graus a l'interior del país i valls del Pirineu, als 35 al Pla de Lleida. I a la costa les temperatures quedaran més frenades, poc per sobre dels 25 graus. Ambient gairebé d'estiu, amb sol i només alguns núvols poc importants de tarda al Pirineu. 3CAT Info.

0: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
1: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmes.com.
0: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
3: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
0: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
3: Crystal Box. Som professionals.
0: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
3: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
0: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
3: Telèfon central 972-1702-77.
4: Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Escoltes podcast?
1: Realment, a nosaltres no ens han educat sexualment, diguéssim. Jo crec que el perill que hi ha és que els joves, el referent que tenen és el porno.
2: Jo penso que molta gent jove el que no fa és parlar amb els pares. O els pares parlar amb els fills.
3: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els parlo de tot.
4: Ells al final doncs, els fa una mica de vergonya i ja utilitza aquestes paraules.
5: Potser perquè amb els amics tens com més confiança. Pots parlar obertament.
0: Lubricant.
6: El podcast sobre educació sexual per a famílies de Ràdio Palafrugell i Can Genís. Amb José Yepes.
7: L'educació sexual no només és ensenyar a posar un preservatiu.
8: No és només coneixement pràctic, sinó que són aspectes cognitius de com pensem, de què ens imaginem, com ens imaginem, aspectes emocionals, què sentim, com ho sentim, quan passa determinades coses, què ens passa per dins també, no? Aspectes també físics de coneixement del propi cos i del cos aliè i aspectes completament socials.
7: Perquè si una cosa té la sexualitat és que és extremadament social.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com!
2: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
3: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
2: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
3: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.

0: ara situar.
1: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Anys al teu costat.

0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
1: Això, taller floral, tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili, gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
3: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
4: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
3: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
4: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
3: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
5: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.

0: En punt les 11 del matí. Els pressupostos ja són al Parlament amb els suports d'Esquerra i els comuns ja lligats, a diferència de fa 3 mesos. Avui mateix comença la tramitació i la previsió és que quedin aprovats definitivament al ple de la primera setmana del mes de juliol. El Departament d'Educació i els sindicats de l'ensenyament es tornen a reunir d'aquí una hora per negociar un acord que desencalli el conflicte del sector. La reunió d'ahir va constatar que les demandes dels docents i els plantejaments d'educació encara estan allunyats, en especial pel que fa als augments salarials. L'OTAN celebra l'anunci de Donald Trump d'enviar 5.000 tropes addicionals a Polònia. El secretari general de l'Aliança Atlàntica, però, defensa també que l'objectiu segueix sent que Europa redueixi la dependència militar dels Estats Units. Els ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN es reuneixen avui a Suècia. El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen avui i demà una cimera d'urgència davant el brot d'Ebola que ja ha fet 160 morts i en què hi ha més de 670 casos sospitosos. Des de Metges Sense Fronteres esperen que la trobada serveixi per mobilitzar material de protecció i experts en febres hemorràgiques que ajudin a contenir nous contagis. Els activistes catalans de la flotilla per gas arribaran finalment demà a Barcelona des d'Istanbul, on encara han de passar algunes revisions mèdiques. Els portaveus de la missió de suport a Gaza denuncien abusos i agressions per part de l'exèrcit i també les forces de seguretat israelianes. Pèrdues de prop d'un 14% de les accions de l'empresa de perfumeria Puig després de l'anunci de rebuig de la fusió amb el gegant nord-americà de la cosmètica Estée Lauder. L'operació hauria creat un gegant del sector només per darrere de la marca L'Oréal. Cada dia de mitjana es multen 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Són dades dels Mossos del 2025 que us avança Catalunya Ràdio. Les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. I Bad Bunny oferirà avui el primer dels 2 concerts a Barcelona a l'estadi Olímpic Lluís Companys a l'inici de la seva gira europea de Debí tirar més fotos. El d'avui serà el primer dels 12 concerts a Espanya, 10 d'ells a Madrid. En total hi ha 600.000 entrades venudes.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El Barça femení farà avui el primer entrenament a l'estadi Ullevall a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olímpic de Lió a la final de la Champions. També en futbol, l'empresari Enrique Riquelme presentarà demà l'aval de 187 milions d'euros per poder-se presentar a la presidència del Real Madrid. Un cop validat, les eleccions serien el 7 de juny. A la Lliga Sobal d'handbol, a la penúltima jornada a partir de les 9, Barça, Torrelavega i Bidasoa Granollers en un duel per la tercera posició. En waterpolo, el Mataró pot classificar-se avui per la final del títol de la Lliga Femenina si guanya la piscina del Sabadell a les 8 del vespre.
0: I el temps, temperatures una mica més elevades que arribaran als 30 graus a l'interior del país i valls del Pirineu i als 35 al Pla de Lleida. A la costa les temperatures quedaran més frenades, poc per sobre dels 25 graus. Ambient gairebé d'estiu amb sol i només alguns núvols poc importants de tarda al Pirineu.
1: Trescat Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell.
3: Molt bon dia, a les 11 i 4 minuts, serveis informatius de Ràdio Palafrugell, un dels temes que tractarem abastament també amb el nostre matinal del dia d'avui són les fases finals que disputa l'handbol Garbí des d'avui divendres i fins diumenge per pujar a la primera nacional. Un esdeveniment esportiu de primer ordre que tindrà lloc aquí a Palafrugell, començant per avui divendres i acabant en diumenge amb 2 partits cada dia. El Garbí s'enfrontarà al primer equip masculí, a l'equip d'en Sergi Catarain, a 3 dels millors equips de la categoria en diferents grups, un del País Basc, un d'Aranda de Duero i l'altre de Saragossa. Nosaltres, a Ràdio Palafrugell, retransmetrem els 3 partits del Garbí, cosa que també farem en combinació amb el canal de YouTube de l'handbol Garbí. Per tant, esteu preparats, perquè aquest material també tindrem bones converses. Ho farem amb el president de l'entitat, que serà, o que és, en Narcís Ferrer. També parlarem amb en Sergi Catarain, Garay, l'entrenador de l'equip, i no ens oblidem del segon equip femení, que també aquest diumenge es juga al pujar de categoria a la Lliga Catalana Argent. Parlarem amb en Nino García. Això amb aquest matinal aquí a Ràdio Palafrugell.
4: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
5: Hola, som els Trompats i per aquestes festes de primavera hem organitzat una trobada de pubilles. Serà el 23 de maig a les 6 de la tarda. Si has estat pubilla o coneixes algú que ho hagi estat, posa't en contacte amb nosaltres al 695 12 41 83 o a través de les nostres xarxes socials. Gràcies! Visca les festes de primavera!
6: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Així és la vida, amb Rafel Corbí, cada matí a Ràdio Palafrugell.
3: Molt bon dia, benvinguts. Això és el matinal de Ràdio Palafrugell, musical informatiu, 11 i 6 minuts, mig quart de 12, divendres 22 de maig. Soc Rafel Corbí, us acompanyo fins a les 3 de la tarda. Avui parlarem de diversos temes, però ens centrarem molt, com hem dit fa un moment, amb l'embol Garbí, parlant amb els protagonistes d'aquest cap de setmana, en Narcís Ferrer, president de l'entitat, en Sergi Catarain, entrenador del primer equip masculí, i en Nino García, entrenador del segon equip femení. I si vosaltres en voleu dir alguna cosa sobre aquest cap de setmana esportiu per l'embol Garbí o per qualsevol altra cosa, envieu-nos un missatge d'àudio al nostre WhatsApp 972 3042 12. Ho puc dir cantant, si voleu. 972 3042 12. Aquí ens trobareu i aquí en podrem parlar entre tots. Fem la festa del Garbí encara més grossa avui amb el nostre especial. Però no ens oblidem que també a un quart de 12 tindrem en Josep Pasqual, que ens portarà la previsió meteorològica per aquest cap de setmana. Per tant, comencem i ho fem amb la música de Boney M.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
2: Som-hi, doncs, un divendres més a obrir la perspectiva del cap de setmana amb el nostre bon amic, en Josep Pasqual, de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit. Parlarem de la previsió meteorològica, però avui aprofitarem perquè ens explicarà què està fent ara mateix. El trobem a dalt del cim preciós, amb una vista esplèndida de Roca Maura a sobre de l'Estartit. Josep, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Una bona vista que tens des d'allà, i a més, amb un dia que deu haver començat el dia bastant clar, no? O no?
3: Sí, pràcticament no hi ha ni un núvol, dies així, un cop l'any, pujo aquí en el geodèsic de Rocamaura i trigonomètricament, amb un aparell, amb un teodolit, doncs mesuro la línia de platja per saber doncs el que avança i retrocedeix la platja.
2: Exactament la mida, no?, del que hi ha de sorra i tot això.
3: Exactament, i necessito doncs un dia que estigui molt encalmat, com avui, i perquè així es queda definida la línia de allà on s'acaba la platja i allà on comença el mar, diguéssim. Quan hi ha onades, és indefinit, això.
2: Però això depèn molt dels temporals, no?, que hi hagi hagut, suposo.
3: Esclar, per això acostumo a fer-ho, doncs, a la deixada a finals de primavera, començaments d'estiu, quan, teòricament, han passat tots els temporals, ja.
2: I què, hi cabrà la mateixa gent aquest any o no?
3: Bé, d'aquí que ho tingui calculat... encara passaran uns dies. Avui faig les mesures, avui. En tot cas, i avançant-me, o intentant contestar això que em preguntes, doncs aquí a l'Estartit hi cabrà més gent que altres anys, per una raó, encara passaran uns dies. Avui faig les mesures, avui. En tot cas, i avançant-me, o intentant contestar això que em preguntes,

0: passat.
1: Ai, ai, has de pals que es quedaran sense sorra, per culpa vostra.
0: Sí, cap allà ha retrocedit una mica, sí.
1: Molt bé. Doncs d'això en parlarem, si et sembla, un proper dia, i ens expliques exactament com es fan aquestes mesures i el que hi ha. Si et sembla, parlem del cap de setmana, tot i que m'has dit fora d'antena que ja està tot dit, no?
0: Sí, perquè serà una còpia del que tenim ara. És, diguéssim, veiem avui quan pràcticament no es veu cap núvol, i el vent, doncs, febles, i una temperatura que ha anat pujant els darrers dies, i així es mantindrà. El que passa és que en situacions d'aquestes, com que ha arribat aire càlid amb alçada, en contrast amb el mar, que tot i això ha pujat, ahir estava a 19 graus ja, però és força més fresc que no pas l'aire ambient, i això el que provoca a vegades és la formació de boires sobre el mar, i que de manera ocasional doncs, poden afectar la costa. Llavors sí que la marinada que arriba és molt, diguéssim, és molt fresca.
1: Però aquestes boires solen ser matinals, no?, més aviat?
0: Sí, més aviat arriben al dematí, i després cap al mig matí o migdia, doncs, en cas de que passi, perquè mai es pot assegurar, doncs bufa una mica de garbí i se'ls emporta.
1: Molt bé. Això és pràcticament per tot el cap de setmana. O sigui, avui divendres, dissabte i diumenge tindrem bàsicament el mateix temps.
0: Sí, ben feble aquest sol, pràcticament, tot i que pot haver alguna trenyina de núvols alts, però en principi poca cosa, i només aquesta possibilitat que de manera ocasional doncs, hi hagi alguna boira d'aquestes.
1: Temperatures en augment, suposo, no?
0: Bé, a l'interior segur. A l'interior segur, però aquí a la costa, doncs, depèn de... En principi la marinada, la mica d'aire marítim, doncs aporta aquesta temperatura fresca del mar, i en cas d'aparició d'alguna boira, llavors encara baixaria una mica més.
1: Molt bé.
0: Però depèn d'aquest factor, però en principi les temperatures, sobretot a l'interior, al Gironès, per exemple, seran força més altes que en dies passats.
1: Déu-n'hi-do, doncs. A veure, anem acabant, si et sembla, però suposo que vas prendre mesures, em penso que l'altre dia ens has passat alguna cosa de mesures també de l'estany de Banyoles i d'aquí. La temperatura de l'aigua del mar ja deu estar força alta. No sé si sí, veureix 20 graus, ja els veureix o no?
0: No, sí, 19, però si segueix així, doncs d'aquí pocs dies doncs arribarà als 20.
1: Doncs ja ho sabeu, temperatura agradable per prendre un banyet i també temperatura a l'exterior, a menys que hi hagi aquestes boiretes, però la temperatura serà prou agradable. Josep, alguna cosa més?
0: No, desitjar bon cap de setmana a tothom.
1: Doncs que t'ho passis molt bé aquí dalt de Rocamaura, fes un vol fins a l'Escala o fins al Castell del Montgrí, tot xino-xano, si vols, i ens ho expliques.
0: Perfecte.
1: Gràcies, maco, molt bon dia i bon cap de setmana.
0: Igualment, bon cap de setmana. Adéu, Rafael.
2: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.

En 3 minuts arribarem a 2:15 del matí. Acabem d'escoltar el centre de gravetat per mantenir en Franco Battiato i també la provisió meteorològica amb en Josep Pasqual. I com hem dit, el matí d'avui és un matí especialment dedicat a l'handbol Garbí i aquestes fases finals que juguen a casa i també el partit de l'equip femení B, que juguen diumenge per pujar de categoria. Ho dedicarem a partir de 2:15. Després de la baula, que ens portarà el disc en el programa d'avui, escoltarem amb el president de l'entitat, en Narcís Ferrer. Abans, però, escoltem aquest himne de l'handbol Garbí.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Com més al vostre costat, a través de la sintonia de El Disc, aquest espai en el qual nosaltres reflexem les cançons i els seus protagonistes. I avui ho farem amb una formació de música, podríem dir que fins i tot folk, un dels debuts més estimulants que ha donat l'escena folk catalana en els darrers temps. Un grup format per 6 músics amb llarg recorregut a la música d'arrel: Roger Andorrà, Pau Benítez, Petra García, Xavier Rota, Roger Serrano i Joan Tomàs. Ells són La Baula i van publicar amb el segell Microscopi el passat 2025 l'àlbum Cançons a l'ombra. En Pau Benítez ens en parla d'una d'elles. Diu que hi ha una noia empordanesa. L'escoltem.
2: Finalment ens agradaria també presentar-vos. Diu que hi ha una noia empordanesa. Semblen uns llargs d'una sardana cantada que ens va arribar gràcies a un enregistrament que la dona que era la jefa de la meva mare quan jo era petit va gravar-me una cinta de caset d'una hora i mitja cantant cançons, i aquesta cançó. A nosaltres ens fa molta il·lusió perquè no hem sigut capaços de trobar-ne l'autor. Per tant, si algun oient el troba, estarem molt contents i li regalarem un disc, però també perquè hi podem sentir aquesta sonoritat de la cobla gràcies, doncs, a aquest trio que som jo amb el Flaviol, el Roger Andorrà amb la Grada i la Roser Serrano amb la tenora, i la col·laboració del Martí Villegas al fiscorn.

Així hem escoltat La Baula amb Cançons a l'Ombra i aquesta cançó que ens presentava en Pau Benítez. La cançó diu que hi ha una noia empordanesa. Traurem més temes que portaran amb aquest àlbum. Varen treure de l'ombra peces com aquesta i ens van cantar. Per tant, us deixem amb el disc i La Baula i esperem que tornin ben aviat.

0: parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystal Box. Som professionals.
1: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
1: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 972-1702-77.
2: La nostra promoció del dia d'avui, d'aquest matinal, la sintonia de Ràdio Palafrugell, plenament també dedicada al món de l'esport i al món de l'handbol, especialment amb l'handbol Garbí, Narcís Ferrer, president de l'handbol Garbí de l'entitat palafrugellenca. El tenim a l'altre costat del telèfon. Sisu, bon dia, benvingut.
3: Bon dia, què tal?
2: Molt bé, i vostè? A punt? Nerviós?
3: Jo no. Nerviós no, perquè jo no puc ajudar gens a la pista. I a més perquè ja ho tenim tot molt ben organitzat i tot a punt per aquesta tarda.
2: D'això anava a parlar, perquè són dies importants, sens dubte, i ho heu preparat molt bé. Avui en Lluís Poch, tertulià de la nostra emissora, deia: es nota que dins el club hi ha algú que va més enllà de la part esportiva, i feia referència a tu, per tot el que s'ha preparat de cara amb aquesta fase final d'handbol de la 15a Primera Nacional. Es nota aquest toc d'una persona que està involucrada des de fa molt temps amb el món del turisme, per totes aquestes coses que heu estat fent també de recepció amb els patrocinadors, etcètera, etcètera?
3: Cadascú procura posar-hi el seu accent. Nosaltres en realitat som un equip molt gran, una junta de 17 persones, i ja fa mesos que estem treballant en les possibles accions a fer en les fases, i sí, potser sí que hi ha algun accent particular, però en realitat som un equip molt gran que fem un treball conjunt. Però sí, és molt important. Les fases, independentment del que passi esportivament, ha de deixar un llegat al poble, ha de deixar un llegat a l'entorn, a la societat, a la família aquesta que es tria, a la família del Garbí, i a més, no podem oblidar que valen molts, que valen molts diners. Mm-hmm. I s'han de fer moltes coses perquè poder recuperar la inversió.
2: Sempre hem dit, en el món de l'esport, i especialment amb els esports que no són futbol, sinó el vostre, per exemple, de que Palafrugell és un cul de món. Tot i ser un cul del món, és la segona vegada que organitzem aquestes fases finals. Per tant, en el món de l'handbol, el Garbí, a part de la nostra zona, se'l considera bé.
3: Jo crec que la feina que s'ha fet els últims 10 anys, 10, 12, 15, és un salt en tots els sentits, molt important, esportivament, socialment, i sí, de prestigi, de prestigi, sí.
2: Anem a parlar.
3: Grans ambaixadors, també, eh?
2: Oi tant, que en teniu de grans, gent que ha sortit d'aquí de la base i s'ha convertit en figures d'aquest món. Què heu preparat per aquest cada setmana? Perquè els primers partits al pavelló d'esports de Palafrugell, el Garbí Arena, són avui.
3: Bé, els partits, pels que no sàpiguen les fases, són en 3 dies, es juguen 2 partits cada dia, i els equips és un top 4, i per tant el Garbí juga un partit el divendres, un el dissabte i un el diumenge, el divendres i el dissabte 7:45 del vespre, i el diumenge 12:45 del migdia. I abans hi ha els partits dels dos altres equips. Si miren les xarxes socials, està, crec que, bastant ben explicat. Però bé, entre partits, després dels partits, nosaltres el que procurem és que la gent que ve al pavelló, que es preveu que en vinguin forces, doncs tinguin, doncs, un recurs d'oci. Tenim uns camions de menjar, els food trucks, tenim barres, tenim disjockeys, o sigui, volem que l'ambient, allò que dèiem al principi, sigui més enllà de l'esport i sigui un esdeveniment social. Mm-hmm.
2: Aquestes són algunes de les coses que feu. De la part més tècnic, més de l'equip, en parlarem amb en Sergi, òbviament, però amb tu m'agradaria parlar de la infraestructura, perquè, a més, qui hagi vingut habitualment al pavelló no el coneixerà, perquè més de 1.000 persones m'han dit que hi podran entrar.
3: Fa dos anys, tu ja hi eres, Rafael,
2: sí.
3: I ja hi eren.
2: Ja hi eren 1.000. Ja no els vaig comptar, sí. Perdona, no. Que no els comptés, però...
3: No, ja hi eren. El que passa que el que hem procurat és donar una infraestructura, gràcies a l'Ajuntament i al patronat, no al patronat, l'àrea d'esports de l'Ajuntament, on ens han ajudat moltíssim. S'ha d'agrair molt la col·laboració de tot l'Ajuntament de Palafrugell, en veritat. I hi ha unes grades supletòries, perquè el que fem és passar de que l'aforament de gent asseguda passi de les 400 a les 700. De gent asseguda. I llavors de gent dreta ja fins a arribar a aquestes xifres, no? 1.000, 1.000 escaig, no se sap. va, tenim un comptador i controlarem l'aforament, però ara sí que tenim una capacitat per 1.000 persones. Sí.
2: Doncs déu-n'hi-do. A més, vareu fer un vídeo per les xarxes explicant a tothom per on havia d'entrar. Jo a partir de la tercera entrada ja em vaig perdre,
3: Bé, però és la qüestió és que tu entres com a mitjà de comunicació i no tindràs cap problema.
2: No, ja m'ho imagino. Això ja m'ho imagino, però déu-n'hi-do.
3: No, però tenim... Volíem controlar l'aforament i volíem tenir un gest cap als socis, cap als jugadors, que són la gent que ha vingut tot l'any. Llavors, per fer això s'havien de fer portes separades, on els socis més un acompanyant tinguessin gratuïtats en tots els partits, els jugadors tinguessin també una entrada independent als jugadors petits, perquè si s'acumula molta gent a la grada i també procurem per la seguretat, i també perquè tenim jugadors que juguen a la pista, que tenen familiars que es volen veure, per tant, un tractament diferencial en funció del públic que hi haja.
2: A més, no sé si, que suposo que sí que ho heu contat, però no sé si ve molta gent a acompanyar els equips que venen de Burgos, Saragossa i País Basc, em penso que és,
3: Aranda del Duero, concretament, a prop, després, Donabaine, que està a prop de... Bueno, està a Guipúzcoa, i llavors ja a Saragossa. Aquests, doncs, una quarantena, un 35, 40... Bueno, doncs aquests també tenim gestos amb ells, ells tenen accés gratuït en el partit que juguen contra el Garbí, perquè s'han de fer aquests gestos, entenem que està bé, i tenim controlat tota la gent que ve de fora perquè quan vinguin a Palafrugell se sentin ben acollits. Sí, sí. Una bona organització.
2: Home, espero que sí. Moltíssima gent deveu remenar, no?, a part d'això, voluntaris per a aquests 3 dies?
3: Sí, el que té una de les fortaleses que té aquesta família del Garbí és que quan crides a toc de corneta tens un munt de bona gent, de bons col·laboradors que ens ajuden amb tot. Amb repartició de samarretes, amb... bueno, és que clar, hem fet de tot. Hem fet samarretes vintage, hem fet el tot possible perquè tothom i tot Palafrugell vesteixi de vermell.
2: Hi ha una cosa que m'ha agradat molt, no em molesto més perquè sé que tens feina, company, però sí que el que s'ha fet, no sé si millor que l'anterior vegada, però més millor, deixa'm-ho dir així, és aquest fet de que el poble respiri en vol, el poble respiri Garbí. Només cal anar, per exemple, al mercat.
3: Bé, això és una cosa que, com vam acabar les fases de fa 2 anys amb l'antic president, vam fer una mica de balanç i coses que s'havien de millorar per si mai tornava a venir unes fases i aconseguim tenir unes fases aquí a casa una altra vegada, i han vingut, i han procurat aplicar-les. I el que va passar molt és que les fases van circumscriure, es van quedar allà a l'entorn del pavelló i molta gent de Palafrugell no sabia què estaven passant. I la veritat és que la recepció del mercat, de l'Associació de Comerciants d'Oxigen, ha sigut xulíssima. Moltes botigues decorades. Avui també hi ha una cosa molt xula, que és que tots els jugadors petits que van a les escoles i els instituts de Palafrugell, avui els hi hem demanat, perquè quan crides a files al Garbí tothom reacciona, que vagin tots de vermell amb les samarretes de jugar, i jo crec que avui es veuran moltes samarretes de jugar pel carrer quan sigui la sortida de les escoles. Bàsicament procurar que això, que el poble respiri en vol i respiri en Garbí.
2: Sí, sí, sí, pugem de categoria, guanyem, i això es converteix en un èxit, l'any que ve prepara't, que tindràs 300 nanos més. Nanos i nanes,
3: sí,
2: eh?
3: No tenim pistes, no tenim pistes, no tenim pavellons, és la part de l'entrevista de reclamació. No podem més.
2: Mira, recupero una broma que et vaig fer fa uns mesos quan vàrem parlar. En Siso primer ens va portar fins a les finals, però no va aconseguir-ho. En Siso segon serà qui ens portarà al tope?
3: Jo no. Els jugadors, l'entrenador... Jo no, però és complicat, eh? Unes fases d'aquest nivell, ja ens ho explicarà en Sergi, amb equips... per el que m'han dit, perquè jo no ho controlo, molt forts, ens han tocat equips molt forts, també ho som nosaltres, i també tindrem una grada que ens ajudarà, però és complicat, és complicat. Jo no sóc... No desbordo optimisme, desbordo esperança.
2: Molt bé. Alguna cosa més que vulguis dir amb els palafrugellencs, la gent del voltant que t'escoltin de cara a aquests 3 partits, que recordeu que els podreu veure per al canal de YouTube del Garbí, amb el so de Ràdio Palafrugell, a més, doncs, per la nostra emissora, si us interessen.
3: I que, a més, estaràs molt ben acompanyat. El divendres no ens pots acompanyar tu, però hi haurà 2 comentaristes de Lux, en Víctor del Río i en Xavi Salvador, en Perico, i el dissabte tindràs un comentarista professional, que és en Víctor del Río, i l'Albert Roques, que en sap un munt i ha fet moltes vegades retransmissions d'en vol, retransmetint el Garbí.
2: Val més que calli jo, doncs.
3: Molt interessant. No, Home, no, tu ets el conductor. Tu ets el conductor. No, no.
2: Em poses escolta'm. Pressió, eh, Presi? Em poses pressió.
3: No, però es tracta de fer les coses bé. Tenim comentaristes molt xulos. Ells estan estudiant tots els equips contraris. Mm. I sí, la veritat és que ja fa 2 anys ho vau fer molt bé. Crec que vau tenir molt bones audiències. I si no poden venir al pavelló, doncs que ho mirin per YouTube i Ràdio Palafrugell. I si no poden entrar al pavelló perquè està a tope, que gaudeixin de la festa de la Fan Zone, que valdrà molt la pena. I a més diuen que el temps ens acompanya.
2: La Fan Zone, quan s'obre?
3: Ostres, m'has agafat, eh? Vale. En sèrio que no ho sé, però jo diria que a les 5 de la tarda fins a les 11 de la nit.
2: Vale, i demà doncs, també.
3: Cada I demà dia, també, no? I el dematí també.
2: I el dematí de diumenge. Molt bé, jefe, doncs alguna coseta més?
3: No, que gràcies per tot. Ens veiem al pavelló, Garbí Arena.
2: Doncs no oblidem, parlem amb en Sergi i també parlarem amb en Nino, perquè l'esport femení...
3: Sí, no, és que el cap de setmana és horrorós.
2: Per això, doncs amb en Nino també... també quan pleguis d'aquí hauràs d'anar cap a, amb l'equip femení o què?
3: No ho sé, depèn.
2: Molt bé.
3: Vinga.
2: Adéu, guapo, bon dia.
3: Que vagi bé, adéu, bon dia.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Doncs efectivament, anem a parlar ara mateix del Dia Internacional, per exemple, de la diversitat biològica, que se celebra cada any el 22 de maig. Va ser decretat per l'Organització de les Nacions Unides amb l'objectiu de crear consciència sobre la importància que té la biodiversitat per als éssers humans i la necessitat de cuidar-la i preservar-la per a les generacions futures. La diversitat biològica o biodiversitat fa referència a la varietat d'éssers vius existents i les diferències genètiques de cada espècie, tant d'animals, plantes o microorganismes que neixen, creixen i es desenvolupen en un ecosistema determinat. Inclou els diferents processos i canvis evolutius que tenen lloc amb les espècies i tot l'entorn que els envolta. Aquest terme es va establir a partir de l'any 1985 al Fòrum Internacional sobre la Diversitat Biològica que es va celebrar als Estats Units. El 22 de maig també es commemora una malaltia rara que afecta un de cada 4.000 nadons. Se celebra el Dia Internacional de la Síndrome 22Q11, també conegut com a síndrome de DiGeorge o síndrome velocardiofacial. També se celebra la data del 22 de novembre en alguns països del món. Aquesta síndrome va ser descoberta i descrita l'any 1968 pel pediatre i endocrinòleg nord-americà Angelo DiGeorge. Amb aquest dia es pretén conscienciar i sensibilitzar la societat sobre aquest trastorn genètic en suport a les persones afectades. La síndrome 22Q11 és una alteració genètica produïda per la pèrdua d'un fragment o regió específica del cromosoma 22Q11, i genera problemes relacionats amb el desenvolupament embrionari. La regió cromosòmica 22Q11 conté més de 50 gens, alguns dels quals controlen determinats aspectes del desenvolupament embrionari. Aquesta malaltia poc freqüent es presenta, com hem dit, amb un de cada 4.000 nadons nounats. El desconeixement de les causes que l'originen en dificulta el diagnòstic, així com l'aplicació de tractaments i teràpies especialitzades. El 22 de maig també se celebra el Dia Mundial del Pac-Man, un videojoc arcade creat pel dissenyador de videojocs Toru Iwatani. La data commemora el dia del seu llançament al mercat nord-americà el 22 de maig de 1980. Va ser un èxit, convertint-se en un fenomen mundial a la indústria dels videojocs. Va arribar a aconseguir el rècord Guinness del videojoc arcade més reeixit de tots els temps, amb un total de 293.822 màquines venudes des del 1980 fins al 1987. I acabem amb el darrer dia, que per alguns pot ser fosc, ombrívol i estrany. És el 22 de maig, i ben al contrari, simbolitza la celebració de l'escena gòtica i la seva presència al món. Se celebra el Dia Mundial del Gòtic. Amb això es pretén ressaltar i divulgar diversos aspectes de la subcultura gòtica, com ara la música, la moda, l'art i la literatura. La celebració d'aquest Dia Mundial Rare es va originar l'any 2009 al Regne Unit, quan l'estació de ràdio BBC 6, la BBC 6, transmetia durant el mes de maig música variada sobre diverses subcultures musicals, incloent-hi la música gòtica. Els DJs gòtics Martin Allgott i Cruel Britannia van tenir la iniciativa de celebrar un esdeveniment anual cada 22 de maig. Bé, això és el que ha donat de si en el dia d'avui aquest repàs als dies mundials internacionals. 22 de maig.
2: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
3: Així és la vida. Amb Rafael Corbí. Cada matí a Ràdio Palafrugell.
1: Fins a les notícies de les 12, són 3:15 ara mateix. Seguirem parlant d'handbol i les efemèrides, també les tenim a partir de les 12. Ho farem en Lacs amb Busto, t'estimo molt, des del 2007, i després en Joan Baptista Humet i el seu gran èxit, la cançó anomenada Clara. Clara.

0: Escoltes podcast?
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. I mentre li canta una avenida... Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
0: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. El seu amor.

0: Nova cita a aquesta hora per desencallar el conflicte entre el Departament d'Educació i els sindicats. A la reunió s'hi arriba amb l'última proposta de mestres i professors que plantegen un increment de 500 euros mensuals. Els pressupostos ja són al Parlament amb els suports d'Esquerra i els Comuns ja lligats, a diferència de fa 3 mesos. Avui mateix comença la tramitació i la previsió és que quedin aprovats definitivament al ple de la primera setmana de juliol. El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen avui i demà una cimera d'urgència davant el brot d'Ebola que ja ha fet 160 morts i en què hi ha més de 670 casos sospitosos. Des de Metges Sense Fronteres esperen que la trobada serveixi per mobilitzar material de protecció i experts en febres hemorràgiques que ajudin a contenir nous contagis. L'OTAN celebra l'anunci de Donald Trump d'enviar 5.000 soldats més a Polònia, una decisió que arriba després de la retirada de tropes d'Alemanya. Pel secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, ningú pot interpretar aquests moviments com un càstig. I els activistes catalans de la flotilla per gas arribaran finalment demà a Barcelona des d'Istanbul, on encara han de passar algunes revisions mèdiques. Els portaveus de la missió de suport a Gaza denuncien abusos i agressions per part de l'exèrcit i les forces de seguretat israelianes. Lleida celebra a partir d'avui una nova edició de l'Aplec del Cargol. S'hi esperen 17.000 collistes i se serviran 14 tones de cargols. La festa que comença aquesta tarda amb l'Ocargolasso potencia aquest any l'espai per als visitants. I l'Auditori Palau de Congressos de Girona està d'aniversari. Fa 20 anys i ho celebra amb un cap de setmana ple d'activitats. Entre concerts, congressos i esdeveniments, uns 2 milions de persones han passat per l'equipament durant aquest període. Torna a l'univers Star Wars en pantalla gran 7 anys després. S'estrena The Mandalorian en Grogu. També arriben la catalana Cowgirl amb Carlos Cuevas i les franceses Assassinato la tercera planta i Love Me Tender.
1: Esports. El Barça femení farà avui el primer entrenament a l'estadi Ullevål a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olímpic de Lió a la final de la Champions. Álvaro Arbeloa confirma que l'any vinent no s'asseurà a la banqueta del Real Madrid. També ha afirmat que no formarà part de l'equip tècnic en el supòsit que tornés José Mourinho. A la Lliga Sobal d'handbol, a la penúltima jornada, a les 9, Barça, Torrelavega i Bidasoa Granollers, en un duel per la tercera posició de la classificació. I en waterpolo, el Mataró pot classificar-se avui per la final del títol de la Lliga Femenina si guanya la piscina del Sabadell a les 8 del vespre.
0: Repassem també el temps en titulars. Temperatures una mica més elevades avui arribaran als 30 graus a l'interior del país i valls del Pirineu, als 35 al Pla de Lleida i a la costa les temperatures quedaran una mica més frenades, poc per sobre dels 25 graus. Ambient gairebé d'estiu, amb sol i només alguns núvols poc importants de tarda al Pirineu.
2: 3CAT Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell.
3: Cap de setmana intensa per la nostra sintonia a Ràdio Palafrugell, perquè a part de l'handbol del qual hem parlat i seguirem parlant amb aquesta segona hora del nostre espai, també tenim l'espectacle del sopar de les colles de festes de primavera a Ràdio Palafrugell. En parlarem amb l'informatiu migdia, perquè el sopar és per demà dissabte a 9:15 a l'Espai dels Forns i a partir de 10:45 un espectacle, La teva cara em sona, edició sofà, peli i manta a la bòbila. I després, a partir de la mitjanit, 2 hores de fi de festa amb el DJ Arzon. Un espectacle que es podrà seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell amb una transmissió conjunta en televisió Costa Brava. En parlem a l'informatiu migdia al punt de la una. Ara és moment de continuar parlant d'handbol, perquè d'aquí uns instants tenim amb nosaltres en Nino García.
4: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
5: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI Plus de l'Ajuntament de Palafrugell i us vull convidar al taller literari Llegir la diversitat, paraules que transformen, a Marina Sabater, psicòloga i terapeuta. A través d'una selecció de lectures breus ens endinsarem en diferents mirades i experiències dels col·lectius LGTBIQ+. Es tracta d'un espai viu i acollidor per poder llegir, pensar i sentir conjuntament, posant al centre la diversitat i la defensa dels drets humans. Aquesta activitat la farem el 18 de juny a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Per poder inscriure-vos o demanar més informació, podeu posar-vos en contacte amb la pròpia Biblioteca Municipal. Aquesta és una proposta que està emmarcada en la programació per l'orgull LGTBI+ del Baix Empordà.
6: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
3: I dins d'aquest especial que estem portant a terme de l'embol en Garbí, entre president i entre en Sergi Catarain, volem també parlar de l'embol femení, perquè també pot viure en el dia, en aquest cap de setmana, en aquest cas, un d'aquells ascensos que valen realment la pena d'anar-ne parlant. De fet, ho hem fet al llarg de tota la temporada, hem seguit a l'equip d'en Nino García en tots els moments, amb una primera fase magnífica i amb aquestes semifinals que es van perdre davant del Vilanova del Camí. Però tenen la possibilitat de pujar la categoria en la lluita per la tercera i quarta posició. De fet, aquest diumenge s'ho juguen tot a la pista del Laietà Argentona. Nino García, bon dia, benvingut.
7: Bon dia, Rafael.
3: Com estàs? Nerviós o la professió va per dins?
7: Bé, bueno, hi ha aquell punt de nervis, no?, doncs que s'ha d'acabar de fer la feina. Aquest diumenge, com bé has dit, tenim el partit de tornada d'aquest tercer i quart lloc, no?, que és com una final de consolació, però que el tercer lloc te dona l'ascens, no?, i el quart, no?, i bueno, s'ha d'acabar de fer.
3: Un resultat com el de la primera fase, en la qual vau perdre d'un sol golet, ja us aniria bé, no?
7: Sí, sí, i tant. Perdent d'un, fins i tot perdent de set passaríem, val? No cal apurar tant.
3: Perdent de set?
7: Sí, aquí vàrem guanyar de 7, però com que tenim el lineal de la primera fase que estem per sobre, doncs això també compta i, per tant, elles ens haurien de guanyar de 8 gols per passar.
3: Molt bé, doncs esperem que no sigui així. De fet, amb els partits que s'han disputat davant d'aquest equip, ja vau demostrar que éreu superiores. En la primera fase ja els vau guanyar també per, no sé si 7 o 8 gols de diferència, tot i perden el partit de tornada. Amb aquest primer partit va anar prou bé, no? 7 gols de diferència, 7 gols de marge. Va ser un partit trepidant, tot.
7: Sí, sí, sí. Realment varen fer un bon partit, una molt bona primera part, sobretot. Molt, molt ben defensa, recuperant pilotes, corrent al contraatac, el que ens funciona. No? Nosaltres tenim un ritme d'alt, sempre ho he dit, que ens agrada córrer, portar un ritme alt, i ho varen fer excel·lent. La veritat que va ser una primera part superbona. I sabíem que l'Aietà reaccionaria a la segona part. Nosaltres, tot i així, volíem augmentar la diferència de 10 gols que portàvem a la mitja part, però l'Argentona va reaccionar, evidentment, i finalment vam acabar guanyant de 7, que és un bon resultat, sincerament. Sí.
3: Del partit aquest de diumenge a la pista, al pavelló poliesportiu de la Lleta Argentona, es preveu el que en Foraster es diu, doncs, una bona apretada, no?, una encerrona.
7: Sí, senyor, és un partit d'aquest que no te poden fiar perquè pot ser una encerrona. La pista és complicada, ja ens va passar en el partit de Lliga allà que vam acabar perdent d'un gol, amb un arbitratge, hòstia, molt casero. I, bueno, totes aquestes coses, doncs, segurament poden passar. De fet, nosaltres, a la nostra categoria, ens posen normalment un àrbit i hem demanat, des del club, vam trucar a la federació i, bueno, ens vam posar en contacte perquè posessin dos àrbits, que a vegades, doncs, si n'hi ha dos, doncs, la cosa es pot controlar més.
3: Dos àrbitres, jo crec.
7: Dos àrbitres, sí, sí. Això, clar, et trobes que, bueno, pots trobar... Aquestes coses passen. A Vilanova ens hi vam trobar i, bueno, no volia que tornés a passar i hem demanat dos àrbits, igual que aquí a casa també hi havia dos àrbits, paga la diferència i vas més tranquil.
3: I més que no siguin del Col·legi de Barcelona, o sí?
7: Doncs clar, bueno, pot passar això. A la casa de Vilanova era, bueno, una noia d'allà, del poble, que havia jugat amb elles i, bueno, ens parlàvem pel nom.
3: Ah, guai! Clar,
7: sí, sí, i a la mitja part jugava amb les criatures d'algunes, saps? Clar, que passen aquestes coses i dius, hòstia...
3: Pensava que això ja no passava.
7: És complicat, no?
3: Pensava que això passava quan jugava jo fa 40 anys, però ara...
7: Bueno, en teoria no passa, però a la pràctica passa una mica, no? I, a veure, que no vol dir que perdéssim que no passessin per això, però bueno, tot ajuda.
3: Doncs l'equip està a punt d'aconseguir aquest ascens, que no sé si és l'objectiu que us van marcar a principi de la temporada ja, perquè, de fet, aquest equip debuta a la competició.
7: Sí, nosaltres, bé, veníem de fer, perquè són noies de primer any, veníem de fer una molt bona temporada a la Lliga Catalana Juvenil, que és la màxima lliga, arribant a la fase final i vam estar a punt d'arribar al top 6, i sabíem que és una bona generació. I ens esperàvem doncs, fer una bona temporada. L'objectiu bueno, era pujar, i jo crec que ho estem aconseguint. La veritat que són jugadores que juguen molt bé i ho fan molt bé, i pujar a Lliga Catalana pot estar molt bé, a Lliga Catalana Argent pot estar molt bé, perquè al final competeixes, el nivell de competició és més alt i tot ajuda també per reforçar el primer equip femení, que és el que es tracta, no? Formar aquestes jugadores perquè acabin arribant al primer equip.
3: Bueno, és el que t'anava a comentar ara d'aquest equip. Si puja, també te'l desmuntaran una mica. No sé si continuaràs tu l'any que ve o no, perquè esclar, també es retiren diverses jugadores del primer equip.
7: Bueno, hem d'acabar de parlar, no?, amb el Presi bueno, i amb, en fet, amb l'Uri, bueno, amb tots els del club. Jo estic allà sempre a disposició del club per el que calgui, però ja veurem, no? Ja veurem. La intenció l'any que ve, bueno, si no sóc jo, que hi hagi també un bon entrenador i que aquest equip segueixi la mateixa línia. Hi ha jugadores que segurament acabaran anant a l'A. Aquest any, de fet, ja ha passat una mica. Teníem jugadores que doblaven, que anaven a l'A, però també sense perdre, no?, doncs, aquest grup tan bo, que s'entenen tan bé del B, i l'any que ve jo crec que serà una mica, la temporada que ve serà una mica com aquest any, no? O sigui, portar jugadores a l'A, segurament potser perdem alguna, un o dos, però sense descuidar aquest senyor B, que ha de fer un bon paper a Lliga i que jo crec que tenim nivell per estar a mitja taula B.
3: Doncs és un partidàs que també haurem de seguir, aquest Lleida Argentona amb el Garbí B, que femení, que juguen l'ascens de categoria. Com és que puja el tercer? Suposo que ja és una cosa que no sabíeu al principi d'aquestes fases finals. Hi ha un equip filial, que és el que us va eliminar vosaltres, que em penso que no pot pujar, no?
7: Correcte, sí, sí. Ja amb una cosa ja ho vam parlar. Aquest any el comitè de competició es va inventar aquesta cosa de fer unes eliminatòries per pujar, no? On passaven els 8 equips i en pujaven el primer, el segon i el tercer, no? Els que arribaven a la semifinal, però el que perdia el tercer i quart lloc no pujava, el quart, i després reservava una plaça pels que havien perdut el quart de final. Per tant, si fas una classificació lineal, pujaria el primer, el segon i el tercer, el quart no puja i el cinquè sí. És un rotllo, això. No sé, s'ho han inventat aquest any. Va així. Si hagués estat com l'any passat, ja estaríem a dalt fa temps, i això s'està allargant molt i és una mica agònic, no?, d'estar encara esperant, doncs, d'aconseguir aquest objectiu de pujar, quan en situacions normals, l'any passat, per exemple, ja haguéssim pujat. I el quart, com bé deies, el que queda quart segurament també pujarà, perquè el Vilanova del Camí, que està jugant la final, no?, que aquesta setmana també juga la final, doncs no pot pujar a Lliga Catalana Argent, perquè el seu primer equip, que estava a Lliga Catalana Or, ha baixat a Lliga Catalana Argent. O sigui, llavors no poden haver-hi dos equips del mateix club a la mateixa categoria. A menys que algun equip de Lliga Catalana Or renunciï a jugar, o hi hagi alguna fusió de dos equips, alguna història, i quedi una vacant, i el Vilanova A t'acolli això.
3: Pugui mantenir la categoria.
7: Correcte. Llavors aquí, en aquesta ocasió, el quart, que quedi quart, doncs no pujarà. Però tot pinta que sí, tot pinta que el que queda quart puja, però no ho sabrem fins al juny.
3: No inventem històries, anem per feina, aconseguim l'ascens directe i després que facin el que vulguin tots els altres. Molt bé, doncs, sí, Nino, tant. Alguna cosa més que ens volguessis comentar?
7: No, bàsicament això, que a veure com ens afecta també una mica el tema aquest de les fases del sènior masculí aquest cap de setmana, que sortirem a quarts de cinc cap a Argentona, i a veure com estan els ànims, les emocions, gestionar tot això de cares al partit de diumenge, d'estar concentrades i acabar de fer la feina, tancar aquest accent de la millor manera i poder celebrar d'una manera activa la pista, com Déu mana, i perquè s'ho mereixen, i per tota la temporada que han fet.
3: Bueno.
7: I res més, moltes gràcies, Rafael, per tota la cobertura que ens has fet aquesta temporada.
3: A disposar. Per sort, Argentona està a prop i en fareu a via per arribar-hi.
7: Sí, a veure si guanyem i tornem aviat i els nois pugen també i ens trobem tots a celebrar-ho al vespre aquí a Palafrugell. Seria genial.
3: Home, quina farra que correrà pel món. Molt bé.
7: Sí, sí. Un dilluns dur serà.
3: Dilluns, si t'has recuperat de la ressaca, en parlarem.
7: Sí. A veure, tant de bo.
3: Que vagi molt bé. Bon cap de setmana. Adéu.
7: Moltes gràcies, Rafel. Adéu.
3: Vinga, rei, merci.
8: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
3: N'hem parlat amb el Preci, amb el Narcís Ferrer, hem parlat de l'handbol femení, que també se la juga aquest cap de setmana i ens queda el protagonista principal. Ell dirà que són els jugadors, però sabem també que en Sergi Catarany hi té molta cosa a veure. Sergi, molt bon dia, benvingut.
9: Molt bon dia.
3: Gràcies per estar amb nosaltres, Sergi. Hem parlat amb el Preci de tot el que envolta aquest cap de setmana, però realment el protagonista està dins la pista. Com està ara mateix la plantilla? Com està l'entrenador, el cos tècnic de l'handbol Garbí?
9: Estem molt bé. Hem fet un molt bon treball físic aquestes 5 setmanes. L'equip està preparat a nivell físic per aguantar els 3 dies. A nivell tàctic hem estat treballant sobretot en el primer partit que juguem avui i sobretot molta consciència amb el tema de les emocions, no? Que nervis sempre n'hi haurà, però que pressió no n'hi ha cap ni una i que, bueno, i que lluitarem com hem fet tot l'any i competir tots els partits, que aquest és el nostre objectiu. Poder lluitar amb tothom, competir i estar tranquils o la consciència tranquil·la que hem fet tot el que hem pogut.
3: Suposo que les sessions de vídeo deuen haver estat importants.
9: Bueno, s'ha de vigilar molt a no donar un excés d'informació. A vegades, amb moltes sessions de vídeo, bueno, el jugador habitualment, evidentment, s'avorreix, si s'allarga molt es desconnecta, i el que és important és donar la informació justa i concreta. I també donar-los una mica de llibertat perquè el puguin veure tranquil·lament a casa com a espectadors. I això ho fem. Doncs jo els hi sol enviar un muntatge de l'equip contra el que anem a jugar, els envio per correu electrònic i ells tranquil·lament el poden visionar. Per tant, tenen ja una primera informació seva que després la polim amb alguna sessió complementària de vídeo que fem tots junts.
3: Pregunta A, Sergi, què ha canviat el Garbí, perquè tu l'has seguit sempre, respecte a fa 2 anys, quan no es va poder aconseguir, i també quina diferència hi ha de rivals, si els rivals d'ara estan més ben preparats o són millors que els de fa 2 anys?
9: La veritat és que jo fa 2 anys no ho vaig poder seguir gaire, perquè en el mateix moment jo estava jugant la meva fase d'ascens amb l'equip, amb el Calella, i no vaig poder seguir. El que sí que puc parlar és del nivell que tenen els que venen ara i realment, bueno, el nivell és molt i molt alt. Sí que tothom que participa en una fase d'ascens té bon nivell, això és evident, però hi ha 2 equips que estan per sobre de la resta, que són els Dominicos de Saragossa i sobretot el Don Ivane del País Basc, que bueno, són 2 equips que han perdut cap punt en tota la lliga de la seva comunitat autònoma. I visionant vídeos es veu clarament perquè són molt superiors a la seva comunitat autònoma. I respecte al canvi de fa 2 anys, clar, tampoc et puc dir ben bé què ha canviat. Jo el que sí que et puc dir és el que des del principi vam acordar amb els jugadors, que és una intensitat, un ritme d'entrenament, una competitivitat constant en els partits, i això s'ha notat, hem fet 103 entrenaments, i això ho hem notat. Són moltes hores junts, però moltes hores de qualitat i de intensitat, que ningú ha perdut el temps. I jo crec que això els jugadors ho van entendre des del principi, la reunió que van fer el juny, i ho van adaptar com a seu. Jo crec que és el punt fort d'aquest equip, el compromís que van agafar el juny, de dir, ostres, volem ser competitius i volem millorar individualment i col·lectivament. I jo crec que aquesta és la gran arma que tenim de cara als 3 pròxims partits.
3: Veient que treballes, els jugadors treballen aquests dies, us concentreu, què feu?
9: Sí, hem quedat al migdia per dinar tots junts. Dinarem a les dues ja al càmping i aquesta és la gran arma que tenim de cara als tres pròxims partits.
3: Veiem que treballes, els jugadors treballen aquests dies, us concentreu, què feu?
9: Sí, hem quedat al migdia.

0: ni físicament ben preparat.
1: Sí, tant i tant. Ho he vist les dues setmanes anteriors, sobretot aquesta setmana, que mentalment estan molt, molt, molt preparats per tot allò que es trobaran. Tenen l'experiència de fa 2 anys de jugar unes fases a casa, han mostrat una concentració, bueno, molt i molt i molt bona, com tot l'any, però aquesta setmana amb una plena consciència del que tenim avui i estic convençudíssim que el partit d'avui el traurem endavant per això, per la mentalitat que ja estan arrossegant.
0: A més, l'ambient serà una passada.
1: L'ambient per al poble des de fa 2 setmanes és un luxe, eh? Tenim una junta que ha fet una feina espectacular, no només aquestes 2 setmanes, sinó durant tot l'any, perquè el treball, totes les juntes fan un treball que sovint és desagraït, perquè evidentment donen les seves hores pel bé del club i evidentment no tenen cap recompensa, però és que aquestes 2 setmanes la feina, bueno, ja porten ben bé un mes treballant una barbaritat per aquestes fases, no? Han involucrat a tot el comerç local, la gent que no és del món de l'handbol et para pel carrer matí, migdia, tarda, ostres, que tingueu molta sort, intentaré venir. Han fet un muntatge a dins del pavelló i a fora d'un nivell altíssim i, ostres, jo crec que tot el club i tot el poble es mereix un esdeveniment d'aquest tipus que serà de molt alt nivell.
0: Doncs, Sergi, no molestem més, et deixem treballar. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i tant de bo dilluns puguem parlar d'un èxit del club i, si res més no, de caure en la cara ben alta. Moltíssimes gràcies.
1: Sí, moltes gràcies a vosaltres, eh?
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
3: Diputació de Girona.
4: Música amb segell, Ràdio Palafrugell.
5: Palafrugell, Calella i el Franc Tamariu.
4: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
6: Quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc.
4: Sona primer a Ràdio Palafrugell.
0: Bé, hem acabat ja de parlar d'handbol per aquest cap de setmana, un quart i mig d'una. Moltíssima sort, moltíssima bona sort a tots els equips de l'handbol masculí i a l'handbol femení de l'handbol en Garbí. N'anirem parlant avui, sense anar més lluny. Aquest vespre tenim la primera de les transmissions que en l'equip de l'handbol Garbí, juntament amb en Ferran Castelló, ens portaran la retransmissió d'aquest primer partit. Una mica de música, 2 quarts tenim les efemèrides, seguim preparant l'informatiu del punt de la 1, l'informatiu migdia de Ràdio Palafrugell, Kenny Loggins amb Heart to Heart. Oh.

0: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regencós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
3: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.
4: És el món de les efemèrides de la cultura popular, de la música popular, per al dia 22 de maig. I avui celebrem el naixement, el 1924, de Charles Aznavour, que realment es deia Charnow Barinac Aznavourian. Naixia a París, dels grans, sens dubte, de la música francesa. Va desenvolupar una extensa carrera com a cantant, com a compositor i també com a actor. Va començar com a carrera professional amb el duo Roche et Aznavour. Després va acompanyar amb una gira l'any 46 a la gran Edith Piaf i primers enregistraments que tenim des de l'any 1948, realitzades al Canadà. Va morir l'octubre del 2018.
5: Avec leurs petites idées.
4: És un dels personatges més històrics que recordarem en el dia d'avui, però n'hi ha molts altres, com, per exemple, el 1942, quan naixien Calvin Simon a Beckley, a West Virginia, membre dels grups de funk, Parliament i també Funkadelic. Recordem un personatge que va néixer el 1950 i durant molts anys per ell i professionalment també lligat a Elton John, compositor, lletrista i vocalista de rock, amb Bernie Taupin, que naixia a Lincolnshire, a l'Anglaterra. Després de molt de temps de relació, va entrecar la seva relació a finals dels anys 70. Alguna vegada han tornat a treballar de manera conjunta. També han registrat discos en solitari, peces com aquest Cocodril Rock de Elton John, una obra seva.

El 22 de maig del 1955 naixien Jerry Drummers a Ottakamun, a la Índia. Fou el teclista de la banda britànica de ska The Specials.

Un dels artistes més importants a nivell mundial va néixer també un tal dia com avui, però en aquest cas del 1959. L'Stephen Patrick Morrissey, conegut només com a Morrissey, naixia al Regne Unit a Derby Hall. El 1982 va fundar al costat de Johnny Marr la banda de pop de Smith i a partir de l'any 87 començava a interpretar en solitari publicant el seu primer disc, Viva Hate, el 1988. Una de les icones inqüestionables del pop britànic.

Seguim parlant de personatges famosos i en aquest cas nosaltres el que farem serà recordar una figura de la música clàssica com Wilhelm Richard Wagner, que naixia a Leipzig, aleshores al regne de Sajonia, el 22 de maig de 1813 i moria a Venècia el 13 de febrer de 1883. Un compositor, director d'orquestra, poeta, sagista, dramaturg, teòric musical alemany, del qual destaquen moltíssimes peces, com aquest, la cavalgata de les Valquíries.

Seguim amb altres personatges que us volem recordar. És el protagonista de la cançó Square Rooms. Naixia, i avui ho recordem, un personatge també històric del món de la música, i ho feia el 1956, aquest actor i cantant estadounidenc, Al Corley. Ens aportava com a èxit important aquesta cançó Square Rooms. Seguim recordant, i ho fem ara mateix amb Rita Marcela Guerrero Huerta, coneguda com a Rita Guerrero, cantant nascuda a Guadalajara, Jalisco, Mèxic, el 22 de març del 1964, i va morir a Ciutat de Mèxic el 2011. Una cantant mexicana que de 1988 a 2005 va ser la vocalista d'un dels grups més coneguts d'aquelles contrades, Santa Sabina.

Avui celebrem també el naixement de Héctor Polo, un cantant nascut el 1979, bateria i exfutbolista. Nascut a Madrid, membre de la banda Pig Noise des de la seva formació el 2002. Cançons com aquesta. Pega la vuelta. Recordem la música d'en Russell Pritchard. També va néixer el 1979. El baixista britànic Russell Pritchard, membre des de la seva formació el 2001 de la banda indie rock The Zootons, una banda formada a Liverpool. Van tenir diversos èxits, sobretot als començaments de la dècada dels 2000.

El 1967 naixia en Dan Roberts, baixista canadenc, nascut a Winnipeg, a Manitoba. Ell era el baixista de la banda Crash Ten Dummies i germà del cantant solista Brad Roberts.

El 1961 naixia Dana Williams. Era baixista. És baixista, de fet, de la banda de country de Diamond Rio. Va néixer a Dayton, Ohio, i és membre d'aquesta formació des dels seus orígens, el 1989.

L'Allen Ayerdi, també el celebrem en el dia d'avui. Va néixer el 1975, aquest en bateria, nascut a Pamplona, Iruña, membre de la banda de hard rock Marea, fundada el 1997. Aquesta és part de la seva música.

0: Retornem a les Amèriques per celebrar el naixement de l'Àngel Parra. Un Àngel Parra que era guitarrista i compositor xilè nascut a Santiago, fill del cantautor xilè Àngel Parra i Marta Orrego i net de la Violeta Parra.
1: Todo su ancho, graba noche y día.
0: Va néixer tal dia com avui del 1966. Va ser membre de la banda Los Tres.

Aquesta era alguna de les darreres composicions que va interpretar també ella la guitarra de la Violeta Parra. Que me ha dado tanto. En Johnny Gill també és un personatge que volem felicitar en el dia d'avui, també nascut el 1966, aquest músic, actor i cantautor de soul i rhythm and blues, nascut a Washington, Districte Federal. Des de 1988 és membre de la banda New Edition, fundada el 1981 a Boston, i també forma part del supergrup de rhythm and blues LSG. També en solitari ens ha portat peces com aquesta banda sonora del videojoc Grand Theft Auto.

El 1962 naixia en Jesse Valenzuela, músic, cantant i productor, membre fundador de la banda de rock Gin Blossoms, formada a Tempe, Arizona, el 1987, conegut com èxits com el Hey Just Lucy, As Long As It Matters, o per exemple aquesta cançó que m'agradava molt i que es deia Follow You Down.

El 1955 naixia una cantant que sempre m'ha encantat. És una cantant irlandesa, nascuda a Dublín, una intèrpret de folk, de jazz i música contemporània, molt estimada i respectada al seu país i també per part meva. Millor artista femenina, nombrada durant 5 vegades a Irlanda. És la Mary Black.

El 22 de maig de 1954 naixia a Kingston el cantant jamaicà Jimmy Reilly, conegut per el seu treball en supergrups com els Sensations, a qui escoltarem de fons ara mateix, o The Unix als anys 60.

El 1948 naixien Doug Gray, músic i cantant nascut a Spartanburg, a Carolina del Sud, als Estats Units, i conegut per ser el cofundador, la veu solista i l'únic membre constant d'una banda formada l'any 1972, la Marshall Tucker Band. Aquest va ser el seu més gran èxit, una cançó que es va publicar el 1973, Heard It in a Love Song. Els quatre darrers protagonistes del dia d'avui els escoltem a continuació. Jo vaig conèixer aquest personatge en un àlbum que va publicar al costat de l'Alberto Cortés, lo Facundo, lo Cortés, no quita lo Cabral, una cosa així em penso que es deia. Facundo Cabral va néixer tal dia com avui del 1937 a La Plata, a Buenos Aires. Cantautor, li podem dir, de folk, però molt punyent també les seves cançons. Cançons i monòlegs en els quals relatava anècdotes personals i paràboles de molt contingut social i polític. Que ens va deixar, va morir l'any 2011.

El 1930 naixia en Jimmy Case. Va morir el 1995. Va néixer al Bronx, a Nova York. Aquest va ser el primer tenor que va tenir una coneguda banda anomenada The Chords entre el 1951 i el 1960. Coneguts per el seu gran èxit de 1954, aquest és Boom, que escoltem. No.

Tornem a anar molt enrere i escoltar música de la Nostrada de casa nostra, perquè el 22 de maig del 1865 naixia a Barcelona l'Enric Morera i Viure, músic i compositor. Després de passar la seva infància a Buenos Aires, va completar els seus estudis musicals a Barcelona i també a Brussel·les. Després va tornar a marxar a Argentina i ja es va instal·lar amb els 25 anys que tenia novament a Barcelona. Va ser autor d'òperes, obres sinfòniques, corals, concerts i una missa de Rèquiem, però sobretot és conegut per les seves sardanes. Per exemple, la Santa Espina, les Fulles Seques, la Sardana de les Monges, l'Empordà o aquest Girona. Va morir l'Enric Morera el març de 1942, als 75 anys d'edat. I finalment, i amb una cançó magnífica, convidem el programa d'avui per recordar la mort el 1998 del músic i cantant country Royce Kendall, nascut a Sant Louis el 1935 a Missouri. Integrat en del duo de Kendalls, format per ell i la seva filla Jenny, varen publicar entre els anys 60 i 90 16 àlbums i amb algunes cançons com el Making Believe, que varen ser una autèntica preciositat. Ha estat tot amb aquesta efemèrides de la cultura, de la música popular, aquí a la nostra emissora.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
3: Doncs bé, cap a la una, amb aquest divendres 22 de maig han estat els nostres especials i a la una tenim l'informatiu migdia. Ens arribaran tota la informació del dia d'avui, recordant també aquest especial de Humboldt. Res, ens en retrobem ara a l'informatiu. Us deixem amb música com la d'Amy McDonald, D-Joe o SDP 509. Són les cançons que a continuació ens acompanyen fins a la una.

0: Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal. És la una. Ràdio Palafrugell. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: És el punt de la una del migdia d'avui, divendres 22 de maig. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí en el moment de començar aquest informatiu de Ràdio Palafrugell a l'edició i la direcció d'aquest espai que ens aporta, com sempre, la preparació d'en Ferran Castelló i de la Maria Vila. Precisament avui amb en Ferran tractarem un parell dels temes que us portarem amb aquest informatiu. Bon dia, Ferran.
2: Hola, bon dia.
1: Amb ell parlarem de les pubilles de les festes de primavera que es retrobaran demà a la Fundació Cuixart.
2: L'acte impulsat per l'associació Els Trompats homenatja una de les tradicions més emblemàtiques del municipi i reivindica el llogat cultural i social de Modest Cuixart.
1: També en Ferran ens parlarà de l'Espai Arteca, que inaugura l'exposició Shokunin d'Ainhoa González Mármol.
2: La mostra es podrà visitar fins al 20 de juny i reflexiona sobre l'ofici, el procés creatiu i els límits del tatuatge. L'exposició transforma materials quotidians en nous espais d'expressió artística i forma part del projecte cultural Arteca.
1: Gràcies, Ferran. Ens en retrobem d'aquí uns moments. També parlarem amb el nostre informatiu de la retransmissió que Ràdio Palafrugell farà en directe dels partits de la fase d'ascens a Primera Nacional del club Handbol Garbí, començant en el dia d'avui amb la locució d'en Ferran Castelló. Ens arribarà el primer dels partits i demà i diumenge amb un servidor les dos restant contra els tres rivals que tenen el partit. Es jugarà contra el Roa Red Solidària avui a 3:15, dissabte a 3:15 també contra el Dominicos de Saragossa i diumenge a 12:15 del migdia contra el Don Ivane Euskabaloia, penso una mica més, l'euskera no és el meu fort, del País Basc. Per tant, en parlarem, però també amb aquest informatiu escoltarem els protagonistes que aquest matinal ens han acompanyat a Ràdio Palafrugell. Això, juntament amb altres coses, perquè el sector immobiliari registra un increment dels habitatges començats a Palafrugell durant el 2025. Parlarem de la presentació de converses de sobretaula al motel, el llibre de Joan Armenguer i Xavier Fabrés, que demà dissabte es presenta a la llibreria No Llegiu. També de l'espectacle del sopar de les colles de les festes de primavera, que també es podrà veure en directe a Ràdio Palafrugell demà dissabte al vespre. De l'obra de teatre de Hi havia una vegada, contes per a nens i nenes grans, que es podrà veure aquest cap de setmana al Companyia d'Om Teatre i l'Aula de Teatre Palafrugell al Teatre Municipal. Parlarem de La Cantadeta, que ha reunit 1.200 alumnes en una nova edició de veneres teatralitzades a Torroella i a Girona. Parlarem de Regincós, que inaugura dissabte l'exposició Anem a Estudi sobre la història de la seva escola. La previsió meteorològica i un toc a la informació esportiva completaran el nostre informatiu del dia d'avui.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Parlem de festes de primavera, perquè els trompats se'n rebran les pubilles de les festes de primavera de Palafrugell a la Fundació Cuixart. Això serà demà. La iniciativa vol reconèixer una de les tradicions més arrelades i estimades del nostre municipi. Segons la RUC GO de l'associació, l'acte vol destacar la memòria històrica, cultural i emocional vinculada a les festes de primavera. Ferran Castelló.
2: L'acte començarà a les 6 de la tarda amb una taula rodona al voltant de la figura de les pubilles i la perruqueria.
3: Estem treballant en tot el marc de les festes en donar visibilitat en aquelles coses que han funcionat durant molts anys i que agraden a la gent. I una d'aquestes coses que sempre hi ha hagut l'espina és de la trobada de pubilles. Bé, la trobada no, sinó en el món del pubillatge, no? Diguéssim. Entenem que en la societat que vivim avui en dia fer una exhibició de pubilles no és la cosa més encertada, però nosaltres volíem donar-los el seu protagonisme també, i és una activitat que ja fa anys s'havia fet i hem volgut recuperar, que és fer una trobada de pubilles.
2: També inclourà un espectacle de l'artista transformista Jèssica Pulla.
3: Nosaltres obrirem portes a les 6 de la tarda, les pubilles els rebrem a aquella hora. Per identificar-les de la resta, se'ls hi farà una entrega d'una banda, amb la senyera, típic de pubilles, i llavors hi haurà una taula rodona, el que hem comentat abans, una mica enfocada en el món de la peluqueria, edició especial peluqueria, n'hem dit nosaltres. Llavors, una mica en la línia d'això també, l'espai estarà una mica ambientat com si fóssim dins una peluqueria i llavors hi haurà un espectacle de l'artista Jèssica Pulla i finalment farem un petit brindis tots junts i una foto.
2: A més, servirà per recordar el paper de Modest Cuixart en la vida cultural i festiva de Palafrugell. Durant dècades, l'artista va obrir les portes de casa seva perquè els seus jardins es convertissin en un espai de trobada de les festes i de la ciutadania.
3: I hem triat aquest espai, bàsicament, perquè aquest any és any Cuixart a Palafrugell, per tant, volem també retre homenatge una mica a la seva figura, però també perquè al final era el punt de trobada inicial de les pubilles quan es feia. Llavors, doncs, bueno, és com una mica tancar el cercle, no?
2: L'acte acabarà amb un brindis i una fotografia de grup.
1: Doncs moltes gràcies, Ferran. Ens retrobem d'aquí uns moments. I aquest és l'himne que ressona aquest cap de setmana a Palafrugell.

0: Aquest cap de setmana, fases finals ascens a la Primera Nacional de l'handbol Garbí masculí. L'equip A, entrenat per en Sergi Catarain, en rep tres rivals molt forts amb aquesta fase final que es disputa aquí a Palafrugell. El premi per al primer classificat de tots aquests partits, pujar a Primera Nacional. Hem volgut fer un especial aquest matí, hem parlat amb molts dels protagonistes. El primer d'ells, el president en Narcís Ferrer, que ens parlava així.
1: Bé, això és una cosa que com vam acabar les fases de fa dos anys amb l'antic president, vam fer una mica de balanç i coses que s'havien de millorar per si mai tornava a venir unes fases i aconseguim tenir unes fases aquí a casa una altra vegada, i han vingut i han procurat aplicar-les. I el que va passar molt és que les fases van circunscriure, es van quedar allà a l'entorn del pavelló i molta gent de Palafrugell no sabia què estaven passant. I la realitat és que la recepció del mercat, de l'Associació de Comerciants Oxigen, ha sigut xulíssima. Moltes botigues decorades. Avui també hi ha una cosa molt xula, que és que tots els jugadors petits que van a les escoles i als instituts de Palafrugell, avui els hem demanat, perquè quan crides a files al Garbí tothom reacciona, que vagin tots de vermell amb les samarretes de jugar. Jo crec que avui es veuran moltes samarretes de jugar pel carrer quan sigui la sortida de les escoles. Bàsicament procurar que això, que el poble respiri en vol i respiri en Garbí.
0: També hem conversat amb en Sergi Catarain, entrenador del primer equip en masculí, que viu així els moments previs a la fase final.
2: Estem molt bé, estem molt bé. Hem fet un molt bon treball físic aquestes 5 setmanes. L'equip està preparat a nivell físic per aguantar els 3 dies. A nivell tàctic hem estat treballant, sobretot en el primer partit que juguem avui, i sobretot molta consciència amb el tema de les emocions, no? Que nervis sempre n'hi haurà, però que pressió no n'hi ha cap ni una, i que, bueno, i que lluitarem com hem fet tot l'any i competir tots els partits, que aquest és el nostre objectiu, poder lluitar amb tothom, competir i estar tranquils o la consciència tranquil·la que hem fet tot el que hem pogut.
0: I també aquest cap de setmana l'equip femení B juga el partit de tornada de la fase de consolació, de la final de la consolació de la categoria on milita en la primera divisió de casa nostra, buscant l'ascens a la Lliga Catalana Argent, cosa que poden aconseguir si guanyen, empaten o perden per menys de 7 gols a la pista de la Llertà Argentona aquest diumenge. Nino García ens en parlava d'aquesta manera.
3: Sí, senyor. És un partit de, bueno, d'aquest que no te poden fiar perquè pot ser una encerrona. La pista és complicada, ja ens va passar en el partit de Lliga allà que vam acabar perdent d'un gol, amb un arbitratge, hòstia, molt casero. I, bueno, totes aquestes coses, doncs, segurament poden passar. De fet, nosaltres a la nostra categoria ens posen normalment un àrbit i hem demanat, des del club, vam trucar a la federació i, bueno, ens vam posar en contacte perquè posessin 2 àrbits. Que a vegades, doncs, si n'hi ha 2, doncs la cosa es pot controlar més.
0: Doncs aquest ha estat l'especial. Recordeu que Ràdio Palafrugell retransmetrà els 3 partits que juga l'equip de l'handbol Garbí amb aquesta fase d'ascens a Primera Nacional. A part de l'equip de la ràdio, també hi contarem amb els comentaris de Víctor del Río, Pere Medinyà i Albert Roques. Una retransmissió que començarà aproximadament 15 minuts abans de cada enfrontament, amb una prèvia que inclourà l'anàlisi dels equips, les claus del partit i l'ambient del pavelló. Ho podreu escoltar al 107.8 de la FM, a l'antena de la ràdio, a radiopalafrugell.cat, i també ho podreu veure en directe al compte de YouTube del Club Handbol Garbí. Aquesta fase d'ascens es disputarà durant 3 dies, reunirà equips d'arreu de l'estat en un format de lligueta. Avui divendres a 7:45 es juga contra el Roa Red Solidària, demà a 7:45 del vespre també contra el Dominicos, i el 24 de maig a 12:45 contra el Don Ivane Escobaloia Aukera Horts Clínica. Així es diu aquest equip que ens arriba des de Guipúscoa. Per tant, molta sort a l'handbol Garbí. Allà ens veurem, perquè jo seré dissabte i diumenge per les transmissions. I també molta sort a l'equip femení, ho hem parlat amb Nino García, pel partit de diumenge. Seguim ara mateix amb l'informatiu. Seguim parlant del sector immobiliari a casa nostra. Palafrugell ha registrat un lleuger increment del nombre d'habitatges començats durant el 2025, segons les dades de l'Associació de Promotors de Catalunya i CaixaBank. L'any passat van ser un total de 104 construccions i el 2024 de 99. Tot això queda per sota d'altres municipis de la nostra comarca. En el total comarcal s'han sumat 1.062 habitatges que representen un increment del 28% en un any. En una entrevista a Ràdio Palafrugell, el director general de l'Associació de Promotors de Catalunya, Marc Torrent, ha explicat que les dades reflecteixen la recuperació d'aquest sector.
4: La veritat és que d'ençà de la represa de l'activitat, després de la crisi que ens va portar molts anys a pràcticament no promoure, doncs des del 2015 en endavant hem vist que a poc s'han anat despertant nous projectes arreu de Catalunya. I això, doncs, entenem que és una bona notícia perquè al final doncs, estem satisfent una necessitat d'habitatge per a les famílies.
0: Segons ha explicat, a partir del 2015 es va reactivar progressivament la promoció d'habitatge a diferents punts de Catalunya, primer a l'àrea metropolitana de Barcelona i després a la resta del país.
4: I en aquest moment, doncs, especialment tota la zona costera, del litoral, tant passa a la Costa Daurada com, evidentment, també a la Costa Brava, doncs aquest fenomen veiem que es va replicant en aquells entorns que alhora també tenen una geografia més privilegiada com és el territori del que estem parlant avui.
0: El responsable del sector també ha posat el focus en els terminis administratius. Indica que dels aproximadament 3 anys que pot durar una promoció, gairebé la meitat del temps es destina a tràmits burocràtics.
4: El que demanem és que existeixi també una agilització en la mesura del possible de tota la tramitació administrativa. Pensem que durant l'edificació de l'obra estem parlant d'uns 3 anys, des de que un habitatge s'inicia o quan un habitatge finalitza, i d'aquests 3 anys, pràcticament la meitat, és tràmit burocràtic, no? Com és la llicència d'edificació, la cèdula, la llicència doncs, de primera ocupació. És a dir, realment, d'aquests 3 anys, la meitat aproximadament doncs, estem en aquests tràmits i l'altra meitat són pròpiament de construcció.
0: Les dades es van presentar en una jornada celebrada a l'Escala, juntament amb CaixaBank. Parlem de l'agenda cultural de casa nostra, perquè la No Llegiu ens porta aquest dissabte a les 6 de la tarda la presentació del llibre Converses de sobretaula al motel, de Joan Armenguer i Xavier Fabrés. L'obra parteix de converses mantingudes al restaurant al motel de Figueres, on els dos autors reflexionen sobre l'Empordà i el nostre país. El llibre pren forma de diàleg i converteix la conversa en eina d'anàlisi. Això ens ho va explicar en el dia d'ahir Joan Armenguer en una entrevista al matinal de Ràdio Palafrugell.
5: I és el resultat d'unes estones en un dels palaus gastronòmics del nostre Empordà que han donat com a resultat unes reflexions, unes converses, una mena de tertúlia, de fer-la petar, que diria Josep Pla, sobre el nostre petit país, que és l'Empordà, però també amb una idea... és a dir, global, és a dir, comencem parlant de l'Empordà per acabar parlant del país o comencem parlant del país per acabar aterrissant a l'Empordà.
0: Segons el pròleg de Sebastià Roig, el volum reivindica la conversa en un temps d'immediatesa i aposta per entendre el territori des del debat i la reflexió.
5: Són converses que deixen els temes oberts, deixen els temes perquè el lector doncs, hi pugui donar continuïtat en aquesta reflexió i també pugui completar cadascuna d'aquestes converses. És a dir, no volen centrar, no volen deixar cap tema tancat, sinó obrim els temes i ens hi donem horitzó i sobretot amplitud perquè tothom que el llegeixi pugui reflexionar i fer-se seves també algunes propostes, és a dir, les pugui sorgir de cada un mateix, no?
0: La palafrugellenca Carme Fenoll conduirà la presentació del llibre.
5: Bé, perquè la Carme Fenoll és una, a Palafrugell és un referent en el món del llibre. Qui millor per presentar, per conduir aquesta conversa entre tres que una persona que més part per Palafrugell, però més enllà de Palafrugell, és un referent. I, per tant, per nosaltres és... és un luxe que puguem comptar amb la Carme en aquest acte d'aquest proper dissabte.
0: Aquestes converses de motel aborda qüestions com el mite de l'Empordà, la divisió administrativa, el turisme, les infraestructures, la immigració, les transformacions socials i econòmiques del nostre territori.
5: Arribem a conclusions que el mite avui en dia no s'aguanta, no? Que aquest Empordà, doncs, malgrat la seva singularitat, també té uns problemes socials, econòmics, que estan lluny d'aquesta mitificació, d'aquesta visió dolça que alguns des de fora de l'Empordà li volen donar.
0: El resultat del llibre és una radiografia del país que combina mirada literària, experiència i compromís cívic amb una voluntat d'obrir debat i generar pensament crític sobre el futur de l'Empordà. Serà demà dissabte a les 6 de la tarda a la llibreria No Llegiu la presentació de Converses de Sobretaula al Motel, llibre de Joan Armenguer i Xavier Fabrés. Tornem amb en Ferran. L'Espai Arteca de la Biblioteca de Palafrugell inaugura avui a les 6 de la tarda l'exposició Shokunin. És de la jove artista Ainhoa González de Mármol i es podrà visitar fins al dia 20 de juny. Explora els límits del tatuatge i reflexiona sobre el procés creatiu i la transformació dels materials. Ferran.
6: Parteix del concepte japonès Shokunin, vinculat a la dedicació constant a un ofici i al respecte per la matèria i el procés de treball. Són declaracions al podcast Arteca de Ràdio Palafrugell.
7: Un concepte que els japonesos apliquen molt a les seves disciplines, no? I és, jo què sé, per exemple, un xef del que sigui, doncs, coneix cada ganivet, cada tècnica, cada tall, cada tot. Llavors, dins el món del tatuatge, jo tot això ho aplico molt, també. El coneixement de cada tipus d'agulla, cada tipus de tinta. Hi ha una diferència de pell entre cada persona increïble. Jo veig una pell i sé si t'hidrates, si no t'hidrates, si te prens molt el sol, si els teus hàbits els veig a la pell.
6: L'artista trasllada la tinta a nous suports davant la impossibilitat de treballar directament sobre el cos. El cuir es converteix en una nova pell i diversos objectes quotidians passen a ser superfícies d'expressió artística. L'exposició inclou esbossos, proves i peces que mostren l'evolució del traç i la pràctica diària de l'ofici. Ainhoa González Mármol explica que Shokunin és una exploració del procés i de la pràctica constant on cada traç forma part de l'aprenentatge i del desenvolupament artístic.
7: Trosset de la meva personalitat a cada tatuatge, que és el que a mi m'agrada fer, no? Lo interessant sempre és que la gent ve amb una idea però no la veu. Llavors jo treballar tota aquesta idea, portar-la a un paper, tocar una mica aquí, tocar una mica allà per intentar arribar a això que aquella persona té al cap, no és com dibuixar per dibuixar el que et ve de gust. Has d'adaptar la part del disseny.
6: La mostra forma part del Servei Arteca de la Biblioteca de Palafrugell. El projecte promou la difusió de l'art contemporani i dona visibilitat a artistes vinculats a l'Empordà. Actualment, al fons, se'n reuneix prop de 170 obres de disciplines com pintura, fotografia, escultura, ceràmica, dibuix i tècniques mixtes. Es poden endur en préstec durant un mes.
8: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: Seguim amb l'informatiu i parlem de les colles de les festes de primavera que ja tenen a punt el sopar de presentació i l'espectacle d'aquest dissabte, dia 23. Començarà a 9:15 del vespre a l'Espai dels Forns de Palafrugell i a 10:45 faran l'espectacle La teva cara em sona, edició sofà, pèl i manta a la bòbila. A partir de mitjanit hi haurà dues hores de fi de festa amb el DJ Arzonist. L'espectacle es podrà seguir en directe a Ràdio Palafrugell i en format audiovisual a Palafrugell i a 10:45 faran l'espectacle La teva cara em sona, edició sofà, pèl i manta a la bòbila. A partir de mitjanit hi haurà dues hores de fi de festa amb el DJ

0: La Fugilla acull aquest cap de setmana l'espectacle Hi havia una vegada, contes per a nens i nenes grans, una proposta de teatre i dansa a càrrec de la companyia Dom Teatre i l'aula de teatre de Palafrugell. Les funcions es faran dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda. Les entrades valen 12 euros. L'obra presenta una adaptació molt lliure dels contes per a nens i nenes políticament correctes, amb una mirada crítica als relats tradicionals i als valors que transmeten. La proposta combina teatre i dansa i juga amb la idea del que significa ser gran o no tant. La Fundació Ernest Morató organitza una nova edició de La Cantadeta, un espectacle d'havaneres teatralitzat protagonitzat per 1.200 alumnes d'escoles de la demarcació de Girona. La Remendadora vol retre homenatge a les dones del mar gràcies al treball de les quals els pescadors podien sortir a pescar. El muntatge ja arriba a la seva cinquena edició i compta amb tres representacions programades. La primera a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí, demà dissabte a les 6 de la tarda, i les altres dues es faran a l'Auditori de Girona dissabte 13 de juny a les 12 al migdia i a les 6 de la tarda. En aquesta ocasió, el grup convidat és les Anxovetes, que participen en l'espectacle com a formació musical destacada. Entre les nombroses escoles participants hi haurà la Josep Barceló i Mates, Pibert i Badruna de Palafrugell, i la direcció és d'Elisabet Mestre i el text de Josep Piferrer. Els actors seran Irene Genís i l'Albert Niell. I finalment parlem de Regincós, que inaugura demà dissabte l'exposició Anem a Estudi, Escola de Regincós 1925-1977-2025. L'acte tindrà lloc a 6:45 de la tarda a la plaça de l'escola, l'espai de les antigues instal·lacions educatives del municipi. La mostra s'emmarca dins els actes de commemoració del centenari de les escoles Torres i Junama. L'exposició proposa un recorregut per la història de l'antiga escola de Regincós des de la seva inauguració l'any 25 fins al seu tancament, que va ser l'any 77. El projecte ha estat impulsat per un grup de voluntaris del municipi amb el suport de l'Ajuntament de Regincós i el disseny gràfic i expositiu d'Oriol Piferrer. La proposta recupera més d'un centenar de fotografies, objectes i records aportats per exalumnes, familiars i veïns del poble. Durant la inauguració es preveu la recreació de la fotografia històrica feta l'any 1925 en el moment d'obertura de l'escola. Aquesta exposició vol recordar la memòria educativa de Regincós i el paper de l'escola en la vida social del municipi. La mostra es podrà visitar durant els caps de setmana d'aquest mes de maig. Hem parlat d'esports al començament del nostre informatiu a l'handbol Garbí, però també hi ha una altra cosa a destacar. I és que l'equip de la Punxa juga el primer dels dos partits en els quals es juga l'ascens a la tercera catalana. Ens ho explica ara mateix l'Alba Cabrera.
1: Hola, què tal? Aquest dissabte a les 6 de la tarda al Camp del Gregal, la Punxa rep el Tossa B en el partit d'anada de la fase final del play-off d'ascens a tercera catalana. Els blaus van guanyar contra pronòstic en l'eliminatòria prèvia a l'Aro Club de Futbol, que havia estat segon a la fase regular, mentre que els palafrugellencs van finalitzar cinquens i es van imposar en aquesta eliminatòria amb una victòria a casa i un empat a domicili. Ara la Punxa s'enfronta a l'equip que va quedar tercer a la fase regular i que ha eliminat del play-off el Palamós B, amb un triomf a domicili i un empat a casa. Unes dades que demostren la importància de per què el conjunt blau ha de guanyar aquest dissabte a casa per poder encaminar l'eliminatòria i poder tornar a jugar a tercera catalana, tenint en compte que tenen a favor que durant el curs els de Palafrugell han estat l'equip més golejador del seu grup, el grup 6 de quarta catalana.
0: Som-hi, doncs, un divendres més a obrir la perspectiva del cap de setmana amb el nostre bon amic, en Josep Pasqual, de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit. Parlarem de la previsió meteorològica, però avui aprofitarem perquè ens explicarà què està fent ara mateix. El trobem a dalt del cim preciós, amb una vista esplèndida de Roca Maura a sobre de l'Estartit. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Una bona vista que tens des d'allà i, a més, amb un dia que deu haver començat el dia bastant clar, no? O no?
2: Sí, pràcticament no hi ha ni un núvol, i dies així, un cop l'any, pujo aquí en el geodèsic de Rocamoura, i trigonomètricament amb un aparell, un teodolit, doncs mesuro la línia de platja per saber doncs el que avança i retrocedeix la platja.
0: Exactament la mida.

0: no? Del que hi ha de sorra i tot això.
1: Gràcies. Exactament. Mm. I necessito, doncs, un dia que estigui molt encalmat, com avui, i perquè així es queda definida la línia de... Allà on s'acaba la platja i allà on comença el mar, diguéssim. Quan hi ha onades, és indefinit, això.
0: Però això depèn molt dels temporals, no?, que hi hagi hagut, suposo.
1: Esclar, per això acostumo a fer-ho, doncs, a la deixada a finals de primavera, començaments d'estiu, quan, teòricament, han passat tots els temporals, ja.
0: I què, hi cabrà la mateixa gent aquest any o no?
1: Bé, d'aquí que ho tingui calculat, encara passaran uns dies. Avui faig les mesures, avui. En tot cas, i avançant-me, o intentant contestar això que em preguntes, doncs aquí a l'Estartit hi cabrà més gent que altres anys, per una raó, perquè d'ençà que no bufen tant les tramuntanes, doncs els gravins porten la sorra cap aquí i la tramuntana, com que no bufa tant, no es l'emporta. Per tant, aquí, justament, la part, el quilòmetre o dos quilòmetres més propers a l'Estartit, la platja avançant.
0: Ai, hi ha els de pals que es quedaran sense sorra, per culpa vostra.
1: Sí, cap allà ha retrocedit una mica, sí.
0: Molt bé. Doncs d'això en parlarem, si et sembla, un proper dia, i ens expliques exactament com es fan aquestes mesures i el que hi ha. Si et sembla, parlem del cap de setmana, tot i que m'has dit fora d'antena que ja està tot dit, no?
1: Sí, perquè serà una còpia del que tenim ara. És, diguéssim, veiem avui quan pràcticament no es veu cap núvol, i el vent, doncs, febles, i una temperatura que ha anat pujant els darrers dies. I així es mantindrà. El que passa és que en situacions d'aquestes, com que ha arribat aire càlid amb alçada, en contrast amb el mar, que tot i això ha pujat, ahir estava a 19 graus ja, però és força més fresc que no pas l'aire ambient, i això el que provoca a vegades és la formació de boires sobre el mar i que de manera ocasional doncs, poden afectar la costa. O sigui que la marinada que arriba és molt, diguéssim, és molt fresca.
0: Però aquestes boires solen ser matinals, no?, més aviat?
1: Sí, més aviat arriben al dematí i després cap al mig matí o migdia, doncs, en cas de que passi, perquè mai es pot assegurar, doncs bufa una mica de garbí i se'ls emporta.
0: Molt bé. Això és pràcticament per tot el cap de setmana. O sigui, avui divendres, dissabte i diumenge tindrem bàsicament el mateix temps.
1: Sí, ben feble aquest sol, pràcticament, tot i que pot haver alguna trenyina de núvols alts, però en principi poca cosa, i només aquesta possibilitat de que de manera ocasional doncs, hi hagi alguna boira d'aquestes.
0: Temperatures en augment, suposo, no?
1: Bé, a l'interior segur. A l'interior segur, però aquí a la costa, doncs, depèn de... En principi la marinada, la mica d'aire marítim, doncs aporta aquesta temperatura fresca del mar, i en cas d'aparició d'alguna boira, llavors encara baixaria una mica més.
0: Molt bé.
1: Però depèn d'aquest factor, però en principi les temperatures, sobretot a l'interior, al Gironès, per exemple, seran força més altes que en dies passats.
0: Déu-n'hi-do, doncs. A veure, anem acabant, si et sembla, però suposo que vas prendre mesures, em penso que l'altre dia ens has passat alguna cosa de mesures també de l'estany de Banyoles i d'aquí. La temperatura de l'aigua del mar ja deu estar força alta. No sé si veuràs 20 graus, ja els veuràs o no?
1: No, sí, 19, però si segueix així, doncs d'aquí pocs dies doncs arribarà als 20.
0: Doncs ja ho sabeu, temperatura agradable per prendre un banyet i també temperatura a l'exterior, a menys que hi hagin aquestes boiretes, però la temperatura serà prou agradable. Josep, alguna cosa més?
1: No, desitjar bon cap de setmana a tothom.
0: Doncs que t'ho passis molt bé aquí dalt de Rocamaura, fes un vol fins a l'Escala o fins al Castell del Montgrí, tot xino-xano, si vols, i ens ho expliques.
1: Perfecte.
0: Gràcies, maco. Molt bon dia i bon cap de setmana.
1: Igualment, bon cap de setmana. Adéu, Rafael.
0: Doncs, efectivament, anem a parlar ara mateix del Dia Internacional, per exemple, de la Diversitat Biològica, que se celebra cada any el 22 de maig. Va ser decretat per l'Organització de les Nacions Unides amb l'objectiu de crear consciència sobre la importància que té la biodiversitat per als éssers humans i la necessitat de cuidar-la i preservar-la per a les generacions futures. La diversitat biològica o biodiversitat fa referència a la varietat de certs vius existents i les diferències genètiques de cada espècie, tant d'animals, plantes o microorganismes que neixen, creixen i es desenvolupen en un ecosistema determinat. Inclou els diferents processos i canvis evolutius que tenen lloc amb les espècies i tot l'entorn que els envolta. Aquest terme es va establir a partir de l'any 1985 al Fòrum Internacional sobre la Diversitat Biològica que es va celebrar als Estats Units. El 22 de maig també es commemora una malaltia rara que afecta un de cada 4.000 nadons. Se celebra el Dia Internacional de la Síndrome 22Q11, també conegut com a síndrome de DiGeorge o síndrome velocardiofacial. També se celebra la data del 22 de novembre en alguns països del món. Aquesta síndrome va ser descoberta i descrita l'any 1968 pel pediatre i endocrinòleg nord-americà Angelo DiGeorge. Amb aquest dia es pretén conscienciar i sensibilitzar la societat sobre aquest trastorn genètic en suport a les persones afectades. La síndrome 22Q11 és una alteració genètica produïda per la pèrdua d'un fragment o regió específica del cromosoma 22Q11 i genera problemes relacionats amb el desenvolupament embrionari. La regió cromosòmica 22Q11 conté més de 50 gens, alguns dels quals controlen determinats aspectes del desenvolupament embrionari. Aquesta malaltia poc freqüent es presenta, com hem dit, amb un de cada 4.000 nadons nounats. El desconeixement de les causes que l'originen en dificulta el diagnòstic, així com l'aplicació de tractaments i teràpies especialitzades. El 22 de maig també se celebra el Dia Mundial del Pac-Man, un videojoc arcade creat pel dissenyador de videojocs Toru Iwatani. La data commemora el dia del seu llançament al mercat nord-americà el 22 de maig de 1980. Va ser un èxit, convertint-se en un fenomen mundial a la indústria dels videojocs. Va arribar a aconseguir el rècord Guinness del videojoc arcade més reeixit de tots els temps, amb un total de 293.822 màquines venudes des del 1980 fins al 1987. I acabem amb el darrer dia, que per alguns pot ser fosc, ombrívol i estrany. És el 22 de maig, i ben al contrari, simbolitza la celebració de l'escena gòtica i la seva presència al món. Se celebra el Dia Mundial del Gòtic. Amb això es pretén ressaltar i divulgar diversos aspectes de la subcultura gòtica, com ara la música, la moda, l'art i la literatura. La celebració d'aquest Dia Mundial RAR es va originar l'any 2009 al Regne Unit, quan l'estació de ràdio BBC 6, la BBC 6, transmetia durant el mes de maig música variada sobre diverses subcultures musicals, incloent-hi la música gòtica. Els DJs gòtics Martin Allgott i Cruel Britannia van tenir la iniciativa de celebrar un esdeveniment anual cada 22 de maig. Bé, això és el que ha donat de si en el dia d'avui aquest repàs als dies mundials internacionals. 22 de maig.
2: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: I fins aquí, doncs, la programació avui de Ràdio Palafrugell amb aquest especial informatiu que ha durat una mica més de l'habitual a causa, doncs, també de la llargada de les informacions que teníem i aquest especial sobre el món de l'handbol. A continuació, si ens escolteu en directe amb aquest migdia de divendres, ens arriba una nova edició del podcast amb Segil Ràdio Palafrugell amb en clau de dona. Recordeu les transmissions aquest cap de setmana de les festes de primavera, de la fase d'ascens de l'handbol Garbí, tot això ho tindrem en directe a la nostra programació. Salutacions de Rafael Corbí, que gaudiu d'un excel·lent cap de setmana. Ens retrobem ben aviat. Adéu-siau.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
2: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
3: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
2: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
3: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
4: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
5: A continuació, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. En clau de dona, amb Rita Valero.
6: Dono la benvinguda a l'Enclau de Dona número 8. Avui parlarem d'un tema controversial, un tema que m'ha impactat molt, que de vegades des de fora també s'ha pogut apreciar i percebre, i des de dins doncs s'ha patit d'una manera flagrant. Dones docents, quan el maltracte ve de dins. Hi ha moltes maneres d'explicar què és ser mestra o professora a Catalunya avui en dia. De vegades se'ns pinta com a figures amb molta responsabilitat, capaces de gestionar grups, d'ensenyar coneixements, d'inculcar valors, de fer créixer persones, però darrere d'aquesta imatge hi ha una altra realitat que gairebé ningú vol explicar. La violència quotidiana, sovint invisible, que moltes docents, sobretot dones, pateixen als centres educatius. I no t'estic parlant només de la manca de recursos, dels sous congelats, de la burocràcia insuportable, sinó que t'estic parlant d'assetjament, humiliació, buits i agressions que poden venir de tres bandes diferents. La primera d'elles, els equips directius, que haurien de ser qui cuida i protegeix, però de vegades són qui reprimeixen. La segona banda, l'alumnat, que pot convertir l'aula en un camp de batalla amb insults, gravacions, amenaces i fins i tot agressions físiques. La tercera banda, les pròpies companyes, que de cara a l'alumnat prediquen inclusió, amistat i respecte, però després es dediquen a fer el buit a una col·lega, a ridiculitzar-la o a deixar-la de banda de manera sistemàtica. Tot això, evidentment, com et pots imaginar, genera un ambient irrespirable. No és una qüestió de mal rotllo puntual, sinó una cultura arrelada, reforçada per decrets i normatives que permeten als equips directius tenir massa poder i massa poca supervisió. Aquest programa vol posar llum a aquestes realitats. No és un estudi acadèmic amb estadístiques fredes, és una denúncia col·lectiva que m'ha arribat i que per això he decidit fer-la pública. Aquesta denúncia col·lectiva combina casos reals, documentats i experiències. Començaré per explicar-te el tema dels equips directius. Com es passa del lideratge al maltracte, quan la direcció et gira l'esquena? Moltes vegades una mestra que denuncia una situació, ja sigui una agressió d'alumnat o un conflicte amb famílies o una irregularitat econòmica, es troba amb la mateixa resposta. O bé el silenci, no es fa res, o bé una represàlia cap a ella. Hi ha docents que expliquen com, després de portar un cas greu a direcció, el que han rebut és assignació de les pitjors hores, més càrrega burocràtica i marginació en els projectes del centre. És un missatge clar, no molestis. Un cas real que il·lustra molt bé la impunitat és el d'una directora que va utilitzar diners de la caixa del centre per pagar-se unes braves i una cervesa en un bar diverses vegades per fer tapes. Va presentar els tiquets com a despeses educatives I quan un altre docent va denunciar-ho a inspecció, la resposta de l'inspector va ser que no valia la pena investigar-ho perquè en total eren només 400 euros i era massa feina per tan pocs diners. Aquest cas no és una anècdota, és un símptoma. Quan el missatge institucional és «per tan poca cosa no ens hi posarem», el que es genera és una sensació de barra lliure per a les direccions. També hem de parlar, evidentment, del famós decret de plantilles, que és una porta oberta al favoritisme. Ha estat criticat moltes vegades perquè dona massa poder a les direccions a l'hora de seleccionar qui volen al centre. Això, a la pràctica, vol dir que qui cau bé, qui fa la pilota o qui calla, té plaça. Qui denuncia, qui discrepa o qui qüestiona, queda fora o rep les pitjors condicions. Aquest sistema afavoreix una cultura de la por i del silenci, a més d'una cultura del fer la pilota per aconseguir allò que realment tothom es mereix, que és un horari digne i unes condicions de feina dignes. El decret de plantilles el que permet és que les direccions escollin qui són els mestres o els professors o les professores que continuaran en el centre el següent any. Està molt bé, clar que està molt bé poder escollir el teu equip de treball, però clar, dintre del funcionariat tothom hi té els mateixos drets o se suposa que els hi té. Llavors, quan tothom té els mateixos drets, a qui posaràs dintre del teu equip? Els teus amics, les teves amigues i les persones doncs, que no et generin problemes, que no et qüestionin, que no et facin veure un altre punt de vista, simplement que remin en la mateixa direcció que tu. I no es tracta de remar en contra o de posar pals a les rodes perquè el centre funcioni. No, es tracta de tenir una mirada diferent, complerta, que moltes vegades pot enriquir. O simplement denunciar alguns abusos en horaris, per exemple, que s'han fet per part de les direccions. I clar, això no cau bé. Un altre recurs habitual és el de les direccions que, davant d'un problema greu, diuen «jo acabo d'arribar, jo no en sé res del que ha passat abans». Aquesta frase que els serveix d'excusa en reunions on potser la meitat del personal és nou, no els serveix d'excusa quan hi ha personal que ja estava al centre i saben que moltes vegades aquestes persones ja formaven part de l'equip directiu. Potser no eren els directors o les directores, però sí que formaven part de l'equip directiu i estaven al corrent de tot. Però dir que són nous en aquest càrrec és un joc d'immunitat que deixa les docents totalment desprotegides. També tenir en compte que moltes vegades l'alumnat s'ha tornat el client i això és degut a l'intent de privatització de fer una empresa dels centres públics. Si l'alumnat és el client, evidentment el client no el volem enfadar. Llavors, quan arriba un client, un alumne, disgustat per una nota, tot i que la professora presenti tot el repertori de treballs no presentats, de treballs o exercicis suspesos, d'exàmens suspesos per part de l'alumnat, si l'alumnat és el client, sempre se li ha de donar la raó. I això és moltes vegades el que fan les direccions. Tractar l'alumnat com un client i la professora o la mestra com qui posa pals a les rodes perquè aquesta empresa creixi i creixi encara més. Perquè a més alumnes, més diners es reben de subvencions. I tot això estem parlant de centres públics, tinguem-ho en compte. També hi ha un tema important, sobretot a partir de l'ESO, amb adolescents. L'alumnat moltes vegades es converteix en un assetjador de la mestra. Un dels fenòmens més nous i més dolorosos és el de les gravacions amb el mòbil. Alumnes que enregistren la mestra quan aixeca la veu, quan fa un gest o fins i tot quan té un moment de debilitat i després aquests vídeos són compartits, moltes vegades acaben a xarxes socials i es converteixen en un objecte de burla. No només això, sinó que també hi ha el xantatge. Et tenim gravada. Si no fas això, et denunciem als Mossos. Encara que no hi hagi base real, l'amenaça ja té efecte. I això són alumnes que ho fan. També hi ha molts casos denunciats i que ens han arribat que mostren com, després d'un conflicte, l'alumne que ha faltat al respecte es presenta davant els pares i davant direcció com la víctima. Els pares arriben al centre indignats, exigint explicacions i acusant la docent de maltracte o la típica frase és que aquesta professora em té mania. La situació es gira com un mitjó. La mestra passa de ser víctima a ser acusada. És a dir, un alumne que treu un mòbil a classe, la mestra, la professora, el renya o la renya. Aquest alumne s'escapa de la classe i se'n va al lavabo a parlar per telèfon des del mòbil i la professora li posa una incidència. No es fa res amb aquesta incidència per part de direcció. Quan arriben 3 incidències amb la mateixa alumna, l'alumne considera que se li té mania, avisa els pares i en moltes ocasions, tant per part de la tutora com per part de direcció, es considera que és la pròpia professora la que li té mania a aquesta alumna en concret. Perquè no es fan investigacions, no s'escolta la professora, simplement es volen treure els pares de sobre. Que no molestin, que no es faci soroll. Això forma part d'una de les declaracions que ens ha arribat al programa. També un altre cas amb situacions límit. Per exemple, una professora que ens fa arribar que la seva experiència va ser d'un alumne masturbant-se al mig de la classe, sense cap tipus de vergonya. I clar, ella se li va acudir dir-li que marxés de classe, que se'n anés al lavabo. Què ha de posar en aquesta incidència aquesta professora? També un alumne esperant-se a l'aparcament de l'institut amb una navalla amenaçant la professora abans de pujar al cotxe. Això passa a l'aparcament, però no dins de l'escola. Què s'ha de fer en aquests casos? I aquests casos no són anècdotes aïllades. Mostren fins a quin punt s'ha perdut el respecte cap al professorat. Et parlava d'un tercer front, que és el bullying entre companyes, l'assetjament entre companyes. I una manera d'assetjament que costa molt més d'identificar perquè no és un assetjament directe, sinó que és per manca de, és el buit com a arma. Aquí el dolor és més punyent perquè no es tracta d'alumnes adolescents ni de famílies crispades. Es tracta de les teves pròpies companyes, mestres, professores, que davant l'alumnat fan discursos sobre la inclusió i sobre el respecte, però que després apliquen estratègies cruels amb les seves pròpies companyes. Com, per exemple, una cosa tan senzilla com no incloure-la al grup de WhatsApp del claustre o del cicle. Això és una manera de que aquesta professora no estigui informada del que es parla. No avisar-la de les celebracions d'aniversari o trobades socials que decideixen fer entre totes les professores, fer-li el buit a la sala de profes, mirar-la amb menyspreu quan proposa alguna cosa. Aquestes situacions són difícils de demostrar, molt difícils, davant sobretot de direcció o d'inspecció, perquè no deixen rastre, no hi ha res escrit, però l'efecte sobre la salut i la dignitat de la docent que ho rep és absolutament devastador. A banda de que demostra una hipocresia absoluta, perquè aquestes mestres que li estan fent el buit a la seva companya promouen que no s'ha de fer el buit amb l'alumnat que tenen dins l'aula. Però tot i així, l'alumnat percep el que passa i el que succeeix i percep aquestes relacions confrontades. Així que aquesta perversitat que aquestes mateixes companyes que expliquen a l'alumnat que no s'ha de fer bullying, que tothom ha d'incloure tothom, però a la pràctica elles són les primeres a practicar aquest buit selectiu, aquest doble missatge genera una hipocresia brutal i destrueix qualsevol confiança dins el claustre. I també podem parlar del claustre com a lloc tòxic. Molts claustres s'han convertit en llocs irrespirables, no pel volum de feina, sinó per l'ambient enrarit. Rumors, menyspreus, silencis calculats, quan en realitat la feina hauria de ser col·laborativa i es converteix en una selva de supervivència. En la magnitud d'un claustre, molt poques són les professores o les mestres que s'atreveixen a alçar la mà i dir les coses tal com estan passant. Hi ha molta gent, són molts professors, i quedar exposada d'aquesta manera, a part de que pot tenir conseqüències, fa que la resta del claustre també t'identifiqui. I això, com et dic, per declaracions que ens han arribat, fa que puguis tenir conseqüències posteriors a l'hora del repartiment d'horaris, per exemple, o de la càrrega de feina. Un dels drames més freqüents que també ens ha arribat és quan algunes direccions han estat acusades d'administrar les beques de manera arbitrària, decidint qui en té accés i qui no, premiant determinades famílies o castigant altres. Quan això passa, el sistema perd la seva funció. No és un ajut per a l'alumnat vulnerable, sinó que es torna una eina de poder. Les xarxes socials amplifiquen aquests conflictes. Un comentari a Facebook, un grup de WhatsApp de pares i mares i famílies on la reputació de la docent queda enfonsada en poques hores i allò que l'alumne havia fet malament desapareix del relat i l'únic focus és la mestra. I ara vaig a parlar-te d'un grup de Facebook on es denuncien tots aquests casos on persones, dones, mestres, professores s'han posat en contacte amb mi per denunciar tota aquesta situació i que fes un programa parlant d'això. En aquest cas, el grup és obert, és un grup que es diu 200 en xarxa i explicaven, per exemple, el cas d'un alumne que va empènyer una professora embarassada pendent avall per veure si rodolava. Una escena brutal que mostra fins a quin punt es pot arribar quan no hi ha respecte ni límits. En tots aquests casos, què fa? Què és el que hi ha que permeti que tot això passi? Doncs una de les coses són les normatives que donen massa poder a les direccions, com ja t'he comentat, el decret de plantilles i altres normatives han concentrat molt poder en mans dels equips directius amb poca supervisió externa i això genera un sistema on les represàlies són fàcils i les denúncies difícils. L'absència de protocols clars, quan hi ha una agressió d'alumnat, moltes docents es troben soles. No hi ha un protocol clar o si existeix, no s'aplica, que és el que passa en la majoria de vegades. El resultat és que cada docent ha d'improvisar. També la cultura del silenci i la por. Existeix l'expressió indefensió apresa. Això es dona quan estàs tan acostumada a que no et facin cas, a que estàs indefensa encara que denuncis, que al final ja acabes per no denunciar, perquè total, per rebre represàlies en comptes de protecció, per rebre males cares, mirades de ja ens l'has tornat a liar o coses així, doncs no val la pena. Sí que val la pena i sí que s'ha de fer, però el missatge de la indefensió apresa és un missatge que ha calat molt profundament en aquest sector de docents. També el missatge que circula als claustres, que és molt clar, no et queixis perquè encara serà pitjor. Això és el que impedeix que moltes denúncies surtin a la llum. Les dones docents no només ens enfrontem a l'aula, sinó també al que passa fora d'ella. Això no és només una denúncia, és també una crida. Calen protocols clars i aplicats, de veritat. Revisió urgent del decret de plantilles. Mecanismes de supervisió externa dels equips directius. Formació real per abordar agressions d'alumnat i famílies i, sobretot, una autocrítica profunda dins dels claustres. No podem predicar inclusió a l'alumnat mentre excloem companyes. Les dones docents pateixen una doble vulnerabilitat, com a treballadores en un sistema que no les protegeix i com a dones en un context que encara arrossega dinàmiques de poder, control i invisibilització. I quins són els decrets concrets que afavoreixen aquesta impunitat? Doncs el decret 102/2010, que dona poder excessiu a les direccions en la gestió del personal, el decret 279/2006, que relativitza les agressions de l'alumnat i obliga a optar per mediacions superficials, i el decret de plantilles, que ja t'he mencionat, que consolida el clientelisme dins els claustres i agreuja el maltracte entre companyes. I aquí et deixo altres testimonis que m'han arribat.
7: Em van amenaçar amb una navalla i l'endemà em van dir que era millor no fer soroll perquè llavors podia ser pitjor per mi, que al final només era una amenaça, que si no un altre dia me podien punxar les rodes o ratllar el cotxe.
8: Un alumne em va gravar plorant i ho va penjar a l'Instagram amb emoticons de riure. Ho van veure, evidentment, tots els seguidors que tenia, que la majoria eren als altres companys de la classe i de l'institut.
9: El que més mal em fa és el buit. Quan no t'inclouen, quan riuen de tu quan fas alguna proposta o simplement no t'escolten o no t'informen d'alguna reunió i després diuen «Ostres, no t'ha arribat? Ostres, m'havia oblidat!» Tot això de fer com si no existissis és un menyspreu absolut.
10: Altres testimonis públics, doncs, segons una nota sindical del STEP, les agressions al professorat, físiques, verbals i psicològiques, han estat augmentant i moltes queden invisibilitzades per la manca de mecanismes clars de denúncia. En un article del Diari d'Educació sobre agressions d'alumnes, s'informa que hi ha casos d'insult verbal, amenaces i danys materials als docents i que sovint les direccions no actuen o no hi ha protocol clar. I quines són les conseqüències de tot això que t'explico? Doncs una d'elles és la fuga de talent. Moltes docents abandonen l'ensenyament o fugen a altres territoris on això no es produeix. També que es genera, evidentment, un clima tòxic i que l'alumnat aprèn que el maltracte és permès. I també la normalització de la corrupció. Les males pràctiques econòmiques i de gestió passen desapercebudes, es normalitzen. Unes quantes propostes que deixo aquí en antena. Reformar el decret 102/2010 i el decret de plantilles amb límits clars a la discrecionalitat directiva. També revisar el decret 279/2006 per establir sancions clares contra agressions greus. Evidentment, un protocol d'actuació immediata davant gravacions il·legals i amenaces digitals. També la creació d'un organisme independent que investigui corrupcions i malversacions de diners als centres. I, evidentment, un programa de suport psicològic i legal a docents víctimes. Les dones docents són avui el banc d'un sistema que les desprotegeix. Pateixen l'assetjament de les direccions que abusen del seu poder, l'hostilitat de l'alumnat que utilitza la tecnologia com a arma, la connivència d'algunes famílies i la complicitat passiva de companyes de claustre. El relat és dur, però imprescindible. Sense reconeixement d'aquestes violències, no hi haurà escola pública digna ni futur per a les mestres. I doncs aquí acomiado el programa d'avui. Pensa que això ha estat un recull de testimonis i de posts públics a docents en xarxa i d'experiències relatades en àmbits educatius i sindicals. Les cites s'han anonimitzat per preservar les identitats de les persones que han intervingut.
11: Noms de dona, una petita mostra, petjades noves en la història.
5: Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat.
12: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.

0: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. El rei de la rajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
1: A on?
0: El rei de la rajola.com.
2: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
3: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera!
4: Escoltes Ràdio Palafrugell.
5: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
6: Alphaba, why can you say calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever.
7: I hope you're happy. I hope you're happy too. I hope you're proud how you would grow.

0: escoltant una de les cançons del grup madrileny Miss Cafeína, que seas feliz, un nou himne al deixar d'estimar, però al mateix temps amb molt de sarcasme. I és que són així ells.
1: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
0: Una cançó de maig del 2024 forma part del top 50, Wildflower, una cançó de l'àlbum d'estudi Hit Me Hard and Soft, de la Billie Eilish. Mai s'ha publicat com a senzill, però ha aconseguit l'èxit de bell nou i encara continua sonant.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barri Cibuixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
2: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
3: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. Car Wash Costa Brava.com.

Una meravellosa artista terrassenca anomenada Patricia Garrido, que va treure el seu àlbum Think a Me el passat 2025, i al qual pertany aquesta cançó que us acabem d'oferir, el tema anomenat Ben Lluny.

0: La cantant mexicana Natalia Lafourcade ens ha portat el senzill Cancionera amb un àlbum també esplèndid que, a més, barreja l'essència de la música, un pont entre allò que és íntim i allò que és universal. Molt ben considerat als Grammys. L'escoltem aquí, Natalia Lafourcade amb Cancionera.
1: Cancionera, no dejes de sorprenderme.

0: Així hem escoltat el Tot 50 aquesta cantant l'argentina Emilia amb una de les cançons que ens arriba des del seu àlbum Perfectes. Això es diu Beautiful, preciosa.
1: Top 50 amb Rafael Corbí.

Aquesta és una cançó que ens aporta la Rosalía al costat del trio estadounidenc de música regional mexicana i Eritza, i la seva essència és La Perla, i és una de les cançons del darrer exitós disc de la Rosalía. Una cançó de la cantant, compositora, ballarina i coreògrafa de Manresa, Sònia Daura, a la qual donem una segona oportunitat, perquè aquesta cançó és del 2003. Es diu Tu ets per mi.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
3: Ens ha arribat un camió de plats de dutxa en resina de totes mides i colors per liquidar preus de buixeria.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com!
5: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
6: 45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Des del 17è àlbum de la seva carrera, el cantant canadenc Brian Adams ens porta aquesta cançó, A Little More Understanding, un dels seus darrers èxits.

0: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí.
1: Ràdio Palafrugell.
2: La família Valls s'ha unit per portar-nos Presència, una cançó íntima i feta a casa amb una sonoritat despullada i elegant. La Lluïsa, en Xevi, la Paula Valls, l'Aniol i en Xevi Valls ens porten Presència, que escoltem ara mateix. Un excel·lent i elegant tema.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Restaurant Cafeteria Darcom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane, amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begú, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
2: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Plangisteria La República. Plangisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Plangisteria La República. 40 anys al vostre servei.
3: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
4: Sacs és un artista barceloní que ens porta connectats. Una cançó de pop urbà, fresc i energètic.

Aquesta que escoltareu és una cançó anomenada Folded, de la cantant de Califòrnia Kehlani, una cançó del passat 2025, però que ha tornat a triomfar gràcies als Premis Grammy d'aquesta temporada.

0: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí.
1: Des del Prat de Llobregat i des de Sant Cugat del Vallès, Alfred García i Álvaro Soler amb aquest tema, Estrella.

0: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
1: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
0: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
1: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
0: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+, de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar a commemorar l'orgull LGTBI+, amb nosaltres. Es tracta, potser, de la data més important a nivell de calendari pel que fa a la reivindicació dels drets de les persones LGTBI+, i de tota la diversitat afectiva, sexual i de gènere. I per aquest motiu, des del Baix Empordà, des de diferents serveis d'igualtat i en col·laboració amb diferents entitats, hem organitzat una sèrie d'activitats per commemorar aquesta data. Durant tot el mes de juny podreu trobar activitats a Santa Cristina d'Aro, Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Calonge i Sant Antoni, amb activitats com marxes reivindicatives, festes, tallers literaris, tallers de sensibilització, shows drags, de drag queens i més. Per més informació, contacteu amb els serveis LGTBI de la comarca.
3: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
4: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

0: Escoltar els podcasts amb Segell Ràdio Palafrugell és molt més fàcil. Entra a la nostra plataforma d'àudio a podcast.radiopalafrugell.cat i trobaràs tots els programes i continguts de l'emissora. I els podràs escoltar, descarregar i compartir.
1: Benvinguts i benvingudes de nou a Palalovers.
2: Comencem un nou episodi de...
0: Els informatius, les entrevistes, els podcasts temàtics, els programes musicals, tot ho trobaràs a podcast.radiopalafrugell.cat i, com sempre, els pots continuar seguint a les plataformes d'àudio habituals. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal.

Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà. Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Tecomac. Venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

0: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa.

l'aigua de la terra, les estrelles són aquí. Portem dintre màgia eterna que es guia pel bon camí. Tenim tot el temps del món connectat ja amb el teu destí. Que fem cançons que arreglen cases, que curen el mal d'ahir. Perquè és així, és simple, i en aquest moment cantant, deixant-se portant pel ritme i ara aquí improvisant. És aquesta la nostra cançó, aquí de veritat. Sóc, em sento bé, no me'n vaig pas a Marta, em sento lluny del teu costat.

0: vibren junts en aquesta cançó. La nit és curta, amb tu vull ser millor. Vull veure't salvatge com la pluja enllà amb el tro. Explota de nostàlgia quan ens veiem altre cop. Explicar-te que ta màgia m'ha salvat de perdre l'ordi, ara vist simple. He trobat el teu paper, m'ha fet somriure. M'he posat a escriure mil idees, han brotat com un tifó. Tenim tot el temps de món, perdona'm per no ser millor. Ara entenc el que és somriure i curar-te donant amor, perquè és que és simple. He trobat el teu paper, m'ha fet somriure, m'ha fet somriure. M'he posat a escriure i mil idees, han brotat com un tifó. Perdona'm per no ser millor, per no ser millor. Ara entenc el que és somriure i curar-te donant color. És la meva vida i ara aquí poso d'això. Escric el que m'agrada i això és el que està passant. Que en aquest moment em sento lliure i jo t'ho estic aquí cantant. Viure, respectar i somriure. Confia en la teva màgia per sentir-te profundament realitzat. Camina sense pressa per vindre el 10.000% quan els teus són més foscos i la teva llum serà la claretat. És viure, respectar i somriure. Confia en la teva màgia per sentir-te profundament realitzat. Camina sense pressa per vindre el 10.000% quan els teus són més foscos, la teva llum serà claretat. És viure, respectar i somriure. Confia en la teva màgia per sentir-te profundament realitzat. Camina sense pressa per vindre el 10.000% quan els teus són més foscos, la teva llum serà claretat. És viure, respectar i somriure. Confia en la teva màgia per sentir-te profundament realitzat. Camina sense pressa per vindre el 10.000% quan els teus són més foscos, la teva llum serà claretat.
1: Lliure, lliure, lliure sempre. Si jo m'ho veig per tan naga.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 4. I aquesta, la primer titular, és pel trànsit. Equip viari, endavant.
2: Complicada la P7 en direcció Girona en aquesta operació sortida perquè hi ha 11 quilòmetres de cua entre la Roca i Llinars del Vallès per un accident que talla el carril esquerre. També s'ha fet ara una llarga retenció entre Sant Cugat i Santa Perpètua per una topada camió-turisme que acaba de passar i que ocupa dos carrils.
1: Decepció dels sindicats d'ensenyament per la nova proposta del Departament d'Educació que buscava acabar amb la conflictivitat laboral a les aules. Consideren que és massa similar a l'anterior i avisen que no participaran a la pròxima trobada de dimarts si la conselleria no els hi presenta amb un document que millori l'oferta salarial i de recursos. Educació incrementa en 5.000 les places de formació professional per al curs vinent, de les quals 1.000 són de nou accés. Aquest increment inclou 6 oficis nous i implica la contractació de 500 nous docents. També es posarà en marxa un procés d'assignació alternatiu per a alumnes que es quedin sense plaça. El Parlament comença a tramitar els primers pressupostos de Salvador Illa. S'acosten als 50.000 milions d'euros, preveuen 900 milions per complir els acords amb Esquerra i els Comuns, però no inclouen cap partida concreta per resoldre el conflicte d'educació. S'espera que els comptes es puguin aprovar el juliol. El Partit Popular i Vox ja han anunciat que presentaran una esmena a la totalitat d'aquests comptes. Junts i la CUP no ho descarten. Els de Puigdemont acusen el PSC, Esquerra i els Comuns de presentar els mateixos pressupostos que fa 3 mesos i de fer perdre el temps al país. José Luis Ábalos assegura que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i acusa José Luis Rodríguez Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. Els investigadors del cas assenyalen la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, com una peça operativa essencial de la suposada trama de tràfic d'influències. El règim cubà organitza una manifestació de suport a Raúl Castro davant l'ambaixada dels Estats Units a l'Havana. Milers de cubans protesten contra la imputació de l'expresident cubà per part de la justícia nord-americana. També hi participa el president del país, Miguel Díaz-Canel. Bad Bunny comença la gira per Europa amb el primer concert a Barcelona aquesta nit. Des de primera hora del matí, centenars de fans del cantant porto-riqueny fan cua per entrar els primers a l'Estadi Olímpic.
3: Esports. El Barça femení s'entrena d'aquí uns minuts a l'estadi Ullevål a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olympique de Lió en la final de la Champions. Pep Guardiola deixa el Manchester City després de 10 temporades al club anglès. D'altra banda, Álvaro Arbeló ha confirmat que no continuarà com a entrenador del Real Madrid. I el Barça, l'Espanyol i el Girona ja preparen l'últim partit de Lliga de demà. Blaugranes i blanquiblaus ja tenen la feina feta i els gironins han de guanyar l'Elx per mantenir la categoria.
1: Primer cop en aquest 2026, la màxima a Catalunya ha tocat i superat els 35 graus. Tindrem un ambient d'estiu durant tota la tarda. El temps serà assolellat, amb alguns núvols al Pirineu Oriental i a la Costa Brava i Central s'espera l'arribada de boira.
0: 3CAT Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: Els trompats rebran les pubilles a les festes de primavera de Palafrugell a la Fundació Cuixart demà. La iniciativa vol reconèixer una de les tradicions més arrelades i estimades del municipi. Segons Ruth Gou, de l'associació, l'acte vol destacar la memòria històrica, cultural i emocional vinculada a les festes de primavera.
5: L'acte començarà a les 6 de la tarda amb una taula rodona al voltant de la figura de les pubilles i la perruqueria.
6: Estem treballant en tot el marc de les festes en donar visibilitat en aquelles coses que han funcionat durant molts anys i que agraden a la gent. I una d'aquestes coses que sempre hi ha hagut l'espina és de la trobada de pubilles. Bé, la trobada no, sinó en el món del pubillatge, no? Diguéssim. Entenem que en la societat que vivim avui en dia fer una exhibició de pubilles no és la cosa més encertada, però nosaltres volíem donar-los el seu protagonisme també, i és una activitat que ja fa anys s'havia fet i hem volgut recuperar, que és fer una trobada de pubilla.
5: També inclourà un espectacle de l'artista transformista Jessica Pulla.
6: Nosaltres obrirem portes a les 6 de la tarda, les pubilles els rebrem a aquella hora. Per identificar-les de la resta se'ls hi farà una entrega d'una banda, la senyera, típic de pubilles, i llavors hi haurà una taula rodona, el que hem comentat abans, una mica enfocada en el món de la peluqueria, edició especial peluqueria, n'hem dit nosaltres. Llavors, una mica en la línia d'això també, l'espai estarà una mica ambientat com si fóssim dins una peluqueria, I llavors hi haurà un espectacle de l'artista Jessica Pulla i finalment farem un petit brindis tots junts i una foto.
5: A més, servirà per recordar el paper de Modest Cuixart en la vida cultural i festiva de Palafrugell. Durant dècades, l'artista va obrir les portes de casa seva perquè els seus jardins es convertissin en un espai de trobada de les festes i de la ciutadania.
6: I hem triat aquest espai, bàsicament perquè aquest any és any Cuixart a Palafrugell, per tant, volem també retre homenatge una mica a la seva figura, però també perquè al final era el punt de trobada inicial de les pubilles quan es feia. Llavors, bueno, és com una mica tancar el cercle, no?
5: L'acte acabarà amb un brindis i una fotografia de grup.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Hola, som els Trompats i per aquestes festes de primavera hem organitzat una trobada de pubilles. Serà el 23 de maig a les 6 de la tarda. Si has estat pubilla o coneixes algú que ho hagi estat, posa't en contacte amb nosaltres al 695 12 41 83 o a través de les nostres xarxes socials. Gràcies! Visca les festes de primavera!
2: Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.

0: Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals.
1: Serem fills del mar, serem fills del vent, serem fills de l'aire, de l'aire.
0: La música que es crea a casa nostra.
2: Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja.
0: Sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.

d'estiu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. "45 anys amb Ràdio Palafrugell".

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com. Ràdio Palafrugell.
3: Espai i temps.

0: presència i amor.
1: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'en Prats,
1: La Saulena,
0: La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.
2: Hey, is this thing on?

0: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
1: Diputació de Girona.
2: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
3: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Bona tarda, són les 5. I avui en marxa l'operació sortida del cap de setmana llarg de segona Pasqua. El Servei Català de Trànsit preveu la sortida de 600.000 vehicles de l'àrea metropolitana. Connectem amb el nostre equip viari, Marilús García. Com ho tenim? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs a banda de la intensitat de trànsit amb diverses incidències a l'AP7, cosa que provoca que hi hagi 16 quilòmetres de congestió entre Montmeló i Llinars del Vallès per un accident entre quatre turismes que ocupa el carril de l'esquerra. També aturants a Bellaterra, Santa Perpètua, també direcció Girona, de Martorell a Castellví de Rosanes, direcció Tarragona, i en direcció Castelló, a l'altura de l'Ametlla de Mar i també a l'Ampolla per diversos vehicles avariats.
0: El Parlament comença a tramitar els primers pressupostos de Salvador Illa. S'acosten als 50.000 milions d'euros. Preveuen 900 milions per complir els acords amb Esquerra i els Comuns, però no inclouen cap partida concreta per resoldre el conflicte a l'educació. S'espera que els comptes es puguin aprovar al juliol. El Partit Popular i Vox ja han anunciat que presentaran una esmena a la totalitat d'aquests pressupostos. Junts i la CUP no ho descarten. Els de Puigdemont acusen el PSC i Esquerra i els Comuns de presentar els mateixos pressupostos que fa 3 mesos i de fer perdre el temps al país. Decepció dels sindicats d'ensenyament de la nova proposta del Departament d'Educació que buscava acabar amb la conflictivitat laboral a les aules. Consideren que és massa similar a l'anterior i avisen que no participaran a la pròxima trobada de dimarts si la conselleria no s'hi presenta amb un document que millori l'oferta salarial i de recursos. José Luis Ábalos assegura que va advertir Pedro Sánchez del rescat del Plus Ultra i acusa José Luis Rodríguez Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. Els investigadors del cas assenyalen la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, com una peça operativa essencial de la suposada trama de tràfic d'influències. El règim cubà organitza una manifestació de suport a Raúl Castro davant de l'ambaixada dels Estats Units a l'Havana. Milers de cubans protesten contra la imputació de l'expresident cubà per part de la justícia nord-americana i també hi participa el president del país, Miguel Díaz-Canel. L'Auditori de Girona celebra des d'avui 20 anys de congressos i activitat musical. Destaquen que en aquest temps s'han consolidat com un dels motors de la demarcació en l'oferta de turisme de negocis i com un segon punt de referència del país darrere de Barcelona pel que fa a concerts.
2: Esports. El Barça femení està entrant a hores d'ara a l'estadi Ullevål a Oslo, on demà s'enfrontarà a l'Olímpic de Lió a la final de la Champions. Pep Guardiola deixa el Manchester City després de 10 temporades al club anglès. D'altra banda, Álvaro Arbeloa ha confirmat que no continuarà com a entrenador del Real Madrid. I el Barça, l'Espanyol i el Girona ja preparen l'últim partit de Lliga de demà. Blaugranes i blanquiblaus ja tenen la feina feta i els gironins han de guanyar l'Elx per mantenir la categoria.
0: I ens falta el temps. Per primer cop aquest 2026, la màxima a Catalunya ha tocat i superat els 35 graus. Tindrem un ambient d'estiu durant tota aquesta tarda. El temps serà assolellat, amb alguns núvols al Pirineu Oriental, i a la Costa Brava i Central s'espera l'arribada de la boira.
3: Trescat Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: Els trompats rebran les pubilles a les festes de primavera de Palafrugell a la Fundació Cuixart demà. La iniciativa vol reconèixer una de les tradicions més arrelades i estimades al municipi. Segons Ruth Gou, de l'associació, l'acte vol destacar la memòria històrica, cultural i emocional vinculada a les festes de primavera.
5: L'acte començarà a les 6 de la tarda amb una taula rodona al voltant de la figura de les pubilles i la perruqueria.
6: Estem treballant en tot el marc de les festes en donar visibilitat en aquelles coses que han funcionat durant molts anys i que agraden a la gent. I una d'aquestes coses que sempre hi ha hagut l'espina és de la trobada de pubilles. Bueno, la trobada no, sinó en el món del pubillatge, no? Diguéssim. Entenem que en la societat que vivim avui en dia fer una exhibició de pubilles no és la cosa més encertada, però nosaltres volíem donar-los el seu protagonisme també, i és una activitat que ja fa anys s'havia fet i hem volgut recuperar, que és fer una trobada de pubilles.
5: També inclourà un espectacle de l'artista transformista Jèssica Pulla.
6: Nosaltres obrirem portes a les 6 de la tarda, les pubilles els rebrem a aquella hora. Per identificar-les de la resta se'ls farà una entrega d'una banda, la senyera, típic de pubilles, i llavors hi haurà una taula rodona, el que hem comentat abans, una mica enfocada en el món de la peluqueria, edició especial peluqueria, n'hem dit nosaltres, Llavors, una mica en la línia d'això també, l'espai estarà una mica ambientat com si fóssim dins una peluqueria i llavors hi haurà un espectacle de l'artista Jessica Pulla i finalment farem un petit brindis tots junts i una foto.
5: A més, servirà per recordar el paper de Modest Cuixart en la vida cultural i festiva de Palafrugell. Durant dècades, l'artista va obrir les portes de casa seva perquè els seus jardins es convertissin en un espai de trobada de les festes i de la ciutadania.
6: I hem triat aquest espai, bàsicament, perquè aquest any és any Cuixart a Palafrugell, per tant, volem també retre homenatge una mica a la seva figura, però també perquè al final era el punt de trobada inicial de les pobilles quan es feia. Llavors, bueno, és com una mica tancar el cercle, no?
5: L'acte acabarà amb un brindis i una fotografia de grup.
3: Tot allò que passa a casa nostra...

Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+, de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar a commemorar l'orgull LGTBI+, amb nosaltres. Es tracta, potser, de la data més important a nivell de calendari pel que fa a la reivindicació dels drets de les persones LGTBI+, i de tota la diversitat afectiva, sexual i de gènere. I per aquest motiu, des del Baix Empordà, des de diferents serveis d'igualtat i en col·laboració amb diferents entitats, hem organitzat una sèrie d'activitats per commemorar aquesta data. Durant tot el mes de juny podreu trobar activitats a Santa Cristina d'Aro, Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Calonge i Sant Antoni, amb activitats com marxes reivindicatives, festes, tallers literaris, tallers de sensibilització, shows drags, de drag queens i més. Per més informació, contacteu amb els serveis LGTBI de la comarca.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

Bueno, amb la cançó que ens porta Anita, amb aquest Em Vol Verd, nosaltres comencem una estona més aquí en la teva sintonia, en el 100.8 de la FM, la teva ràdio, la que a tu t'agrada escoltar grans èxits i clàssics de sempre, dels de tota la vida, dels que estàs buscant, com sempre, de dilluns a divendres en aquesta tarda musical del 100.8 de la FM. D'Anita, ens quedem escoltant tota una bona versió que ens porta Abraham Mateo i d'una cançó clàssica de Luis Miguel. I ara te puedes...

porque yo sé que no hay nadie que te diera lo que yo te di. Y bueno, ahora ya te puedes marchar. Buena cançó que ens porta en una gran versió Abraham Mateo. Era tot un clàssic de la música de Luis Miguel. Però no, tu no, tu no, tu et quedes aquí fins al punt de les 7 escoltant bones cançons. Ara, Mateu, ens quedem amb la música de Beret, que ens porta aquest beso, però un beso molt especial, és un beso robado.

esperando en el andén y yo mirándote de lejos. Bona lletra, bona música, bona veu, la que ens porta Beret. Aquest artista que ens arriba amb aquest treball discogràfic en forma de cançons com aquesta, anomenada, pues, Un beso robado. Bueno, de los besos robados ens quedem escoltant a Calle Salvador, que ens porta Sabes... O robado. Bueno, y de los besos robados, ens quedem escoltant a Calle Salvador, que ens porta...

Bueno, però quina cançó, quina força la que ens porta la gran Demi Lovato. I de Demi Lovato ens quedem escoltant un expirat, estem parlant d'Ivan Ferreiro, que ens porta En el Alambre.

Aquesta cançó la trobaràs en el treball discogràfic d'Ivan Ferreiro, aquest expirata amb aquest trinxera pop en el Alhambra, es diu aquesta història. Ivan Ferreiro, que ens quedem escoltant a la gran Julieta Venegas, que ens porta tu història.

gran història, a través de la història que ens arriba de la mà de Julieta Venegas. La música aquí, la teva sintonia, en el 107.8 de la FM. Encara no s'atura.

abans d'arribar al punt de la publicitat aquí en la teva sintonia, escoltem una mica de la música de Despistaos que ens porta aquesta història anomenada Mientras Baila Sola.

estamos en la cresta de la ola con una sonrisa al revés. Es el tema ens porta despistados. Ara sí que escoltem una mica de publicitat aquí en la teva sintonia, però tu encara no desconnectis. Per què? Doncs perquè la música no s'atura fins al punt de les 7 de la tarda.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: 400 models de rajola i gres en estoc a preus increïbles. Vine, tria i emporta-t'ho al moment.
2: A on?
1: Al reydelarajola.com.
2: A on?
1: Al reydelarajola.com.

0: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.

0: Bona tarda, són les 6. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
1: Cues a la P7 de Bellaterra a Santa Perpètua, direcció Girona, també de Montmeló a la Roca del Vallès, en sentit sud de Mollet a Santa Perpètua, també a l'altura de Sant Cugat, al Papiol, de Martorell a Castellví de Rosanes, també del Perelló a l'Ametlla de Mar en direcció Castelló per un vehicle avariat, i també cues a l'autopista del Maresme a la C32 a Montgat, a Cabrera de Mar i a Palafolls, direcció Girona.
0: El Tribunal Suprem desestima la petició de la Comunitat de Madrid i de diverses entitats i partits d'extrema dreta per parar el procés de regularització de migrants. Reclamaven que de manera cautelar no es seguís amb els tràmits perquè no s'havia calculat prou bé l'impacte que podia tenir en matèria social o d'habitatge. Fins ara, gairebé 550.000 persones han demanat acollir-se a aquesta regularització. José Luis Ábalos assegura que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i acusa directament a José Luis Rodríguez Zapatero d'haver maniobrat, diu, al marge del Ministeri de Transports. Ara els investigadors del cas assenyalen la secretària de l'expresident espanyol, Gertrudis Alcázar, com una peça operativa essencial de la suposada trama de tràfic d'influències. El Parlament comença a tramitar els primers pressupostos del govern de Salvador Illa. S'acosten als 50.000 milions d'euros. Preveuen 900 milions per complir els acords amb Esquerra i els comuns, però no inclouen cap partida concreta per resoldre el conflicte a l'educació. PP i Vox hi presentaran una esmena a la totalitat. Junts i la CUP no descarten fer el mateix. Decepció dels sindicats d'ensenyament per la nova proposta del Departament d'Educació que buscava acabar amb la conflictivitat laboral a les aules. Consideren que és massa similar a l'anterior i avisen que no participaran en la pròxima trobada de dimarts si la conselleria no hi presenta una millora amb un document sobre l'oferta salarial i els recursos. El jutge envia a presó sense fiança el detingut per haver assassinat la seva exparella en una plaça a Figueres. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. Bad Bunny comença la gira per Europa avui amb el primer concert a Barcelona. Des de primera hora del matí, centenars de fans del cantant porto-riqueny fan cua per entrar als primers a l'Estadi Olímpic a Montjuïc. I Lleida punxa per donar el tret de sortida a una nova edició de l'Aplec del Cargol. Aquest any amb xifres de rècord. Fins diumenge, molts penyistes, molta gent a l'Aplec per menjar-se 14 tones de cargols.
2: Esports.
3: El Barça femení ha acabat el seu entrenament a l'estadi Ullevål a Oslo, on demà s'enfrontarà a l'Olímpic de Lió a la final de la Champions. Irene Paredes ha fet part de la sessió amb el... Pep Guardiola deixa el Manchester City després de 10 temporades al club anglès. D'altra banda, Álvaro Arbeloa ha confirmat que no continuarà com a entrenador del Real Madrid. I el Barça, l'Espanyol i el Girona ja preparen l'últim partit de Lliga. Blaugranes i Blanquiblau ja tenen la feina feta i els gironins han de guanyar l'Elx per mantenir la categoria.
0: Temperatures molt altes avui, amb calor màxima que ha pujat fins als 36 graus a Seròs, al Segrià. Una calor que ens acompanyarà durant tot el cap de setmana. La novetat de demà serà l'aparició de boira a la costa, mentre que la resta del país dominarà el sol, amb algun ruixat puntual al Pirineu.
2: 3CAT Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: Els trompats rebran les pubilles a les festes de primavera de Palafrugell a la Fundació Cuixart de Mà. La iniciativa vol reconèixer una de les tradicions més arrelades i estimades del municipi. Segons Ruth Gou, de l'associació, l'acte vol destacar la memòria històrica, cultural i emocional vinculada a les festes de primavera.
5: L'acte començarà a les 6 de la tarda amb una taula rodona al voltant de la figura de les pubilles i la perruqueria.
6: Estem treballant en tot el marc de les festes en donar visibilitat en aquelles coses que han funcionat durant molts anys i que agraden a la gent. I una d'aquestes coses que sempre hi ha hagut l'espina és de la trobada de pubilles. Bé, bueno, trobada no, sinó en el món del pubillatge, no? Diguéssim. Entenem que en la societat que vivim avui en dia fer una exhibició de pubilles no és la cosa més encertada, però nosaltres volíem donar-los el seu protagonisme també, i és una activitat que ja fa anys s'havia fet i hem volgut recuperar, que és fer una trobada de pubilles.
5: També inclourà un espectacle de l'artista transformista Jèssica Pulla.
6: Nosaltres obrirem portes a les 6 de la tarda, les pubilles els rebrem a aquella hora. Per identificar-les de la resta se'ls hi farà una entrega d'una banda, amb la senyera, típic de pubilles, i llavors hi haurà una taula rodona, el que hem comentat abans, una mica enfocada en el món de la peluqueria, edició especial peluqueria, n'hem dit nosaltres. Llavors, una mica en la línia d'això també, l'espai estarà una mica ambientat com si fóssim dins una peluqueria i llavors hi haurà un espectacle de l'artista Jèssica Pulla i finalment farem un petit brindis tots junts i una foto.
5: A més, servirà per recordar el paper de Modest Cuixart en la vida cultural i festiva de Palafrugell. Durant dècades, l'artista va obrir les portes de casa seva perquè els seus jardins es convertissin en un espai de trobada de les festes i de la ciutadania.
6: I hem triat aquest espai, bàsicament, perquè aquest any és any Cuixart a Palafrugell, per tant, volem també retre homenatge una mica a la seva figura, però també perquè al final era el punt de trobada inicial de les pubilles quan es feia. Llavors, bueno, és com una mica tancar el cercle, no?
5: L'acte acabarà amb un brindis i una fotografia de grup.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+, de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar a commemorar l'orgull LGTBI+, amb nosaltres. Es tracta, potser, de la data més important a nivell de calendari pel que fa a la reivindicació dels drets de les persones LGTBI+, i de tota la diversitat afectiva, sexual i de gènere. I per aquest motiu, des del Baix Empordà, des de diferents serveis d'igualtat i en col·laboració amb diferents entitats, hem organitzat una sèrie d'activitats per commemorar aquesta data. Durant tot el mes de juny podreu trobar activitats a Santa Cristina d'Aro, Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Calonge i Sant Antoni, amb activitats com marxes reivindicatives, festes, tallers literaris, tallers de sensibilització, shows drags, de drag queens i més. Per més informació, contacteu amb els serveis LGTBI de la comarca.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
0: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
0: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
0: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-170277.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

Necessito saber si me amas tu és el tema que nosaltres escoltem. Per començar una estona més aquí a la teva sintonia, en aquest cas és Natalia Jiménez, que ens fa tot un homenatge en aquest treball discogràfic México de mi corazón a totes aquestes cançons clàssiques a, bueno, aquest país. No l'estimes más, es diu aquesta història. Estem parlant de Natalia Jiménez, que és la exvocalista de la Quinta Estació. De Natalia Jiménez, ens quedem escoltant aquí que González, que ens porta Considerándolo. Bona tarda i bona hora, per ser. ¿Et quedes?

0: escuchando.
1: Bueno, escolta, a Quique González, sempre has escoltat un dels grans que tenim. En aquest cas, que ens porta considerando aquesta història sempre amb el seu estil, amb la seva guitarra, de Quique González. I aquesta bona cançó, ens quedem amb Natalia Lacunza, que ens arriba en aquesta tarda, en la tarda musical del 16.8 de la FM, amb moltes coses.

0: soy adicto, no, pendejo.
1: Bueno, és el tema de Molotov, sempre. Bueno, la seva manera de fer música, de fer aquestes cançons, en aquest cas, amb pendejo. Ens quedem tot seguit escoltant el que és ex 50% de Duke and Do. Estem parlant de Miquel Erentxu, que em porta la misma mujer distinta, un homenaje a Rafael Berrio.

mujer distinta és aquest homenatge a Rafael Berrio. La música ens arriba de la mà de Miquel Arecho, excomponent de Duc Andú. Solitari, fa molt de temps, amb cançons, en aquest cas, com aquesta. Miquel Arecho, canviem d'estil. Ens anem també amb un altre. Michael, aquest Michael, no Miquel, Michael, però Michael Jackson.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
0: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.

0: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
1: Corbí, electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'ns a Ràdio Palafrugell els dimecres a les 9 del vespre, els dissabtes a les 2 del migdia i el diumenge a les 8 del vespre. El Club del Country.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
3: Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat.
4: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
5: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
4: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
5: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
4: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
5: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
6: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a Ràdio

0: Escoltes podcast?
1: Benvinguts a Entre Pitos i Llunes.
2: Tanta satisfacció m'han donat.
3: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell.
4: Et parla Josep Pla.
0: A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu.
5: Quan ell m'aportava al seu estudi, al seu estimat estudi, que és on es refugiava.
6: Entre Pitos i Llunes.
7: Amb Miquel Muñiz.
0: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic.
8: A la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnavals. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
0: Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
2: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita ma puliscono la

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. Al 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: El club amb Pol Garbí es juga l'ascens a Lliga Nacional a Ràdio Palafrugell.
2: Molt bona tarda, com esteu? Bona tarda des de del pavelló, des del Garbí Arena, com coneixen els aficionats a aquest espai. Ja sentiu de fons que hi ha molt d'ambient avui en aquestes fases de promoció. Saludem ja en Víctor del Río, bona tarda.
3: Bona tarda, doncs sí, tornarem a viure les fases d'ascens a Primera Nacional al Garbí Arena. I perdona, però ha sigut molt difícil escoltar la teva introducció.
2: No, és que la veritat, o sigui, déu-n'hi-do, jo estava muntant a tots els aparells el partit anterior que s'ha jugat. Déu-n'hi-do no l'ambient que hi havia, però esclar, ara que hi ha tots els aficionats del Garbí, tot això encara es multiplica.
3: Sí, i a sobre, aquesta vegada s'ha muntat una grada supletòria, el que fa que hi hagi més audiència al Garbí Arena i un DJ per crear encara més ambient amb música i interacció amb la grada.
2: Clar, perquè això l'altra vegada no hi havia, no? Tot aquest ambient fa dos anys. Fa dos anys no, clar, no hi havia la grada. Per tant, també, no sé si hi havia música, no ho recordo, si hi havia tant ambient.
3: Doncs recordo que hi havia ambient, però no tan ensordidor. O sigui, jo recordo que podíem parlar entre nosaltres i, no, i a escoltar-te amb claredat. Ara hi ha paraules que em costa, si no llegeixo els llavis, entendre't. O sigui, l'expectativa de la gent crec que aquest cop és superior. Aquest cop crec que si s'ho creuen que pot succeir.
2: Clar, perquè l'altra vegada recordem que finalment el Garbí no va tenir les opcions de poder ascendir. Ara com arriba l'equip en aquests moments?
3: Doncs arriba ja sense pagar el peatge de la novetada, com l'altra vegada, que era la primera vegada a la història que això succeïa, amb molts jugadors, diguéssim, molt joves, i ara la plantilla pràcticament és la mateixa, amb certs retocs de jugadors que s'han incorporat i jugadors de la base que han pujat, però aquests jugadors ja ho han vist, encara que sigui des de fora, i els altres ja ho han viscut. Per tant, les possibilitats augmenten, perquè els jugadors que hi eren fa un moment són millors jugadors ara que en aquells tres partits de fa dos anys.
2: En aquell moment potser es va arribar en un moment en què no s'ho esperava el club?
3: Segurament sí, en aquella vegada va ser pràcticament molt poc previsible que ho aconseguissin, i el premi semblava que era només participar-hi, no? Un cop aquí es van veure les opcions i es va intentar fins al final, però semblava que el premi era només participar. Jo crec que aquesta vegada la perspectiva és, veient el que va succeir fa dos anys, pot passar, es pot aconseguir l'ascens.
2: Com hi arriba? No? És a dir, ja deies, no?, que són uns equips, uns jugadors que ja ho han viscut, no?, d'alguna manera o d'una altra. Com ha estat la temporada aquest any del Garbí?
3: El Garbí ha quedat segon a la Lliga, darrere del Sant Martí Adrianenc, però és que el Sant Martí Adrianenc és un equip que la temporada passada estava a Lliga Nacional i que fins i tot ha arribat a jugar a Divisió d'Honor Plata, que és una divisió més amunt. El que vol dir que aquesta segona posició té un mèrit altíssim. Fins i tot el Sant Martí, a la pista del Sant Martí, el Garbí va aconseguir guanyar. Per tant, jo crec que el nivell de la plantilla i la temporada ha sigut molt, molt bona i el nivell és superior a fa dos anys.
2: Falta dos minuts per tres quarts de vuit del vespre, que és quan començarà el partit. Quin rival rebrà avui el Garbí?
3: El Garbí jugarà avui contra el Roa Red Solidària Rivera, que és el filial del Villa d'Aranda. Pels que no coneguin, el Villa d'Aranda és un equip de la Lliga Sobal, de la primera divisió, i aquest és el seu filial.
2: Saludem també, ara saludarem en Xevi Salvador. Bona tarda, què tal, com estàs?
4: Bé, molt bé, gaudint de l'ambient aquí, que és espectacular.
2: És el que dèiem, no?, que déu-n'hi-do l'ambient que hi ha. Amb els micròfons ens hem de posar-los aquí a la boca i tot i això. Déu-n'hi-do, eh? I per tant, ara tenim la música de fons, però quan comenci el partit continuarà, no la música, però sí tota l'afició, no?, animant, no?
4: L'ambient d'aquí és espectacular. A més, la feina de la Junta ha estat brutal per organitzar tot aquest tinglado se'ls ha d'aplaudir i felicitar.
2: Com ha estat la feina de portar, d'organitzar aquesta fase?
4: Hòstia, això us haurien de dir millor en Narcís Ferrer liderant com a president, l'Andreu, l'Uri Sierra, és que en Joan Bonet podria dir molts de noms, però han tingut una feinada a l'hòstia. Avui al matí he pogut venir aquí al pavelló i estava molta gent aquí treballant, organitzant tot perquè quedés, bueno, com està.
2: Perquè hi ha molta logística, no?, al darrere.
4: Bueno, moltíssima. L'Ajuntament de Palafrugell s'hi ha volcat, bueno, brutal. Les grades supletòries, tot. Increïble.
2: Com veus l'equip en aquests moments?
4: Jo el veig en un bon moment de forma, un equip consolidat a Lliga Catalana amb opcions a fer-la grossa.
2: Per tant, Víctor, no ens explicaves una mica qui és el rival?
3: És un equip que juga a la Lliga de Castella, bueno, a la Comunitat de Castella i Lleó, ha guanyat la seva Lliga regular, que és una Lliga única, el Garbí ha hagut de fer dos fases, fase regular i fase pel títol. Ells fan una Lliga única de 22 partits, dels quals han guanyat 20 i només n'han perdut dos, per tant, gairebé han arrasat a la seva Lliga local. És un equip força jove, perquè és un filial, però tenen algun jugador que supera la trentena, però per norma general són jugadors de 20 anys o menys, o 20 i pocs.
2: Clar, perquè deies, no, que les competicions són diferents a cada comunitat autònoma, no?
3: Sí, aquí, per exemple, a Saragossa, que és un altre equip participant, el Dominicos tenen tres fases, a Catalunya són dos, a Castella i Lleó és una Lliga regular única, al País Basc també és una Lliga regular única, per tant, cada comunitat té la seva federació i la seva idiosincràsia particular.
5: Els anotadors Joan Mayor i Domènec Turón, el delegat federatiu Javier Herrera...
2: Sentim, no, ja com un partit que ja deu ser a punt de començar. L'ambient, no?, també de fons de l'afició, un pavelló tenyit de vermell, que això no només espectacular. Emociona això?
4: Moltíssim. Jo, que sóc nouvingut, sent la gallina.
3: Bueno, pels que no ho sàpiguen, en Xevi és l'entrenador del primer equip femení, que també juga a Lliga Catalana. Va venir del Bordil, si no vinc equivocat, i porta ja unes quantes temporades treballant amb el primer equip femení. Aquest any han assolit la permanència una altra vegada, per tant, també des d'aquí aprovada la seva feina. És molt difícil perquè al final ha portat un grup de noies que van ser pioneres, que ara algunes s'han retirat, de fet, que són les que primeres que van començar, que no sabien ni jugar amb vol i van jugar directament a un sènior. Per tant, des d'aquí, a la transmissió del sènior masculí, també, no sé com dir-ho, donar les, no les gràcies, sinó a la bona feina que s'ha fet en el sènior femení també des d'aquí, donant un
4: premi. Avui, avui al matí els he enviat un missatge, els he dit, avui ho viurem des de la grada. Imagineu viure-ho des de la pista. Ha de ser l'hòstia, saps?
2: Aquesta temporada t'hem anat sentint, no?, cada setmana, com ens explicaves, les cròniques. Ara que s'acaba la temporada, pel que fa el senyor femení, quines sensacions tens tu?
4: Jo, les sensacions són que hi ha molt de futur. Però avui hem de viure el present, i el present són aquests nois que surten ara a la pista.
2: Doncs sí, perquè ja tenim... ara estan presentant els jugadors del Garbí, els jugadors palafrugellencs, en aquest partit, amb una grada que ja està mig dreta i que acabarà dreta del tot a mesura que vagin avançant els minuts.
3: Hem escoltat la presentació dels jugadors del Garbí en aquest moment. Molts els que portem aquí al club ja el coneixem, cares noves, per exemple, el número 2 o el número 5, concretament, que és en Marc Canyigaral, jugador que ha jugat a Divisió d'Honor Plata i a Lliga Asobal, precisament amb el primer equip del Villa d'Aranda, ha jugat el número 5, Marc Canyigaral, ha jugat a Lliga Asobal, que és la màxima categoria. aquest cop una de les fases vestint la samarreta del Garbí a la seva primera temporada aquí.
6: I del Villaranda ens hem de fixar amb el dorsal número 10, Sergio Calleja, el dorsal 33, Mohamed Bosmama, el dorsal 7, Daniel Guijarro, i el dorsal 93, Daniel Martín. Grans jugadors els quatre.

0: ja hauria d'haver començat el partit ja.
1: Fa, sí, perquè però... ja fa, passen uns quants minuts.
0: 5 minuts de retard, però bueno. Ara es saluden els col·legiats amb els jugadors del Roa Ribera.
2: La gallina, espectacular.
1: Sí, és que... a més, aquí tremola tot, no?, dels salts que fan aquí, perquè tenim els més petits aquí al costat, no?, en aquesta grada. I, per tant, també, doncs, ara, a veure si ja començarà.
2: Jo que també estic involucrat amb la base, això són 20 o 25 fitxes més l'any que ve. Quin ambient!
1: Això, no?, el fet, doncs, que tenim aquestes futures generacions fa que puguin veure si en un futur aquí...
2: L'objectiu és poder jugar així. Espectacular.
0: Doncs la pilota al centre central, a punt de començar el partit. Els àrbits parlen amb la taula per veure si sincronitzen i comença el partit. I comença el primer partit del Club Handbol Garbí a les fases d'ascens a Primera Nacional. Es saluden els jugadors d'ambdós equips, agafen una miqueta de contacte amb la pilota i inicia el joc. La mateixa molt Villa d'Aranda, la pilota per Sergio, Sergio per Mohamed, Mohamed per Sergio, Sergio que encara el defensor central, se li escapa la pilota, rep Mohamed una altra vegada, la penetració entra... Pilota a l'extrem i la parada de Pau Carbó. Contraatac ràpid del Garbí que es frena Edu Madí i comencem. Primer atac del Garbí en aquestes fases.
2: Són equips que els dos acostumen a jugar a marcadors alts, 33 gols per partit de mitjana, per tant ens espera un partit frenètic.
0: Ara mourà la pilota el jove jugador Quibus, un dels jugadors més joves de la plantilla, circula Jan Casellas per fora, que lligarà el per Roger Montemayor, Quibus, Montemayor intenta buscar el pivot, la roba el Villa d'Aranda, busca la falta Montemayor per evitar el contraatac ràpid, ara puja la pilota Mohamed, atenció, i es para el Villa d'Aranda per buscar l'atac posicional. De moment, una mica d'errors inicials en el partit.
2: Bueno, veiem que quan el Garbí no pot fer el canvi, en Quibus es queda fent mixta amb Mohamed Ousmane.
0: I ara surt en Fran, ara, aprofitant aquesta falta. I Morà, altre cop el Villa d'Aranda. Marca jugada, el central Sergio, surt el pivot Solano, l'altre per Mohamed, el màxim golejador de l'equip a la Lliga regular. I rebrà falta el pivot Solano a la línia dels 6 metres. I 2 minuts. 2 minuts per Fran García a la primera acció defensiva del partit per agafar per darrere el pivot del Villa d'Aranda.
2: Que ficats que estan els dos equips amb totes les accions, les banquetes superconcentrades.
0: I bueno, ara que parlàvem de la banqueta, hem comentat que la banqueta del Garbí és diferent a la de en aquell llavors de les fases de fa 2 anys. Aquest cop l'entrenador és en Sergi Catarany, no és en Joe Gou. Sergi Catarany, que ja té experiència amb altres equips de fases d'ascens a Lliga Nacional, com la Unió Esportiva Handbol Calella, per exemple, i 2 anys a Divisió d'Honor Plata amb el Bordils, també, que ja el coneixes bé.
2: Aquest any amb en Sergi hem compartit pista els divendres i era una enveja. Quina intensitat en els entrenaments, que impregnava, era increïble.
0: 7 metres a favor del Villa d'Aranda per defensa interior del defensor del Garbí. Primera pena màxima del partit, que la disputarà el central Sergio, que demana assecar la pilota.
2: Sergio Calleja és el màxim golejador. Hem d'aconseguir que estigui en defensa i carregar-lo allà d'exclusions i posar-li el pivot allà perquè pateixi també, que marca tot el sistema de joc ofensiu del Villa d'Aranda.
0: Ara veurem... el primer 7 metres, si Pau Carbó aconsegueix aturar-lo. I gol. Gol de Sergio Calleja. El primer obre la llauna del marcador als 7 metres. el Garbí intentant buscar el seu primer gol del partit quan passem del minut 3 ja. La grada anima, marca jugada Quibus, li parlava de prop a Canyigaral.
2: Estem inferioritat.
0: Un atac llarg no seria el més ara a buscar. Circulant, Montemayor per Canyigaral, Canyigaral pinta punt fort per Quibus, Quibus penetració entre 1 i 2.
2: Bé.
0: Penal aconseguit per Quibus, molt bona jugada, Canyigaral que ha aconseguit la superioritat i deixa Quibus que en carrera entra 1 i 2 i el defensor no arriba a tancar-lo a temps.
2: Quin timing la veterania de Canyi atacant allà a l'interval.
0: El gol d'Edu Madí. Estrena el marcador per l'Ambó Garbí, des dels 7 metres també.
2: I no tindria un Edu Madí en el seu equip.
0: Un jugador d'una qualitat superior a la categoria a la que juga i que tenim una sort de que... Ei, parada, Pau Carbó, la segona del partit.
2: Molt bé, Pau.
0: Una sort tenir un jugador com l'Edu, que és el màxim golejador de la Lliga, ha sigut amb molta diferència en les dues fases i que porta sent un dels líders d'aquest equip a la pista. I ara el gol. Gol de Roger Montemayor per posar el Garbí 2-1 per davant.
2: Sí, en Roger, com està? Com està aquest tio?
0: Ara ataca el Villa d'Aranda de nou. Ja de Dani, el central, el número 9, marcant jugada. Ara entrarà Sergio per Mohamed per Dani. Dani entra, obre per l'extrem, el llançament, la vaselina i se'n va fora. La vaselina se'n va fora de Guijarro. Un llançament amb força angle que jo crec que ha errat. Ara veurem Àngel Jiménez, que també amb una mica menys d'angle, ha buscat el pal llarg i no ha aconseguit marcar.
2: Al final, perquè hem pogut veure en aquests primers 5 minuts, el Villaranda està centrant el seu joc amb 4 jugadors, Sergio Calleja, Mohamed, Daniel Guijarro i Daniel Martín. Són els 4 jugadors que porten l'iniciativa en el joc. Sí.
0: I quan ha arribat la pilota a l'extrema Guijarro, les dues vegades que ha tingut, no ha aconseguit encertar, que això és important. I ara el gol de Mohamed, que ha sigut el màxim golejador de l'equip a la Lliga regular, amb més de 130 gols, si no vaig equivocat, una mitja de 6 gols per partit.
2: Sí, sí, totalment, 6 gols per partit.
0: I ara el Garbí, que torna a buscar l'atac, apropant-nos al minut 6 de partit, 5'53. Marca jugada amb el puny Quibus, que fa la permuta amb Roger Montemayor, ara busca... Llançament en recolzament, l'aturada, el rebot per Jan Casellas, el gol. Gol de Jan Casellas a l'Ludovic Fàbregas, esperant el rebot, agafant-la i superant el porter de la Villa d'Aranda.
2: Quin jugadoràs, Déu meu.
0: Un altre que també està en un nivell per sobre de la categoria que juga el Garbí. I el gol. Ara el gol per l'extrema esquerra, el número 16, Wedo, que estrena el seu marcador particular.
2: Avui, pel que hem pogut veure els primers minuts, l'Edu Madí, d'acció combinada en atac, ho tindrà complicat de notar perquè el jugador, en Daniel Guijarro, li està agafant gairebé una defensa mixta. No volen que entri en el partit.
0: Sí, normalment els defensors exteriors tenen una defensa una miqueta més passiva, entre cometes, no? Sí que surten més a la passada entre línies i anulen el gol de Jan Casellas. Per, no estic segur si hi havia falta prèvia o que havia trepitjat, no sé.
2: Si la defensa s'obre, en Jan pot córrer la línia i és molt perillós.
0: És un pivot molt mòbil i molt àgil per la mida i l'estatura que té. I ara quan Montemayor penetra, agafa... Ui, no. Ha agafat ell mateix el rebot, venint de dintre, cosa que no es pot fer perquè seria un avantatge il·legal i per això el Garbí ha perdut la possessió. Ara quan busca l'atac ràpid Villa d'Aranda, però el jugador de Villaranda ha situat per dintre l'àrea per buscar també un avantatge. Els àrbits ho han aconseguit veure i han perdut la possessió. És un partit ajustat, eh? Pocs gols, arribant al minut 8, ara mateix 3-3.
2: Increïble. Crec que serà un partit per gaudir. Els jugadors sembla que estan molt posats, els dos equips, i serà complicat trencar-lo.
0: un partit de la vella escola, no? Que diuen a pocs gols, marcadors curts i defenses molt dures. Quan Jan Casellas, la passada de Kibus a Jan Casellas, que no falla la línia dels 6 metres.
2: Si la primera línia pot trobar en Jan...
0: Per la passada a l'extrem i gol. El segon gol de Wedo, que sí que està més encertat des de l'exterior. 2-2, contrasta amb el seu company que porta 0-2. Busca un altre cop l'atac posicional al Garbí. Moment la primera línia de l'equip gironí. Amb Kibus, Kibus per Montemayor, ara circula Jan, però en sentit contrari a la jugada anterior que havia fet el mateix. Rep un altre cop la pilota i el gol.
2: Que bé, com interpreta bé Canyi, que li surten a contactar la trajectòria llarga i deixa sol a Jan, que no falla.
0: I ara l'Edu, que aconsegueix atrapar... I molt bon replegament. Sí, l'Edu, que aconsegueix arribar a temps a tancar el seu extrem i amb una defensa molt bona. Passa que ara el jugador de Villagranda suposo que ha patit un, el que es diu, un entrepà, no?, de genoll amb el quàdriceps, i això fa molt de mal. Els que ho hem patit, quan reps aquest cop et quedes paralitzat.
2: Va, esperem que recuperi i que pugui seguir jugant.
0: Veiem que els jugadors aprofiten per ficar-se a pega, a beure aigua. En Canyigaral parla amb en Cata per veure què poden ajustar, tot i que jo crec que estan trobant molt bé en Jan Casellas, que és el joc principal del Garbí, no?, que és amenaçar amb la primera línia, i quan surten en Jan lliscar per darrere i amb la seva efectivitat i amb la seva mobilitat buscar molt aquests gols fàcils des de la línia de 6 metres amb el pivot, perquè hem vist que pràcticament ha llançat sol totes les vegades, sense contacte.
2: Tinguent aquests dos primeres línies com en Roger Montemayor i en Marc Canyigaral, que han de sortir a contactar, perquè si no finalitzen bé de 9 metres, és fàcil trobar en Jan en zona de 6 metres.
0: I el jugador del Villadaranda, que s'ha de retirar ajudat del seu cos tècnic, el Daniel Guijarro, segurament no és una lesió greu, però clar, si, quan reps un cop directe de genoll al múscul, amb aquesta força, malgrat l'Edu a tancar i ell anava a llançar, et produeix una contractura molt forta en aquell moment i sembla que com que no pots continuar. Ara juga, surt el Fors i llançament fora del jugador Bors, que ha entrat a pista.
2: Un jugador amb molta envergadura per jugar a l'extrem dret. I un altre...
0: Ara la vaselina, que no ha pogut convertir Jan Casellas, i té l'atac ràpid Villadaranda, però perd la pilota Bors de la passada i torna, té possibilitat per anar-se'n de dos del Garbí una altra vegada.
2: Pel cognom d'aquest jugador, segurament deu estar en dinàmica del primer equip del Villadaranda. Bors.
0: És un jugador, com tu has comentat, molt alt per jugar a l'extrem. Gol de Kibus, que posa el Garbí 6-4 per sobre. El gol de Kibus.
2: Quan marca un jugador com Kibus, penses, hòstia, haurien de valdre doble.
0: Sí, perquè veient la força i l'estatura de la defensa del Villadaranda, però cada cop a l'embol professional estem veient més jugadors de l'estil Kibus, Luke Steins, Stas Escube, no? Valenciaga mateix, sí. El Belzungen, que està agafant molt de protagonisme a dirigint els equips. Hi ha el blocatge de Canyigaral.
2: I tant, i tant.
0: Sergio... I traurà de cantonada Villadaranda, que sembla que tenen forces problemes amb la pilota i
2: la pilota.
0: Que agafa pols o no sé si deu ser suor que rellisca dels jugadors, no estic segur, del blocatge potser.
2: També crec que és una pilota que no hi han jugat durant tota la temporada, que és específica per jugar les fases de set.
0: Clar.
2: T'ho diria des del poc coneixement, eh?
0: Clar, com cada federació té la seva marca de patrocinador i la seva pilota particular, després aquí, com jugues per la Federació Espanyola, has de portar la pilota de la Federació Espanyola, que no és la que estan habituats els jugadors
2: a la seva federació autonòmica.
0: El llançament de Maluc, de Mohamed, que
2: molt bé, Pau
0: Carbó.
2: Molt bé.
0: Tercera aturada del porter d'Esclanyà. I molt important que Pau Carbó s'entoni. Jo sempre, l'altra vegada ho vaig dir i ho tornaré a dir, jo he jugat amb ell, he compartit vestuari amb ell des de cadet, i és un jugador que quan té el dia i baixa la persiana és molt difícil fer-li un gol.
2: Quina influència deu tenir Cata en el treball previ de partits a dies com avui, eh?
0: Bueno, deu ser unes sessions de vídeo i de retallar de llançaments pel porters que hi ha el gol. Gol de Montemayor, segon gol per l'exjugador del Bordils, que ja porta moltes temporades de ver, quan el busca la resposta ràpida a Villa d'Aranda, però torna a aturar Pau Carbó. I el que dèiem, que Sergi Catarany, pels que no ho sàpiguen, és un exjugador de Sobal, de primer nivell. Ha estat al Barça B, Barça, Algeciras. Ha sigut porter del primeríssim nivell, vull dir, competició europea. Per tant, tenir-lo com a entrenador ha de ser un privilegi.
2: Jo quan els veig entrenar ja et dic que em quedo sempre una estoneta per veure què fan i per poder-ho aplicar.
0: Quan Montemayor encara, llançament, se'n va a dalt, però hi ha falta prèvia en el contacte amb Mohamed.
2: Que maco que és l'embol, que deixin continuïtats.
0: Sobretot un jugador que Roger Montemayor, que va molt al frec a frec, a desgastar la defensa, el contacte. I això beneficiarà molt... Ui, cinc golars. Cinc golars de Marc Lligaral a punt fluix i amb recolzament, llançament de Maluc pel costat contrari.
2: I Pau torna a parar la pilota.
0: Cinquena parada. El Garbé està molt bé en aquest inici de partit. 8-4 en el marcador, minut 13 de partit. I ara pilota per Sant Casellas a la línia i l'aturada. Quina bona aturada del porter de Villa d'Aranda, com ha anat a baix amb la cama i li ha vist el llançament a Jan Casellas.
2: Home, és un sector que cal tenir en compte aquests tres partits que disputaran, que la rotació pot ser determinant per donar aquests minuts de qualitat al final, eh?
0: Sí, ara mateix cap dels dos equips ha rotat, només de l'excepció del Villa d'Aranda, que ha hagut de fer un canvi per la lesió del jugador. Però ja veiem que ja comencen a haver jugadors que físicament començaran a la segona part, sobretot si segueixen aquest ritme, el ritme, el nivell haurà de baixar físicament, hauran de... O tenen una bona segona unitat, o serà difícil. Sobretot, recordem que són 3 partits en 3 dies. Quan mou el Villa d'Aranda per mitjà de Sergio. Sergio que va sortir al pivot, toc de dits i el gol. El gol de Sergio ha fet un toc de dits, no, un passe i va amb el pivot.
2: Molt
0: que
2: ràpid,
0: ha tornat,
2: eh?
0: Molt ràpid i ha continuat, quan la defensa esperava que l'acció anés cap a l'altre cantó, ell ha mantingut en aquella direcció i ha aconseguit penetrar entre 1 i 2 per un gol fàcil.
2: Sergio Calleja és el típic jugador que tots entrenadors el volem tenir al nostre equip. El jugador intel·ligent que sap què fer en qualsevol situació.
0: De joc molt associatiu, només d'atac, que això el fa estar molt fresc per tenir bona presa de decisions, que és una de les coses més importants i el que fa la diferència entre molts jugadors, sobretot en aquest nivell. Quan Edu Madí, que s'escapava com li agrada a ell, sortia a la primera línia a buscar la seva finta ràpid i el seu xut amb suspensió tan potent que té, però ja estem veient que la defensa el té molt estudiat i va molt a sobre seu. A la trajectòria llarga per Canyigaral, que el paren en falta.
2: Avui jo crec que l'Edu Madí amb joc posicional li costarà entrar situació.
0: Sí, està clar que si una estadística, quan veiem el llançament de Montemayor, hi ha gol. El gol en passiu de Roger Montemayor, tercer gol, llançament exterior.
2: En Roger arriba en un molt bon moment de forma.
0: Quan estem veient que escalfa Adrià Palomares, segurament per donar refresc a algun jugador de la primera línia. I uns 7 metres rigorós, però estem veient que l'embol actual, qualsevol contacte amb l'extrem que vagi a saltar es castiga amb 7 metres, si no fins i tot amb una expulsió, el que fa que et convida a millor no tocar i deixar xutar i deixar la feina al teu porter. Quan veiem el llançament de 7 metres de Sergio i el gol.
2: Però diu molt de la defensa del Garbí, que ha sigut Fran, que defensa 3, ha anat a tancar a l'exterior. Aquest treball d'imparells tan important per tenir una defensa proactiva.
0: quan veiem un relleu entre l'extrem per Àngel Jiménez vivint i Adrià Palomares tampoc no trigarà a... Ja ho veiem en el terreny de joc, ha entrat per Roger Montemayor.
2: Gestionar els minuts serà determinant aquest cap de setmana.
0: Sí, sobretot els jugadors importants. I el gol. El gol de Marc Canyigaral, el pal curt en suspensió. Quan el Villa d'Aranda vol agafar... I l'altra parada, sisena parada del Pau Carbó, que no ha deixat la resposta ràpida del Villa d'Aranda, que ara mateix 4 gols per sota, 10 a 6 al marcador, quan hem passat l'equador de la primera part. El Tulín.
2: Estan còmodes al Garbí. Estan a punt de demanar temps mort.
0: Que el demana, de fet.
2: Vinga, que s'ensorra el pavelló. O sigui, m'agradaria fer un comentari. Vaig marxar del Bordils amb Marc Canyigaral portant el pitet i el veig avui aquí jugant amb la corbata.
0: El que fa una situació que ell és professor i li han donat la plaça de docent aquí al costat, a Palamós. La picaresca d'en Cata, de ser llest i dir, un jugador que ha estat a Sobal, que està aquí al costat, a veure si el puc convèncer perquè vingui a jugar. Donem-li flexibilitat. Hòstia, si aquest partit no pots venir perquè tens un compromís, no vinguis, no passa res. Però ja tens un jugador de la categoria de Marc Canyigaral amb experiència, la bateria i la qualitat per cost zero, perquè recordem, això és amb vol de poble. O sigui, qui pot fitxar en aquestes impossible. Categories aquí a Girona? És impossible, sempre ho parlo.
2: Jo li vaig enviar un missatge un dia que el vaig veure jugar aquí, dic, de tots els exjugadors, tu ets el millor.
0: Home, és que al final veiem la diferència que va fer, per exemple, la Salle Maravilles, l'última, que són els que van ascendir l'altra vegada que es van fer les fases aquí, és que tenien dos exjugadors de Sobal, que havien estat, eren molt veterans, sí, però l'experiència és que és essencial a l'handbol, perquè és que la presa de decisions és dels factors més importants que té el joc.
2: Increïble.
0: Anuda el partit després del primer temps mort sol·licitat per Villa d'Aranda. Recordem, els dos entrenadors tenen dos temps mort, un per cada part i un de comodí que poden fer servir quan ells decideixin, però no es poden fer servir més de dos temps mort per part. Quan ataca Dani entre 1 i 2 i el gol per el primer pal, el primer gol del marcador de Dani, el número 9 de Villa d'Aranda, que ha trobat molt bé l'espai entre 1 i 2 i ha trobat un foradet pel primer pal de Pau Carbó amb un xut amb bot per estrenar-se en el marcador i ficar l'11-7.
2: Tenen una primera línia molt mòbil, potser l'únic jugador que té llançament exterior és Mohamed, el dorsal 33, la resta molta capacitat 1 contra 1.
0: Quan Adrià Palomares buscava la penetració i després, quan ha tingut els dos jugadors a sobre, la passada al pivot, veiem com Villa d'Aranda, amb dos jugadors especialistes defensius, els dos a sobre de Jan Casellas, i l'altre central seria Mohamed, i un defensa en el dos, que normalment els especialistes defensius solen defensar en el centre.
2: Sí, sí.
0: Però aquest cop, per buscar un canvi més ràpid, veiem que defensa la posició de dos, el número 75, a Samuel. Quan Garbí ha errat l'atac, segueix 11-7 en el marcador, apropant-nos ja al minut 18 de partit. Ara mateix jugant Mohamed en el lateral dret, que busca la passada cap a Bors. Ha fet... Jo juraria que ha trepitjat la línia des d'aquí. Tinc miopia, però porto les ulleres ben graduades. Jo et juraria que amb la punteta del peu ha trepitjat la línia, però hi havia l'àrbit molt a prop.
2: Molt a prop, estava molt a prop l'àrbit.
0: Així que potser és una mica rotllo de la perspectiva que m'ha enganyat, perquè després a vegades veiem partits de la televisió, em sembla que fa línia després a la repetició.
2: Yeah.
0: No la trepitgen, així que no és una perspectiva clara. Quan Palomares intenta buscar la combinació amb el cruce, amb Alejandro Flores, que també ha entrat per donar relleu a Canyigaral, llançament que ha sortit fora.
2: Ara sembla que el Villaranda s'està agradant en aquestes transicions i en aquest atac posicional, tot i que tenen jugadors amb poca, tot fa pensar, amb poca capacitat de llançament exterior, però amb un joc amb molta amplitud, creuaments molt llargs.
1: Quan...
2: Molt bé, Pau, molt ficat en el partit per anar a tallar aquesta pilota gairebé a la cantonada.
0: Perquè recordem als espectadors que si un jugador bloca la pilota i surt per línia de fons és cantonada, és córner, no? Però si el porter la toca és saque de porteria. Per tant, aquí havia intentat robar el jugador Garbí. Si Pau no l'hagués anat a tocar hagués sigut córner, però com ha sigut llest i ràpid ha aconseguit recuperar aquesta pilota pel Garbí. Quan ara recupera també el Villa d'Aranda, tornem a estar com al principi del partit, imprecisions.
2: Sí.
0: Quan ara filtra cap al pivot Solano, que aconsegueix el primer gol del partit i fica...
2: Sí, sí, però sembla que en aquestes imprecisions el Villa d'Aranda se sent una mica més còmode que el Garbí.
0: Quan Sergi Catarany demana el seu primer temps mort.
2: Molt encertat.
0: Quan del més 4 hem passat al més 2, decideix, abans de trobar-se en una situació una mica més compromesa, no?, i amb una dinàmica molt positiva pel Villa d'Aranda, en aquest moment que la dinàmica encara és favorable al Garbí, però ells estan començant a trobar el seu joc, diguéssim, no? Demanat cat al temps mort, talla una miqueta això i dona unes 4 instruccions per intentar solucionar aquests petits detalls que estan portant el Villa d'Aranda retallant el marcador.
1: Si us sembla, fem una petita pausa publicitària.
2: Perfecte.
1: I tornem tot seguit per veure què és el que passa aquí al Garbí Arena.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
2: Arriben les festes. Festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnavals. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
3: I tornem al Garbí Arena quan, després de la represa, Adrià Palomares ha aconseguit el seu primer gol del partit, ha tornat a ficar el més 3 al marcador quan superem el minut 20 de partit. Ara demanen que entrin a assecar el terra.
4: Després d'un temps mort, demanes una acció i s'acaba materialitzant amb gol. És per l'equip, per l'entrenador, per l'afició, és com, hòstia, hi som, i podem, ho tenim aquí.
3: És el somni de qualsevol entrenador, manar sí, una jugada, donar unes indicacions i que surti bé. Quan mou el Villadaranda per mitjà de Sergio, Sergio va circular a Ivín, que ha entrat a donar relleu també a la zona exterior. Dani, que intenta buscar el pivot, falta prèvia quan recuperava la pilota el Garbí. Recordem, el Villadaranda encara no ha fet cap canvi ni en el pivot ni a la primera línia, tot i que dos dels seus jugadors fan canvi atac-defensa. Quan el llançament de l'extrem i el primer gol d'Ivín, el número 36 del Villadaranda, que s'estrena en el marcador. El que deia, que el Villadaranda fa dos canvis atac-defensa per donar descans als jugadors de la primera línia, però estan jugant tot el partit. Encara que només estiguis en atac, també té un cert punt de desgast.
5: Desgast, i tant.
3: I sobretot al cap dels jugadors cada cop estarà menys fresc, sobretot el tirant a la segona part. El Garbí, el bo que té és que molts dels seus jugadors fan tant atac com defensa i no ha de dependre d'aquests canvis que també són perjudicials per els contragols i els contraatacs.
5: Avui penso, pel que portem de partit, que les anomenades segones unitats tindran un pes molt important per decantar el joc.
3: Quan roba el Villadaranda la pilota per Bors, que llença una rosca i parada de Pau Carbó, setena parada. El jugador del Garbí ha fet molt bé en apartar-se, desentendre's de la jugada, deixar-lo xutar. I el jugador de Villadaranda comès un error, perquè quan xutes un xut d'habilitat, encara que estiguis obstruït, dones a entendre que has tingut suficientment espai per donar un xut d'habilitat com un arròs, que si hagués sigut un xut forçat potser hagués tret uns 7 metres. Hagués sigut poc murri.
5: Ara sembla que hi ha hagut un cop de cols a la cara del central defensiu del Villadaranda. Els àrbitres han pitat falta amb atac. Després d'una recepció increïble de Jan Casellas. Agafa qualsevol cosa.
3: I dos minuts per Quibus, per cop de colze, que veient l'alçada que té Quibus i l'alçada del jugador de Villadaranda, em sembla una mica complicat que li hagi arribat amb el colze a la cara Quibus. Vull dir, jo pensava que havia sigut Jan Casellas al voler agafar la pilota, que potser a l'aixecar el braç li havia pogut donar.
5: Ha sigut en el central defensiu, ha sigut per Quibus, i l'àrbitre li estava explicant a Sergi Catanaín, ha sido muy claro. Sí, sí, han sigut dos minuts, potser una mica rigorosos, perquè ha sigut molt justa l'acció.
3: Llàstima que no tenim instant replay aquí,
5: Si ja t'imagines?
3: Ja, parar el partit i anar-lo a mirar seria espectacular. Bueno, minut 22, els dos minuts comencen ara, per tant, dos minuts d'inferioritat pel Garbí, la segona inferioritat del Garbí en el partit, després de l'expulsió de Fran García en els primers instants del partit. Veurem com la solventa.
5: Ui!
3: Una falta justeta.
5: Ara Sergio Calleja ha executat una acció de veterano.
3: Sí, sí. Veiem
5: quin jugadoràs, com juga
3: el passe directe de lateral a extrem contrari i el llançament de Bors, que no falla pel primer pal i fa el 12-11 en el marcador. El Villagrán de retalla a un gol la diferència del marcador.
5: Hòstia, Bors veiem que està, és un defensa exterior que és gairebé més alt de, que Eduard Madí. És enorme aquest jugador.
3: M'estranya que no pugui defensar de dos, no? Com hi ha molts extrems avui dia que defensen de dos i donen un plus de valor a la seva posició a l'equip. Ara a la pilota per Alejandro Flores, que atura. Hi ha hagut canvi a la porteria, de fet, pel Villaranda. La primera aturada del porter. Quan té oportunitat el Villaranda per tornar a ficar l'empat al marcador, jugarà Mohamed per Calleja. Calleja passa sense mirar cap a l'extrem. Ibin, que no falla. Segon gol del partit d'Ibin. Segon passe de lateral contrari a extrem de Sergio Calleja, però aquest cop al contrari.
5: Sense mirar, mirant el lateral, i la passa amb una qualitat espectacular. Aquestes accions hem de tenir en compte que si l'extrem està molt tancat, després acaben en fly pel mateix Sergio Calleja.
3: Aquí aprofiten que l'extrem del Garbí està molt present per intentar punxar i robar la pilota, no sortir a l'imparell, i el passe directe és molt, molt efectiu. Hauran de corregir això el Garbí a la mitja part. Quan Adrià Palomares penetra i aconsegueix el seu segon gol del partit, molt bé Adrià Palomares, aprofitant la individualitat, l'1 contra 1, i veiem que Lluís Areu entra en el partit també.
5: La defensa ha tingut un canvi de sistema defensiu per evitar la circulació d'aquesta primera línia amb tanta facilitat.
3: Lluís Areu, un altre jugador que fa 4 o 5 temporades no defensava. Quan roba Edu Armadí,
5: l'Edu necessita entrar en el partit.
3: Ui, ui, ui, ui.
5: Uau.
3: Una falta una miqueta antiesportiva, no? L'ha intentat bloquejar en un contraatac amb el cos. Podria haver sigut sancionada potser amb 2 minuts perquè estava amb un clar contraatac. Tot i que ja havia esgotat el bot i li quedaven els tres passes.
5: Esperem que l'Edu estigui bé.
3: Sí, és estrany perquè només porta un gol i ha sigut des dels 7 metres que ha obert el primer gol del partit, i és un jugador que acostuma a fer una mitja igual de 7-8 gols per partit. Quan tenim
5: 7 metres, ara tindrà una altra oportunitat.
3: Lluís Areu amb la seva finta a punt fort, una de les seves millors virtuts.
5: És la finta Areu.
3: Sí. Sí.
5: Tothom sap que la farà i l'acaba fent.
3: Exacte, té un 99 d'estadística en aquesta finta. I el gol. Gol d'Edu Madí, dels 7 metres, 100% d'efectivitat en els 7 metres, igual que Sergio Calleja, 2-2.
5: Quin jugadoràs.
3: Exacte, té un 99 d'estadística en aquesta finta. I el gol. Gol d'Edu Madí, dels 7 metres, 100% d'efectivitat.

0: per YouTube no podeu veure la grada, però és increïble l'ambient que hi ha en el Garbí Arena. Brutal.
1: L'estadística, no la tinc, de la... Així, bueno, el gol de Sergio Calleja, que amb la individualitat entrant entre oïdors aconsegueix el seu quart gol del partit.
0: Sergio Calleja és un jugador que acostuma a fer 7 gols per partit. No sé quants en porta ara mateix, però...
1: Porta 4. Quan veiem a gol de l'Edu Madí, tercer gol del partit, aquest cop gol des d'atac posicional, important que l'Edu comenci a entrar a l'atac posicional i a crear por de l'equip. Quan ara el gol de Dani, segon gol del partit pel central del Villa d'Aranda. També ara el Villa d'Aranda aprofitant molt, com un contragol ràpid, finta 1 contra 1 i intentar buscar la resposta ràpida a l'atac posicional del Garbí, que és una mica més llarg.
0: Sí, sí, el Garbí sembla que li està costant córrer, o bé ja sigui pel replegament del Villa d'Aranda o perquè els està costant trobar facilitat en aquestes transicions. Però el Villa d'Aranda sembla que els està aprofitant.
1: Quan veiem Mohamed... Que la bona notícia també, que l'Edu Madí no està marcant tants gols com de costum, però Mohamed, que és el jugador més golejador del Villa d'Aranda, només porta un gol. Que això vol dir que els dos equips tenen molt estudiat el màxim golejador de l'altre i tenen un pla per intentar aturar-los com a mínim. Esperem que l'Edu aconsegueixi superposar-se. Quan veiem els 2 minuts per Adrià Palomares, per enganxada amb el jugador precisament Mohamed.
0: Clar, aquí hi ha una situació, a vegades el Mohamed també juga de lateral esquerre. Per tant, suposo que el Villarán de la segona part farà canvi atac-defensa amb aquest jugador per tenir-lo una mica més fresc en els minuts claus.
1: Ui, aquí l'Edu
0: molt ben tancat.
1: Molt ràpid, tancant. Ara ho tornat a rebre un altre cop a la cama, que ha rebut el cop abans. Esperem que pugui aguantar tot el partit. Quan juga Dani per Mohamed. Falta en atac del Villa d'Aranda. Recupera pilota el Garbí per intentar posar un altre cop al -2 al marcador. Ara mateix 15-14, apropant-nos al minut 28, ja acabant-se la primera part.
0: Ara ha tornat a sortir Roger Montemayor a lateral esquerre.
1: Amb l'expulsió d'Adrià Palomares torna en el partit. Però mira, és que del Garbí els únics que continuen des de l'inici són Jan Casellas i Edu Madí. La resta sí. De jugadors tots han rotat. En canvi, de Villa d'Aranda, per exemple, Mohamed porta tot el partit i hi ha dos jugadors ofensius com són Calleja i Dani, que també porta tot el partit però només en atac. I dos jugadors que porten tot el partit només en defensa. Quan intentava la penetració Roger Montemayor, l'aturen bé els dos jugadors del Villa d'Aranda. Tornen a jugar Lluís Areu que rellisca. Roger Montemayor que intenta continuar, assenyala passiu l'àrbit, intenta passar per Jan Casellas. Jan Casellas contra el món.
0: Tira-li...
1: 2 minuts.
0: Tira-li una pedra que l'agafa. Sí. Tira-li una pedra que l'agafa.
1: Jan Casellas contra el món, contra 3 jugadors, aconsegueix l'avantatge al penal i als 2 minuts a favor del Garbí. Impressionant Jan Casellas al pivot de Montràs.
0: Hòstia, increïble, eh? Hi havia 3 defensors allà i l'ha agafat ell.
1: I ha aconseguit el màxim, que és 7 metres i un 2 minuts a favor. És impressionant. I el gol. Un altre gol d'Edu Madí. El tercer 7 metres que converteix Eduard Madí, Piferrer. Posa el -2 en el marcador, 16-14. Minut de gairebé 29 de partit, 1 minut per concloure aquesta primera part. Juga Dani per Sergio Calleja. Calleja obre per Dani. Dani que buscarà Mohamed. Mohamed amaga la passada al pivot. Dani per Mohamed. Intenta la passada a l'extrem. Bors.
0: Ui, ataquen a l'interval. Aguanten la passada.
1: Impressionant Roger Montemayor, que també aconsegueix parar a dintre de la legalitat a Bors, que havia estat molt encertat des del llançament dels 6 metres des de l'extrem. I ara l'estem aconseguint secar. Mai més enllà, ha secat la pista també, que estem veient que la pujada de temperatures d'aquesta setmana fa que hi hagi molt...

0: 1, cada cop que els jugadors cauen a terra així, deixen el terra mullat, el que és perillós perquè poden relliscar, després han fet la finta. Quan ataca, assenyala passiu l'àrbit, Dani, que està intentant jugar amb el passe per darrere l'esquena, l'agafa Pau Carbó, Roger Montemayor, la passada allà, gol! Llançament directe de Roger Montemayor.
1: I el pavelló s'enfonsa.
0: Ha vist que no hi havia porter, que havia d'anar amb l'expulsió.
1: Callés, callés.
0: I el xut directe i el gol per ficar més 3 en el marcador quan falten 10 segons pel final de la primera part. Important mantenir aquest avantatge. Llançament al recolzament i al pal. Llançament al pal, el travesser de Sergio Calleja. I final de la primera part, Garbí 17, Villa d'Aranda 14.
1: Que ens donguin una altra primera part com aquesta,
0: Mare meva. Doncs molt important que el Garbí acaba amb un avantatge de més 3 quan el Villa d'Aranda ha arribat a ficar-se més 1 i amb possibilitat d'empatar el partit. Hem tornat a obrir escletxa en el marcador i al final de la primera part aquest avantatge de més 3 pel Garbí, al túnel de vestidors.
2: Clar, ara farem una pausa, però us volia preguntar, no, com vosaltres que en sabeu, no, d'handbol, com afronten els jugadors un cap de setmana tan intens? Com es prepara a nivell, doncs, d'entrenaments, però per no, tampoc no sobrecarregar i després que ja hi puguin haver-hi lesions?
1: Home, els jugadors del Garbí ja fa, crec que fa 4 setmanes que van acabar la Lliga, i ho han preparat a consciència amb un treball superperioditzat del seu entrenador i molt conscient del que se'ls hi venia aquest cap de setmana. A part del treball més condicional, també han hagut de fer el treball més tàctic i de preparació de partit per saber amb qui es trobarien a davant.
0: I recordem, Sergi Catarain també ha sigut preparador físic d'equips de primer nivell, va estar a Kuwait amb el Toni Garcia, d'assistent i de preparador físic del Club Casma, allà a Kuwait, que juga en la lliga aquesta d'allà, de la Champions d'Àsia i tal. Un equip, els que no coneguin a Toni Garcia, és un entrenador que ha estat a la base del Barça molts anys i ara està de segon entrenador al Vesprem, jugant Champions League amb el Xavi Pascual. Per tant, el Cata també té molta experiència amb la preparació física d'equips d'handbol i estic segur que amb el temps que ha tingut des que va acabar la Lliga fins ara ha pogut fer una preparació específica perquè l'equip estigués a tope per aquests 3 partits.
1: Jo, el dia que li vaig dir que faria de comentarista accidental perquè faig de taloner d'Albert Roques, per tant, ja li he dit avui a Albert, ho tens fàcil perquè segur que tu ho fas millor, doncs em va passar un Excel que tot analitzat. Ho té molt, molt estudiat i segur que si els jugadors s'ho creuen tindran opcions fins l'últim partit, que és l'objectiu, penso, d'aquestes fases.
2: Doncs fem una pausa i continuem explicant, no? Parlarem doncs també de com va aquest partit, com anirà també aquest cap de setmana, però tornem tot seguit.

0: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6 euros amb 50 cèntims. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
1: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
2: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
3: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
4: A on?
3: Al reidelarajola.com.
4: A on?
3: Al reidelarajola.com!
5: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com. Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
6: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
5: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
6: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
7: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
8: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
7: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
9: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
10: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera!
11: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
12: I nosaltres també.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: Ràdio Palafrugell. També ens esteu veient a través del canal de YouTube del Club amb el Garbí. Som en directe al Garbí Arena, al pavelló de Palafrugell, que s'està vivint les fases de promoció d'ascens avui. De fet, és el primer partit que jugarà el Club amb el Garbí, però de tres que tindrà aquest cap de setmana. Recordem que ara el temps de descans tenim un marcador favorable a la formació de Palafrugell, amb un marcador de 17 a 14. Un pavelló també, doncs, amb molt d'ambient, amb molta festa, un ambient molt vermell també, doncs, amb tota una afició que ara també, doncs, aprofita per aixecar-se, per estirar les cames, tot i que molts d'ells, doncs, ja han estat bona part del partit drets. Ara, a l'espera en què també, doncs, comenci la segona part, en recordem, amb un 17 a 14 al marcador, també hi ha tota una festa al voltant d'aquesta celebració, d'aquestes fases, perquè també, doncs, hi ha tota una sèrie de food trucks que s'han instal·lat a fora del pavelló. D'aquí una estona també analitzarem quin és el partit. Recordem que els rivals que tenim en aquestes fases són els dominicos de Saragossa. També tenim, doncs, un equip que ens arriba des del País Basc. Són els Donibane, que també, doncs, han jugat en el partit que han tingut just abans del Garbí, han jugat conjuntament i que, per tant, també, doncs, són els rivals, doncs, que també rebrà el Club amb el Garbí, no? Per exemple, doncs, demà ho farà amb els Dominicos de Saragossa. Tot plegat, doncs, també en aquesta jornada, recordem la primera, avui, doncs, amb el Roa Red Solidari a Ribera, i que abans, doncs, també hi haurà, doncs, un dels altres partits. D'aquí una estona, si tornem a parlar, doncs, amb en Víctor del Río, que també és, doncs, qui ens està acompanyant, doncs, en aquesta retransmissió, que també, doncs, li volem preguntar una mica com està, no?, vivint aquest partit. Víctor, no sé si aquest resultat de 17 a 14 era d'esperar o no.
1: Bueno, és un resultat que es podia donar, evidentment. Ha sigut un marcador molt ajustat gairebé tota la primera part. El Garbí s'ha distanciat en certs moments, però ja hem vist que el Via d'Aranda, amb quatre una mica d'onades, pot ajustar més el marcador, ficar-se un gol, possibilitats d'empatar. Per tant, és un partit que no et pot relaxar. O sigui, els 30 minuts que queden s'han de lluitar igual o més que els anteriors.
0: Clar, ara també, Xevi, què és el que ha de fer el Garbí en aquests pròxims minuts per afrontar aquesta mitja hora que li queda per davant?
2: Jo penso que Sergi Catarain a la primera part ha gestionat molt bé els canvis. Pensem que el Villaranda ha jugat amb les tres primeres línies tota l'estona les mateixes i ell ha pogut fer algunes rotacions. Si arribem al final del partit amb opcions que les tindrem, el públic acabarà a fer de la resta. És que ara surto d'aquí dalt, és un ambientàs, és increïble.
0: Sí. Què és el que hi havia aquí dalt? Vosaltres que heu sortit una mica, no? Què tenim aquí fora del pavelló, que no en aquestes grades?
2: Il·lusió.
1: Passió, no sé. Vull dir, jo trobo que els que venien aquí a jugar aquestes fases, no sé si algun d'aquests equips es pensava que es trobaria tot això. Suposo que es passarien, que hi hauria ambient, però grada supletòria, tot ple, gent a fora, fanzone, DJ, gent que per les portes de seguretat veient el partit, perquè no hi ha lloc a dintre el pavelló. Vull dir, això és espectacular.
2: Garbí Arena.
1: És una afició de primer nivell a un embol de semiprofessional, diguem-ho.
0: I comença ja, no?, el segon temps.
1: Sí. Quan roba la pilota al Villaranda, puja la pilota a Bors, que busca el gol, el primer gol del partit. Pel Villaranda, Güedo fa el seu tercer gol del partit. L'extrem que havia rellevat Ibin a la primera part, al final de la primera part, ja torna a sortir al terreny de joc, i veiem com segueix Mohamed al centre de la defensa.
3: I Bors, que ha substituït a Daniel Guijarro, ha estat tenint molta participació tant en defensa com en situacions finals.
1: Sí, això em recorda molt a una situació que va passar al Vardar a la final de la Champions, que es va lesionar Daniel Shishkarev, que era el jugador titular de l'extrem esquerre, i va acabar jugant Ivan Čupić, que a la postre va ser el que va fer el gol de la victòria contra el Paris Saint-Germain, i va guanyar la primera Champions pels macedonis. Justament la mateixa posició i amb una situació similar, una lesió entre un altre jugador, i té més impacte que el que havia de sortir titular en aquell partit.
2: Ara veiem que Kibus no ha pogut fer el canvi defensiu i està fent mixta lateral dret.
1: Quan roba la pilota Adam Gómez, que debuta en el partit donant relleu a Eduard Madí, perquè segurament l'Edu el voldrà per la fase final del partit. I...
2: Que bé Kibus, sent tan perpendicular.
1: I el que deia, que Adam Gómez, ara surt Edu pel llançament de 7 metres, però segurament en Cata vol que l'Edu estigui fresc per la recta final del partit i li donarà de 5-10 minuts de descans, i els últims 20-15 estic segur que jugarà l'Edu. Tot i que l'Adam és un extrem de garanties, físicament molt ràpid i amb molt bona resistència, quan veiem el llançament i el gol. El gol de l'Edu Madí, cinquè gol del partit, el quart des dels 7 metres, 100% d'efectivitat.
2: L'Edu Madí et pot fer qualsevol llançament en qualsevol lloc, en qualsevol moment. És espectacular.
1: Té un armat molt bo, és un braç molt llarg, una potència de xut molt bé, però també una habilitat de canell que fa que et pots canviar a l'últim segon la direcció de la pilota, no? I és molt difícil pel porter endevinar-ho.
2: I ara hem vist el senyor Mora.
1: Tota una institució.
2: Anant a donar indicacions a Edu Madí, també.
1: Quan hi ha hagut un petit cop, perquè Pau Carbó ha sortit a tapar espais i a agafar la pilota, i el jugador del Villar han d'aquell endavant i han xocat fortuïtament.
2: I han considerat que hi ha hagut una mica de...
1: intencionalitat de Pau Carbó quan s'ha llançat, que creien que no calia perquè la pilota estava dintre l'àrea, i potser per això, però bueno. Avui en Cata s'encén, comença a discutir amb l'àrbit. Encara sent porter, ha viscut unes quantes d'aquestes, segur.
2: Han de treure un jugador, el Garbí.
1: Pau Carbó es desespera perquè demana que surti algú, perquè ha de centrar a Santiago Salvador al partit. Que Santi deu ser...
2: Quins nervis,
1: Sap greu, el jugador més veterà d'aquestes fases, segur.
2: No ho hem mirat, però ho hauríem de mirar.
1: Supera la quarantena, no sé si n'hi ha cap.
2: Els juvenils també han de tenir oportunitat.
1: Quan juga Mohamed en la penetració i el gol, segon gol de Mohamed en el partit, ara ja jugant a la lateral esquerra, ha passat gairebé tota la primera part jugant en el dret, per deixar el canvi curt per l'altre jugador. Ara és a l'inrevés, ell com pot jugar de central defensiu, deixa el canvi curt pel que juga.
2: I juga a la cara a l'esquerra.
1: La virtut que té un jugador de poder jugar a diverses posicions i defensar, el que et dona per l'equip. Quan el Garbí inicia, segueix Lluís Hereu de central, amb Roger Montevallari, Kibus a la primera línia, i l'aturada de Lucía, tercera aturada en el partit, el porter que torna a tenir oportunitat. La primera part l'havien canviat per Kusen i ara torna a sortir ell. Falta en atac,
2: molt bé Lluís Hereu. A la situació que Roger Montemayor no ha pogut trobar gol, Lluís Hereu ens ha deleitat amb una altra finta al fort, típica seva.
1: Molt astut, quedant-se quiet, immòbil, davant la penetració amb força de l'altre jugador. L'han vestit i falta un atac, recupera la pilota pel Garbí, que pot recuperar el més 3 en el marcador, 18-16 ara mateix. Ataca amb Kibus a la lateral dret, Lluís Hereu central, Roger Montemayor a la lateral esquerra. Lluís Hereu que buscarà la seva finta al punt fort, el cruce amb Roger Montemayor, que torna per Lluís Hereu. Lluís Hereu, finta punt fort, penetració i el gol.
2: I a dintre, després de la finta al fort, no falla!
1: Encara no se la saben, la finta a punt fort de Lluís Hereu. Han tingut un trosset de la primera part per aprendre-se-la, però crec que qualsevol, els defensors del Villagranda, quan acabi el partit, estic segur que pensaran, oi, tant de bo haguéssim pogut veure alguns partits més d'aquest jugador. Quan Moja torna a marcar...
2: Hem d'intentar estar més forts a l'1 contra 1 per evitar que el Villagranda marqui amb tanta facilitat. Ara torna a sortir Àngel.
1: Sí, Pivín, que ha donat uns minuts de descans a l'Àngel Jiménez. Àngel Jiménez, un extrem ja que porta molts anys al primer equip del Garbí. Han passat a cantera de Bordils, també al Sarrià de Ter, jugant a Lliga Catalana Juvenil Masculina. Li van guanyar un partit al pavelló Sarrià de Ter, al juvenil del Barça, juvenil A del Barça, que en aquell juvenil hi havia jugadors ni més ni menys com Nacho Biosca, per exemple. Quan la pilota parada amb Gómez, que la pilota que surt pel lateral de la xarxa, pel primer pal, el primer llançament d'Adam, que no troba porteria, ha tapat molt bé Lucía les oportunitats per l'extrem, quan torna a atacar el Villagranda, per mitjà de Dani, que toca a Bors, que ara surt a circular per la primera línia, perd la pilota el Villagranda, quan ha tornat ja Pau Carbó a la pista, recuperem igualtat de numèrica i Lluís Areu.
2: Quina finta, a punt fort.
1: No ens cansarem de dir-ho i que segueixi funcionant. Això, hi ha certs jugadors que els diuen, en anglès diuen one trick pony, no? Que només tenen una cosa, però és tan difícil d'aturar que digue-li tu que no ho faci servir.
2: Però si tu ho fas bé i en el timing adequat, això funciona.
1: Clar. Quan Villagranda busca retallar a distància del marcador, recordem, Garbí 20, Villagranda 17, quan juga Dani, Dani per Mohamed, Mohamed per Dani. El llançament i l'aturada de Pau Carbó, vuitena aturada del porter d'Esclanyà en el partit, dona l'oportunitat al Garbí d'augmentar la distància, ara s'ha precipitat una mica Lluís Areu, crec, la passada llarga en contraatac per Bors i el gol. El gol de Bors en contraatac directe, passada llarga, la rep l'extrem de Villagranda, que no perdona.
2: Sergio Calleja fa estona que no està a la pista.
1: Segurament estan fent una miqueta també
2: reservant les rotacions
1: pels minuts calents del partit, segurament, o... Ja tenim l'atac posicional del Garbí amb Quibus, circula Fran, ara en el pivot donant minuts de descans també a Jan Casellas, Roger Montemayor i el gol. El cinquè gol del Roger Montemayor, ataca després de la circulació de pivot. El defensor central pinta punt fort en carrera amb molta velocitat i amb molta força, i el gol que aconsegueix Roger Montemayor per posar un altre cop la distància a 3 gols.
2: Ara anem a tirar d'un tòpic. En Roger Montemayor és com el vi, amb els anys millora, eh?
1: I ara, quan el gol en recolzament de Dani pel Villagranda, aquest central que aconsegueix un gol més en el marcador. Ara sembla que hem sacat una miqueta a Moja en l'atac i ara està agafant protagonisme a Dani. Hem de mirar una mica d'aturar el que tu has comentat abans, Xevi. Els gols ràpid havien de fer que treballin una miqueta més els atacs i que es desgastin físicament.
2: Sí, sí. Totalment. Necessitem ara nosaltres això, que intervinguin més també, a part de la primera línia lateral, que intervinguin la posició central.
1: I un altre gol de Lluís Areu. La superioritat creada per Roger Montemayor i Lluís Areu en penetració. El tercer gol del jugador canterà del Garbí, que n'hi ha pocs que no siguin canterans, la veritat. Ara mateix en pista i en plantilla deu ser un 80-90% canterans. El Villagranda desconec si tots són canterans o no. Segurament la gran majoria sí, perquè és una cantera segurament molt potent a Castilla i Lleó. Però deu ser més d'arrossegament, no? De fitxar jugadors que no de crear-los. Ja. Quan recupera pilota...
2: Quina pilota que acaba de recuperar l'Adam. Espectacular. A vegades ens centrem amb els gols que fem, si no, ens hem de centrar també en el que recuperem i en el que no ens fan. Espectacular. Aquest passe central extrem l'ha tallat amb solvència.
1: Sí, perquè la defensa és la base sòlida, perquè si tu falles un atac i però tens una bona defensa, neutralitzes aquest atac dolent. I en canvi, si aconsegueixes marcar, afavoreixes aquest atac i augmenta el marcador. La defensa, el gol de...
2: Fran, molt bé. Crec que en Sergi està sent molt intel·ligent, està podent fer moltes rotacions i això li permetrà estar als últims 20 minuts de partits amb jugadors molt determinants a la pista.
1: I Fran, que és un jugador polivalent, un jugador que ha estat a l'extrem, a la primera línia ara, fent la suplència del pivot, no, el central defensiu, aportant moltíssim a l'equip. És una espècie de Jonas Kalman modern, no, per dir-ho d'una manera, perquè és un extrem que defensa de 3, que no n'hi ha gaires, de 2 sí, però de 3 no n'he vist gaires. Quan marca precisament
2: Sergio Calleja,
1: que torna a pista,
2: és un jugador que se'l veu diferencial, eh? Sí.
1: I Fran, que és un jugador que potser li manca una miqueta d'alçada per jugar en el 3, però ho supleix amb desgast físic, amb cames, amb força. Quan ara el Garbí ha fet circular Àngel Jiménez, no fa...
2: I anem aquí a l'escut.
1: Falta amb atac de...
2: Passes, crec, Ampi.
1: Passes.
2: Però al final aquí molts jugadors... Potser els hi mancaran algunes habilitats, però orgull, passió i sentiment, tots ells.
1: Segueix el més 3 en el marcador. Quan hem superat el minut 40 partit, minut 41 i mig. 23-20 en el marcador, segueix el Garbí més 3 amunt. Quan roba la pilota Àngel Jiménez, la sortida a l'imparell, quan feien aquest cruce i aconsegueix robar.
2: És molt llest l'Àngel.
1: Jo trobo que el Garbí una cosa que fa molt bé és aquests extrems punxant a fora i que sí, ens arrisquem a la passada directa que hem vist a la primera part de Calleja, però aquestes pilotes recuperades fan molt per la moral de l'equip, no només pel que és el joc en si.
2: Aquestes defenses proactives que no esperes que et fa l'atac, sinó que tu ataques el jugador en pilota, moltes vegades et donen èxit.
1: Quan torna Marc Canyigaral a sortir al terreny de joc, el llançament de Maluc i el gol de Moja, quart gol, s'està aturant Moja en aquesta segona part.
2: Se'l veu còmode.
1: Més còmode en el lateral esquerre que en el dret, no?
2: A la primera part estava una mica més cohibit, que no iniciava tant, i ara se'l veu al seu lloc on és perillós.
1: Tornem al lloc, Quibus per Montemayor. Montemayor fa la permuta amb Quibus, que atacarà. Montemayor va al centre de la defensa, intenta buscar la passada al pivot. Ara s'acabarà Jan Casellas. Montemayor que busca una mica de pausa, veure les escletxes a la defensa. Ara una miqueta paradeta l'atac del Garbí, li està costant trobar solucions. Veurem Quibus amb el cruce per l'amagada de llançament, la passada directa a l'extrema d'en Gómez, la vaselina i el gol. Quina bona jugada.
2: Quan marquen els jugadors no habituals, pell de gallina, perquè és increïble el que se'ls estima la gent. Bueno, això no podia res més.
1: L'amagada de llançament de Marc Canyigaral, que fa la defensa saltar. Veu que el defensor surt al parell i troba la passada directa a l'Adam, que amb molt d'angle no erra la sortida del porter. Quan Sergio Calleja torna a marcar el seu 6è gol del partit, ja està la seva mitja de gols habitual.
2: Ara hauríem d'aprofitar que Sergio Calleja està defensant d'exterior per col·locar el pivot en aquesta zona i aviam si el podem excloure i que no participi en atac.
1: I tenir-lo una mica tan feinat i que no tingui les idees tan clares després per atacar. Ara Canyigaral, que busca el llançament al travesser. El llançament molt dur exterior de Marc Canyigaral, que dona el travesser pràcticament a la creueta, a l'escaire. Ara mateix dona l'oportunitat a Villa d'Aranda per posar el marcador a només un gol de diferència si aconseguís anotar. Molt important aquesta defensa per mantenir la distància.
2: I avui no només va de guanyar o perdre, sinó de mantenir una distància.
1: Uf!
2: Ui, quina acció!
1: El fly tremendo entre els jugadors de Villa d'Aranda per Moja. Que els que no sapien que és un fly seria l'equivalent, diguéssim, a un alley-oop, diguéssim, al bàsquet. Que és un quan li fa una passada un jugador que està en suspensió a l'aire, l'agafa i marca sense tocar el terra. Quan la grada apreta. La grada apreta.
2: Ara apreten, apreten.
1: Quan el marcador també s'apreta, la grada decideix prendre participació. Quan la passada de Roger Montemayor no troba les mans de Jan Casellas, necessitem que aquestes passades, que la primera part han sigut tan importants...
2: Sempre ens fixem en jugadors ofensius, però aquí davant tenim Javi Carazo, que està sent al centre de la defensa, defensant tot el que passa per l'activitat ofensiva del Garbí.
1: Quan ara busquen el desdoblament del pivot i el gol de Solano, segon gol del partit, empat el partit a Villa d'Aranda, 24-24, quan superem el minut 45 de partit. I temps mort de Sergi Catarain.
2: Molt ben demanat per Sergi Catarain.
1: Havia de tallar aquesta ratxa positiva del Villa d'Aranda. Veurem el tècnic Montresenc que diu als seus jugadors, amb Carles Segura d'ajudant. Veurem, perquè s'apreta un altre cop al marcador.
2: Jo el que veig és que els jugadors potser ho estan patint, però hi ha una cosa que hem de destacar. Hem vist aquí a fora gent de tot Girona venint a gaudir d'una tarda vespre d'handbol espectacular, i això s'ha d'aprofitar i celebrar.
1: Veurem si el Garbí troba un altre cop la via del gol, que sembla que s'ha quedat una miqueta parat en aquests últims atacs. Li ha costat trobar fluïdesa i el Villa d'Aranda ho ha aprofitat per retallar la distància fins l'empat a 24. Quan veiem que ja els jugadors tornen a la banqueta i es reprendrà el joc.
2: També hem de pensar que és una lligueta, tres partits, que tot suma.
1: Torna a sortir Lluís Areu al centre de l'atac per manar. Marc Anyigaral, Roger Montemayor, que continuen. Jan Casellas, Àngel Jiménez i l'Adam, que continua a l'extrem. Veurem si aquest canvi de central aconseguim atacar millor la defensa de Villa d'Aranda. Roger Montemayor, que buscava la finta punt fluix, l'acció individual davant de Carazo.
2: El 3 defensiu és espectacular com celebra cada acció que no acaba amb llançament o amb gol.
1: Marc Iñigaral, que Iñigaral per Lluís Areu, que quasi li pispa la bola. La penetració de Roger Montemayor podia haver sigut sancionada amb 7 metres al contacte lateral, quan jo ja creia que havia superat el defensor. Els àrbits no ho han considerat així, han considerat com franc, quan demanen que seguin la pista. I entrarà al terreny de joc a Edu Madí, quan queda menys d'un quart d'hora de partit. Ja segurament acabarà el partit l'Edu. Quan Sergi Catarain està donant algun tipus d'instrucció, segurament que entri a doble, no?
2: Sí. Ara torna
1: Lluís Areu a la penetració, el cruce per la continuïtat per Roger Montemayor i l'aturada, una altra aturada de Lucía, la quarta aturada en el partit, i dona la possibilitat a Villa d'Aranda de posar-se per davant en el marcador. Ataca Mohamed en penetració i aconsegueix el seu sisè gol del partit en l'1 contra 1 i el llançament amb contacte a mitja alçada i el gol.
2: A la primera part hem vist un Mohamed més passiu, i aquesta segona part està traient tota aquesta electricitat i està tinguent molt de protagonisme.
1: El Garbí necessita marcar, 24-25 en el marcador, es posa per davant Villa d'Aranda. Veiem com Roger Montemayor intenta buscar Jan Casellas, que és parat.
2: Quina altra pilota que ha agafat.
1: 2 minuts pel jugador de Villa d'Aranda per contacte per l'esquena a Jan Casellas, quan ja l'havia superat Samuel, que rebrà els 2 minuts.
4: el jugador que més ben estava defensant, jo crec que juntament amb Carazo, aquesta defensa a la segona part, i Jan Casellas aconsegueix pena màxima. No, només dos minuts, no? Perquè... Dos minuts i com Frank.
3: Però ha agafat una pilota que si no l'agafa no passa res.
4: Veurem, el Garbí necessita aprofitar aquesta superioritat numèrica a la Edu Madí i al gol.
3: L'Edu Madí es sent còmode quan ataca, quan llança, i avui ha tingut un partit d'aquests incòmodes. Aviam si pot entrar.
4: Ara ha decidit llançament amb un angle normal, ni molt obert ni molt tancat, i l'ha definit molt bé amb el segon pal, perquè amb l'envergadura de braços que té, té una capacitat de definició molt alta.
3: Però un llançament poc habitual, perquè sempre aprofita per fer alguna filigrana.
4: Molt bé, Roger Montemayor. Llançament a porteria buida i el gol. Una altra vegada, Roger Montemayor, que la roba i a porteria buida, llença des de camp propi, i el gol del Garbí, que torna a posar-se per davant al marcador. En dos atacs ha donat la capgirat al marcador una altra vegada, 26-25.
3: Quin final!
4: Roger Montemayor, que és d'aquests jugadors, i quan l'equip el necessita, se'l posa a l'esquena i tira del carro com ningú.
3: Del que passi falta, tira.
4: Quan Sergio Castillo, Mohamed, la finta de bot.
3: Molt bé.
4: La roba Edu Madí, el passa per Jan Casellas, portaria
3: Molina,
4: i el gol. El gol de Jan Casellas, roba Edu Madí, passada al contraatac i al porter, que no li havia donat temps a recuperar la posició. Gol sense porter, gol de Jan Casellas.
3: Que bé aquest treball defensiu dels imparells, d'anar a tallar la pilota, de voler.
4: Increïble. Ara l'àrbitre que assenyalarà targeta groga per Sergi Catarain per reiteració d'intervenció en el partit o de protesta.
3: Bueno, aquí, a una situació que el partit semblava que estava tot controlat, l'àrbitre ha decidit... Bueno, tothom sabrà el seu criteri.
4: Però també d'aquí és complicat escoltar el que hagi pogut dir el Cata.
3: Sí, sí, sí.
4: L'àrbitre també és complicat que l'àrbitre hagi escoltat alguna cosa, perquè em costa escoltar-vos a vosaltres i us tinc a menys d'un pam. Ara, quan la passada al pivot, l'aturada Pau Carbó, però als 7 metres... Els 7 metres a favor de Villa d'Aranda, 7 metres comesos per Solano, per part de Marc Canyigaral, que es disculpa.
3: En Marc potser havia jugat amb aquest jugador quan estava allà, o havia entrenat, per la manera que s'han saludat.
4: Ara entrarà Santiago a la porteria, Santiago Castillo. Veurem si aconsegueix aturar el primer 7 metres de Sergio Calleja, que porta un 100%. Llançament directe, i Sergio Calleja, que no falla, fa el seu 7è gol del partit, el tercer des dels 7 metres.
3: Ara hem d'aprofitar, igual que Sergio Calleja estava pensant d'exterior aquí, a l'Edu Madí, aviam si el carreguem amb en Jan.
4: Sí.
3: I ha fet un Jan Madí, en sí. El... Ai, un Jan, un Edu Madí.
4: Estem a punt d'entrar als últims 10 minuts de partit, amb el partit tot per decidir, 27-26 a favor del Garbí. L'amagada de xut amb el cruce de Marc Canyigaral per Roger Montemayor. La juga Lluís Areu, que intenta fer la guerra per seu compte. Ara veurem, tornarà a secar, Marc Canyigaral per Lluís Areu. Lluís Areu la finta a punt fort, busca Marc Canyigaral. Marc Canyigaral la finta de xut, la penetració. I no sap... Penal, 7 metres... Molt ben buscats per Marc Canyigaral. Aquesta finta de xut amb bot ja ha fet que... Ha buscat la superioritat moltes vegades, ha fet saltar els jugadors, coneixen a Marc Canyigaral del seu passat al Villa d'Aranda, i això ho està aprofitant molt bé el jugador de Bordils.
3: Està controlant el tempo molt, molt bé.
4: I ara l'aturada de Kusen. Primer penal que falla Edu Madí. Des dels 7 metres, tercera aturada de Kusen.
2: Ara un dels auxiliars d'aquí del Villaranda li deien al central defensiu que no saltés quan en Marc anava a fer aquesta trajectòria llarga, que sempre fintava.
4: Quan la continuïtat per l'extrem i el gol pel primer pal de Briones, l'extrem dret de Villaranda que estrena...
2: És el tercer extrem dretà que juga avui.
4: Llançament amb molt d'angle pel primer pal, ha sorprès Pau Carbó. Quan Edu Madí, la penetració i els 7 metres i 2 minuts. Precisament per Briones. El que comentàvem, ara que està Sergio Calleja a l'exterior, intentar buscar aquesta zona entre 1 i 2, i ara l'Edu Madí ha anat en penetració allà. Briones ha hagut d'anar a l'ajuda, no? I ha aconseguit els 7 metres i l'exclusió del jugador de Villaranda. I serà Roger Montemayor que buscarà marcar des dels 7 metres.
2: Aquesta finta de l'Edu tan explosiva...
4: Molt, molt difícil, no t'esperes que un jugador de la seva alçada sigui tan ràpid al canvi de direcció. Empat a 27 al marcador, Roger Montemayor que té l'oportunitat de ficar per davant el Garbí i el gol. Gol de Roger Montemayor, el setè gol del partit, que posa el Garbí un altre cop per davant, 28 a 27, queden 8 minuts.
2: No sé si en Roger té un problema físic, ha estirat aquí la cama com si tingués una rampa.
4: Sí, sembla que els isquiotibials se li estan carregant. Veurem si pot aguantar el que queda del partit, ja queden 8 minuts sí, o menys. Quan Moja creu amb discazo. I que bé, que bé, que bé,
2: que bé.
4: Que bé Àngel Jiménez. Llegim la jugada de passe directe a l'extrem de Sergio Calleja, tallant-la i un altre cop Pau Carbó, evitant la treta cantonada.
2: Que important que és defensar i ser llest en defensa.
4: I llegir com ataquen els rivals. L'Àngel aquest cop no ha sortit i s'ha quedat i ha pogut interceptar aquesta pilota. Quan ataca el Garbí per buscar el més dos en el marcador, torna a sortir Quibus en el central, Quibus per Marc Canyigaral, la torna cap a Quibus busca l'extrem, Àngel Jiménez, i el gol.
2: Que bé, Àngel! Havia d'aparèixer en un moment. Ha sigut l'artífex de l'última acció en defensa i ara ens deleitia amb un gol amb atac increïble.
4: Un gol de Murri pel primer pal, llançament fluixet amb recolzament per l'angle curt que sorprèn el porter del Villaranda i fica el més dos en el marcador. Quan torna a atacar Villaranda amb la barrejada Dani, Sergio Calleja, Moja que busca Sergio Calleja, molt ben tancat per part de Roger Montemayor, ara Mohamed, i entre les cames aconsegueix marcar el seu setè gol, Moja.
2: Ara d'aquí 10 segons, Aranda recupera el jugador exclòs.
4: De totes maneres, crec que el Garbí ha aprofitat bé aquesta superioritat numèrica. Quan ara torna l'home exclòs, com comentaves, jugarà Quibus, marca jugada, Roger Montemayor, marca Canyigaral, Montemayor que va al centre, surt Moja, intenta buscar la falta en atac, el passe directe per Àngel Jiménez, i l'aturada del porter de Villaranda, el llançament d'habilitat d'Àngel Jiménez.
2: Aquestes defenses dels imparells que et fan precipitar amb atac, buscant passades llargues.
5: Què passa aquí?
4: I ara veurem el marcador. Està molt apretat, la parada de Pau Carbó, aturada de Pau Carbó, novena aturada del porter d'Esclanyà, que dona una miqueta d'aire al Garbí, que pot tornar a intentar recuperar el més dos en el marcador.
2: Demana disculpes a Edu Madí, que necessita córrer i marcar.
4: Però bueno, ja està bé que demana una miqueta de pausa també al partit a vegades, perquè el Villaranda hem vist que en aquest caos se li estava donant molt bé el partit i també va bé que els desgastem una miqueta. A la marca en Lligaral, busca el llançament, recordar el cruce amb Montemayor, Montemayor per Quibus. Aquí està Roger Montemayor, se li escapa la pilota a Roger Montemayor. Llàstima, peus!
2: S'allala
4: amb peus. Hem tingut sort, perquè se li havia escapat completament la pilota a Roger Montemayor i ha caigut just al peu de Carazo i hem pogut recuperar la possessió de la pilota. Quan entrem als últims 5 minuts del partit, Àngel Jiménez, que entrava al desdoblament demanant la pilota. Veurem, Quibus, Aquí bus per Roger Montemayor. Un altre cop Montemayor al centre. Montemayor, Montemayor intenta la penetració. Ara marca jugada on vol que es col·loqui el pivot Canyigaral. Canyigaral per Montemayor. Llisca Jan Casellas. D'assenyala falta.
2: Mira, falta prèvia.
4: I havia marcat Roger Montemayor. Tant de bo. Senyala passiu, queda només una passada. Llançarà Marc Canyigaral. El llançament torna a ser cop franc. Recordem, només queda una passada. Hauria de xutar Edu Madí, crec jo. Xutarà Roger Montemayor. Ha de xutar ja. No quedava cap passada, no podia fer aquest pas a l'extrem. Havia de llançar ell mateix. Molt bona defensa del Villa d'Aranda, que ha fet que el Garbí arribés al passiu sense gaires idees.
2: El Villa d'Aranda fa dos canvis en defensa, canvia en Dani i Sergio Calleja, i surten dos especialistes defensius.
4: Quan veiem... havia errat en el llançament Moja, però assenyalen cop franc previ. Demanen que s'aixugui la pista perquè ha caigut Moja. Intenta Edu Madí amb els seus mitjans sacar-la i atacar Dani. Dani que va contra Canyigaral i Jan Casellas, l'aturen. L'àrbit que demana que el jugador Bors surti a 9 metres pel llançament de cop franc. Quan circula Moja, Moja que torna cap a Dani, Dani cap a l'extrem Bors. Tanca molt bé Edu Madí,
2: una altra vegada més.
4: Una altra vegada més sacant.
2: Quatre passes, estan en passiu.
4: Molt bé, Jan Casellas sacant a Moja, llançament en recolzament. I recupera Fran, una altra aturada, desena aturada Pau Carbó. I pilota recuperada molt bé per part de Fran. El Garbí, 29-28, un gol per sobre, amb possibilitat d'augmentar més dos. Queden menys de 3 minuts de partit. Els gols cada cop són més importants. Xevi.
2: Hòstia, ara mateix jo no sé què passarà, però el que està apretant la gent...
4: Els gols valen doble ara mateix. No en el marcador, però sí en el pes psicològic del partit. Quan Roger Montemayor intenta buscar opcions, no troba, torna la passada cap a Quibus. Quibus cap a Montemayor. Montemayor intenta buscar Jan Casellas, rebia la falta prèvia. Roger Montemayor buscarà l'atac un altre cop per la mitja de Quibus. Quibus intenta buscar Marc Canyigaral. Marc Canyigaral molt intel·ligent cap a l'Àngel Jiménez. Llançament d'Àngel Jiménez, que surt pel lateral de la xarxa. En l'interior. Un altre cop, quan falten 2 minuts de partit.
2: Villa d'Aranda, 2 minuts de partit i està tot per decidir.
4: Villa d'Aranda que ataca per mitjà de Sergio Calleja. Amb Dani. Dani per Calleja. Solano. Mohamed. Dani, un altre cop Sergio Calleja. Busca la passada cap a Solano. Se l'ha jugat aquí, Fran. Sí, se la jugava Fran molt amb aquesta defensa per darrere. Consideren defensa interior als àrbits, crec. I l'assenyalen 7 metres que...
2: Sergio Calleja no ha fallat cap i aquest tampoc.
4: Vuitè gol de Sergio Calleja, 100% dels 7 metres, un 4 de 4. Posa l'empat al marcador quan queda gairebé minut i 5 segons de partit. Ara sí que aquest atac és vital. Sergi Catalany que demanarà l'últim temps mort de partit, evidentment, per preparar una jugada que pot valdre com a mínim un punt, perquè en cas de marcar, com a molt, li quedaria una oportunitat a Villa d'Aranda o la victòria, per tant, molt important.
2: Bueno, o depèn com ho plantegi, el Garbí pot tenir dos situacions en atac.
4: També depèn de si el Villa d'Aranda a la següent acció també demana temps mort o no. En un minut pot passar moltes coses.
2: Independentment del que passi, crec que aquest marcador és bo pel Garbí, pel que venen els dos partits, perquè és molt ajustat.
4: Sí, veient el resultat de l'altre partit, no? I la diferència de gols, és important, no? Que ara ja la diferència sigui el mínim possible, el resultat final de la classificació.
2: I tant, i tant.
4: Veurem Sergi Catarain donant instruccions als seus jugadors. Veurem l'últim crit d'aquest partit del Garbí. Ells aconsegueixen el gol.
2: En el temps mort de la primera part està molt encertat.
4: es va saldar amb el gol de l'Adrià Palomares. Ara veurem qui ens té preparat Cata. Seguim, mateixos jugadors en pista. El minut de partit que queda, 29-29. Jugarà Roger Montemayor amb Quibus, Canyigaral. Circula Jan Casellas, que la torna cap a Canyigaral. Canyigaral cap a Montemayor, Montemayor va a la defensa. Canyigaral busca la penetració entre Uïdors, Àngel Jiménez, que se la jugarà al fly cap a Edu Madé. I el gol!
2: Sí! Així sí!
1: Mira, jo no volia dir res, però quan ha anat a secar de centre he vist que l'Àngel li deia una cosa a l'Edu i reien els dos i dic, aquí hi ha alguna cosa preparada i ha sortit a la perfecció. Sí, literal. I he vist que l'Àngel li reia, li deia Edu, i els dos miraven i reien i dic, oi, aquests tenen alguna coseta preparada i efectivament, passada de Canyigaral, l'Àngel Jiménez que fa un llançament molt tancat, molt arriscat, però la passada no ha sigut gaire bona, però l'Edu, amb el salt que té i l'amplitud de braços, l'ha aconseguit agafar a una mà a l'aire i ha aconseguit superar el porter de Villagranda per ficar el 30-29 a falta de 36 segons pel final. El Garbí, un gol per sobre.
2: L'Edu no salta, vola una mica, eh?
1: Esto no es volar, es caer con estilo, ¿no? Que deia Buzz Lightyear. Atenció, Villagranda, que buscarà el gol de l'empat de Rejada Moja.
2: Oh!
1: A peus de Fran.
2: I l'entrenador Balear demana temps mort. Sí. Això és positiu per nosaltres.
1: Positiu, sí. La passada que ha tallat amb el peu.
2: I el Garbí Arena, que ara crec que ho rebentarà, eh?
1: Han passat 6 segons des de la inicia de l'acció. Una eternitat. Ara cada segon és com un minut. Escoltin la grada, com anima el seu equip.
2: Garbí! Ara mateix, molts equips de Sobal els agradaria jugar amb aquesta afició.
1: Sí, sembla una afició de Bundesliga, això. La Lliga a la mà. Sembla mentida dir això, però falta grada, falta espai. No tenim espai. Hauríem de tirar la paret de davant a terra i encara així emplenaríem.
2: No ho diguis, que demà ho fem.
0: Últims 20 segons que es faran eterns, eh?
1: Impressionant, el Garbí Arena. 20 segons pel final del partit. 30-29. Pilota pel Villagranda.
2: Aquest resultat, passi el que passi, serà bo.
1: Molt positiu. 10 segons, ja entre els últims 10 segons. Pilota per Dani per Sergio Calleja. Calleja busca el fly per Moja. I falta amb atac. I final del partit. Final del partit.
2: Increïble.
1: Garbí aconsegueix la victòria 30-29. Aquest fly que tu has comentat abans, que en jugades buscaven el fly per Moja, han buscat com a jugada final i els han ensenyat. Falta d'atac, que perdem la pilota. I el Garbí ja ha buscat atacar. Final del partit, victòria pels locals.
2: Avui no els hi ha sortit, però quin partidàs que hem pogut veure. Increïble.
1: Caurà el Garbí Arena. Com tremola el terra a l'escala de Richter. No sé com devem estar de moviment sísmic, però... Mare
2: no,
1: de Déu.
2: No ho sé, però això... Només cal veure les cares de la gent d'aquí a la grada. Quina felicitat. Això s'ho mereixien avui.
1: Els que han vingut a passar el cap de setmana a Calella de Palafrugell diuen, per què està tremolant la platja ara mateix? Aquestes onades d'on han sortit? Quan es saluden els jugadors dels dos equips, esportivitat màxima a l'handbol, caracteritza molt aquest esport, l'esportivitat que hi ha, s'ho donen tot dintre del camp, hi ha una guerra tremenda, però al final del partit tothom es dona la mà i fins i tot el Villagranda aplaudeix a la nostra afició perquè reconeixen que això no és habitual.
2: Tot i que allà tenen una afició de traca i mocador, eh?
1: Ara els jugadors que
2: Es conjuren amb la grada,
1: per fer un càntic, per celebrar la victòria. Fins i tot els jugadors del Villagranda, alguns sonets i tot el càntic, també té la seva afició, que s'ha desplaçat des de Castell i Lleó
6: des d'Aranda de Duero, a la província de Burgos, molt lluny d'aquí, han vingut a animar-los.
2: Increïble.
6: I jo el que espero és que ens hem de donar compte que demà tenim un altre partit, no ho hem de celebrar tot avui. Jo crec que ara, d'aquí 5 minuts, el Cat ha de dir, vale, pensem en demà ja, perquè si no el drop d'adrenalina serà tremendo. I a veure qui es posa a dormir aquesta nit.
2: Impossible, impossible. Hauran de descansar. Ja comptant demà hauran de fer migdiada, perquè sí. Si no...
6: Sort que tenim una mica menys de 24 hores de descans, que és molt positiu. Lo difícil serà el partit de diumenge, que són migdia només de descans, però d'aquí a demà esperem que els jugadors puguin recuperar el màxim possible.
2: Jo no em vull imaginar el partit de diumenge, si ens hi va pujar o no, eh?
0: Com a mínim, tenim ja, diríem, els deures d'avui fets, que ja és molt. Ara, demà, no deia, cal descansar, no? Ja, doncs, per afrontar un partit, Dominicos de Saragossa, com hauran d'afrontar aquest rival? Com és el rival de demà?
6: Un equip molt, molt jove, molt jove. Jo diria que gairebé són el juvenil de l'any passat i de l'any anterior, que van dir, pugem tots al primer equip. Ja han vist que físicament aguanta molt bé, perquè el partit anterior anaven perdent i al final, quan més llarg s'ha fet el partit, més han imposat el seu ritme. Però el Garbí també ha de fer servir l'experiència al seu favor i també la joventut, perquè també la tenim.
2: El Dominicos, com bé has dit, Víctor, és un equip amb molta capacitat d'un contra un, que estan acostumats a jugar a fases sectors, a campionats d'Espanya, i ens ho posarà molt difícil, però l'experiència de molts d'ells d'haver jugat dues fases ens donarà aquell plus, i si estem com avui tenim opcions de guanyar-ho. Mireu això.
6: Salta la grada, salten els nens de la base, abraçats amb els jugadors del primer equip. Però nois...
2: Mireu com s'abracen, això és...
6: Perquè recordem que fa dos anys, quan va haver-hi aquesta fase, el Garbí va perdre el primer partit contra l'Agustinos d'Alicante. I avui, començant victòria, doncs és com, no sé, el que jo deia.
2: Mira en Cata, això és...
6: Ha estat a pavellons com el del Barça, a pavellons de Champions, i com es rendeix a la grada del Garbí Arena, eh?
2: Aquí hi ha sentiment... Proper, mira les abraçades.
6: En Nino, Martí Castells, exjugador del primer equip, també.
2: Mireu això.
6: Jugadors, ara ja.
2: Mira les abraçades.
6: En Nino, Martí Castells, exjugador del primer equip, també.
2: Mireu això.

0: ha fet sempre quan ha estat a la junta directiva, quan no. Ara que torna a estar més involucrat amb el club, ho estem veient. Increïble.
1: Mireu els jugadors. Això són anys d'embol aquí, que seguirà creixent. Noves fornades per viure això que hem viscut avui aquí nosaltres.
0: Sí, que semblava fa dos anys que no tornaríem a viure una situació així, o com a mínim no a curt termini, no? Ja. I ara estem, en dos anys ens hem tornat a veure i en aquesta situació, i guanyant el primer partit, és, bueno, és una cosa...
1: I després de tenim gent com el senyor Mora, que no se'l veu molt sovint pels llocs, però tots els clubs haurien de tenir un senyor Mora.
0: A les fotografies no sortirà, però el senyor Mora és el que va començar això al pati d'una escola i veure avui dia l'equip que ell va crear amb aquest nivell d'embol, en aquesta tessitura, en aquests partits, podem pujar a Primera Nacional, ha de ser molt gratificant per ell viure aquestes situacions.
1: Hòstia, seria increïble.
0: Els jugadors ja...
1: Mireu, van a fer la volta aquí és a la grada.
0: No, si es posen a saludar a tothom a la grada, es queden aquí fins l'endemà,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí. No. Increïble, increïble, increïble.
2: La gent té ganes de cresca, per tant...
1: Hauran d'anar fora.
0: És divendres. No, i a veure si podem parlar amb algun jugador. Estaria interessant.
2: A veure si podem aconseguir, perquè som aquí dalt, no en aquesta tarima, per tant no podem baixar, però a veure si alguns dels jugadors o membres, no, de l'equip poden, no, els podem enganxar.
1: I que vinguin, intentem enganxar-los.
2: Sí, no, a veure si algun d'ells...
1: Comencem pels juvenils.
0: En Santi, no?
1: En Santi. Santi!
2: No, som en directe.
1: Santi, Santi!
2: Pràcticament...
1: Vols dir alguna cosa, no?
2: Ens diu que no. Pràcticament ja dos quarts de 10 de la nit i arribarem d'aquí dos minuts. Estem, doncs, a veure, no, si podem aconseguir algunes declaracions. Mira, aquí li posarem, doncs, uns auriculars perquè...
1: Ara puja...
2: És difícil, o si no, mira, fem una cosa, ara mirarem, doncs, si pot pujar, o, per exemple, doncs, mira, a veure si...
0: No et facis mal, Marc, sisplau, no, et necessitem.
2: Que no es lesioni, que queda un cap de setmana molt intens. Mira, donem, doncs, aquests auriculars.
0: Bones, Marc. Bueno, un jugador com tu, que ha viscut fases d'ascens amb el Bordils, ha estat a Sobal, com has viscut aquest primer partit de fase d'ascens a Primera Nacional amb el Garbí, a la teva nova samarreta?
3: Amb molt de cansament. Molt de cansament perquè ja... Mira, em sobren 5 anys i potser 4 quilos per jugar això. Aquests nanos corren molt i ha costat molt, però he gaudit moltíssim. Ho he passat molt bé, molt bé.
0: Et sobren anys, però crec que també et sobra experiència i presa de decisions, perquè hem vist en moltes ocasions a la teva finta de llançament, amb el bot i la continuïtat, ha creat molts problemes a la defensa del Villa d'Aranda i aquí heu trobat un filó, sobretot a la primera part, per trobar en Jan també, o les continuïtats per marcar molts gols.
3: Sí, jugàvem el que tenim i sí, la defensa, això és el que dius, és experiència. Jo volia llançar, però veia que saltaven abans d'hora, no arribo, voto, provo una altra cosa. Al final és el que dius, l'experiència, el que no fas per jove ho fas per vell.
1: Jo, Marc, m'agradaria dir-te que vas marxar de Bordils amb el pitet i avui t'he vist jugar amb la corbata. Estic molt content d'haver gaudit això aquí, Berta Gaudí, a la pista.
3: Gràcies, gràcies.
0: I com ara, que ja encara està una mica calent l'ambient, però pensant una mica ja intentant refredar la ment, com afrontem ja el dia de demà? Perquè s'ha de recuperar, són 3 partits en 3 dies, és una mica complicat, és una idiosincràsia diferent.
3: Mira, ara quan vagi al vestuari, gairebé en Cata ja em renyarà, perquè ja vol pensar en el següent ràpidament, i són dos equips, jo els he vist abans, i realment fan por, són forts, és a dir, són equips molt durs, molt complets, i al final, ostres, una tirada de tòpics, però és que les fases sempre passa igual. Et plantes i quan veus els equips dius, collons,

0: i és molt difícil. És molt difícil, avui s'ha guanyat, i els dos equips que queden és que em sembla que estan encara un punt per sobre. Veurem si ens en sortim, també hem de fer un bon partit, hem de veure com estan els altres, però jo el que he vist avui era un partit molt dur, i demà gaudirem. Hi haurà molt bon embol a la pista i el diumenge tres quarts del mateix.
1: Doncs moltes gràcies, Marc, pel teu temps. Ja et deixem, que segur que en Cata té el projector ja posat per analitzar el vídeo de demà.
2: Doncs
1: acomiadem a Marc Anyigaral, lateral dret.
2: Que pugui doncs anar al vestuari. No sé si voleu afegir alguna cosa o si demà voleu també anar a carregar les piles per la retransmissió de demà.
1: Jo m'he d'anar a dutxar perquè...
2: Ha suat, eh?
1: Home, sí. Sembla, algú es pensa que estem aquí...
3: Sí, jugadors del Bordils per aquí...
1: Només comentant, però, mare de Déu, aquí també s'ha patit molt el partit i hem tingut desgast físic. Jo, la rampa d'en Roger Montemayor també ha estat a punt de tenir-la aquí.
2: L'ha sentit, eh?
3: Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, l'hem patit tots. Sort que ens hem hidratat amb aigua i hem pogut sobrepassar aquest moment.
2: Doncs només doncs, vull donar-vos les gràcies, Xavi Salvador i Víctor del Río, per acompanyar-nos en aquesta retransmissió aquí a Ràdio Palafrugell. I també doncs, per part del club, no? Per posar-nos-ho tan fàcil per poder venir aquí i amb ganes de tornar-hi demà.
1: I en Xavi ha debutat amb nota, que sí. Estava nerviós.
3: Jo he debutat, el vaig trucar a mitjan setmana i avui he enviat un missatge al Albert Rocco i dic, t'ho posaré fàcil, seré un mal taloner.
2: Ho has fet?
3: I així t'ho tindràs bé com a grup principal.
2: Ho heu fet fenomenal. Gràcies. I demà, si voleu venir tots, torneu tots,
1: Demà tenim convidat de luxe, l'home que està penjat en el cartell d'allà.
2: Exacte.
3: Que parli ell.
1: Campió del món dues vegades i campió de la Champions. Poca cosa, poca cosa.
2: Qui serà?
1: L'Albert Roques, un millor jugador d'handbol.
2: Un home destacat.
1: D'aquí, sens dubte.
3: D'aquí segur.
1: D'aquí, de Girona i de Catalunya està lluitant amb alguns. És més complicat, però...
2: Doncs, moltíssimes gràcies i també doncs, bona nit a tothom que ens ha escoltat des de casa, qui també ens ha vist a través del compte de YouTube del Club Handbol Garbí, i tornem demà a la mateixa hora un nou partit. Qui jugarà demà? Va, qui serà el rival del Garbí?
1: El Dominicos de Zaragoza.
2: Doncs vinga, tornem demà. Que vagi molt bé.
3: Merci.

0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
1: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
3: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
4: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
5: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
6: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
7: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
6: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
7: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
6: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
8: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
9: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
8: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
9: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
10: Prepara't a escoltar el viatge musical cap a la dècada dels 80. Això és The 80's Factory, la factoria dels 80. Sons dels 80, amb Rafael Corbí.

balla, petitona. Balla al nostre costat. No deixis de fer-ho ni un sol moment. Això és el que fèiem als 80. Ballar, ballar i no parar. Amb la música de Terence Trent D'Arby, nascut com a sanant de Francesco Maitreya. Mira, perdón, Terence Trent Howard. Terence Trent D'Arby, abans també conegut amb aquest nom, nascut el 1962, ha obert el nostre espai amb la companyia de la factoria dels 80. Una de les seves fantàstiques cançons, aquest Dance Little Sister. Què tal, com esteu? Espero que molt bé al nostre costat i preparats a gaudir de dues hores amb els millors sons musicals com aquest de Kylie Minogue. Ens aportava el seu I Shall Be So Lucky.

Una preciositat i una veu increïblement bona des de les nostres antípodes, quasi, quasi. I contemporània, nascuda el 1968, Kylie Minogue, que debutava als 13 anys pràcticament fent televisió amb una sèrie molt coneguda a casa nostra, Veïns, aquella sèrie televisiva anomenada Neighbors. El 1987 debutava amb el seu senzill Locomotion, va ser el primer, i aquesta va ser una de les seves cançons més importants del seu primer àlbum, l'anomenat Kill, del 1988, la cançó Shall Be So Lucky, una cançó que va arribar al número 1 també al Regne Unit. Hem escoltat a Kylie Minogue, i ara incorporem a la nostra sintonia un àlbum editat el 2008, però que inclou grans sons de la dècada dels 80. És Barney Manilow qui ens portarà versions de grans clàssics, com per exemple la cançó anomenada Islands in the Stream, que varen popularitzar en el seu moment Kenny Rogers i Dolly Parton. Doncs bé, dins aquest àlbum The Greatest Songs of the 80s, Barry Manilow la versiona al costat d'una de les més grans intèrprets de la música americana dels darrers anys. És Reba McEntire. Aquí el tenim, Islands in the Stream.

Acabem d'escoltar dos temes clàssics del món de la música disco. El primer d'ells ens el portava Village People, seu famós i conegudíssim In the Navy. I després, dins el món de l'Italo Disco, ens acostava Minion Passion i aquest I Need Your Love, necessito el teu amor, des del 1986 que sentíem aquesta música. Una mica que ens calmem i escoltem una cançó actual, tot i que ens porta enrere amb el temps, amb una nova versió, amb un clàssic de Gilbert O'Sullivan, aquell Alone Again Naturally. Estem parlant de l'àlbum Expressions de John Secada, que ens aporta diferents versions de temes molt clàssics d'aquella època. John Secada amb Alone Again Naturally.

Un amor sense fi, això és el que ens aportava la pel·lícula de Brooke Shields, i una cançó amb la versió original de Lionel Richie i Diana Ross, una de les més grans de la història de la música, realitzada l'agost del 1981, un autèntic número 1, més tard Luther Vandross amb Maria Carey i Kenny Rogers també la varen versionar, aquesta cançó. Està amb el número 13 de totes les cançons de tot el temps, amb el rànquing general que s'ha especificat d'aquestes peces. Sentim, doncs, ara mateix un altre dels temes ballables d'aquell temps, en Ryan Paris, Dolce.

Un artista que ens va portar un sol èxit, un cantant italià esdevingut poeta en el seu moment i també un dels reis de l'Italo Disco amb aquesta cançó inspirada en la cançó amb la pel·lícula d'en Fellini, La Dolce Vita. Ryan Parrish mai més va tornar a aconseguir l'èxit que li va portar a vendre 5 milions de còpies al mercat europeu amb aquest gran èxit de l'Italo Disco. Seguirem endavant, tenim més cançons per tots vosaltres que us volem portar en el dia d'avui dins el nostre fantàstic espai, això ens dieu vosaltres, del 80's Factory, la factoria dels 80. Cançons que vulgueu recordar, artistes, dedicatòries, peces, el que desitgeu, recordeu el nostre correu radioalacarta@hotmail.com. Tornem-hi, radioalacarta@hotmail.com. De fons estem escoltant una cançó de Warren que es deia I Saw Red, l'escoltarem, però abans us tenim preparats un tema de Casey and the Sunshine Band, el Boogie Shoes i també el duet entre Peter Cetera i Amy Grant que es deia The Next Time I Fall, la propera vegada que caigui un dels grans èxits del 1987. Després també Warrant amb I Saw Red.

Casey and the Sunshine Band amb Boogie Shoes, Feet etc. and Emigrant amb The Next Time I Fall, i aquesta cançó de Warren, d'aquesta banda formada a Los Angeles, a Califòrnia, l'any 1984, amb la seva cançó anomenada I Saw Red, de l'any 1991. Brick Machine, Street Dance, un dels clàssics també de la música disco, ens acompanyarà mateix amb aquesta fantàstica cançó, i després també recordarem un gran clàssic d'ABBA, que també la seva cançó Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight, entre el seu àlbum en Bulebus. Sentim els dos, tots dos, amb els ritmes que ens aporta la factoria dels 80, The 80's Factory, amb aquest espai i el dia d'avui, a través de la nostra sintonia. Som-hi! Yeah!

El grup de pop més comercial, sens dubte, dels anys 70 i tot el que ha vingut després, perquè els 80, els 90, els 2000, etc. La seva música sempre ha estat la més venuda, la més considerada. Els rememberings que s'han fet de la seva música, els records sempre ens han sorgit una vegada i una altra i ens han fet recordar contínuament la gran música d'Ava, que escoltàvem amb aquest Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Acabem aquesta primera part de la factoria dels 80 per aquesta setmana i ho fem amb una cantant, una de les famoses cantants de Italo Disco dels anys 80, concretament una cantant croata nascuda a Zagreb el 1959 amb el nom de Sandy Martin, el seu nom Alexander Martin original. Ella debutava, recordem, el 1984 amb el People From Ibiza i després ens va portar altres cançons com per exemple el 1987, un dels seus darrers èxits, aquest Love Synchronicity, un número 42 a Itàlia aleshores. Us deixem

Doncs amb aquest personatge, en Sandy Martin i el seu Love Synchronicity, com a darrera peça a la primera part, però tornem després, tenim més cançons, moltes més, per anar escoltant i anar recordant la factoria dels 80.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
2: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regingós, davant del radar.

La música està aquí al vostre costat i això es diu La Factoria dels 80. En les cançons que ens aporten gent com Eddie Huntington, a qui recordàvem aquest Meet My Friend que ens arribava com una de les millors cançons de l'any 1987 al món de la música ballable. James Brown, It's a Man's, Man's, Man's World, Point and Sisters, amb Slow Hand, Chong Wait and Missing You seran, o són, els propers convidats dins del nostre espai, La Factoria dels 80.

Així hem gaudit d'aquesta música que us portem amb el programa d'avui. Continuem al costat de la factoria dels 80, Point & Sisters amb Slow Hand ens acompanyaven com un dels grans èxits del 1981. També us hem comentat que avui tindríem la visita de John Wayne. La cançó que sentirem, que sentim ja de fons, però que tornarem a escoltar des del principi, és del 1984 i és el Missing You, de les grans balades. És, en aquest cas, John Wayne en solitari. Recordem que també era el solista de Babies and Bad English, una de les bandes de rock també importants durant els 70s i els 80s. Després de John Wayne amb Missing You sentirem la cançó de Syntek anomenada Soulless Computer, una cançó que ens arribava des del 1989. I també sentirem, com no, dins del nostre espai, una de les cançons de Smokey Robinson que es diu Being With You, que és un dels èxits també del 1981.

Semblava de les primeres visites a l'espai que existien, l'Electric Light Orchestra ens ho va descobrir. I avui els hi recordem un dels seus grans clàssics, Last Train to London.

Irresistibles amb el seu moment i també ara, Last Train to London. Aquesta fusió magnífica que al llarg dels anys ens van portar entre un tipus de pop acostat amb els Beatles, però també amb arranjaments clàssics i també una mica de futur en les seves cançons. Anaven molt més enllà del que era la música del seu moment. L'Elo, fundada a Birmingham a la tardor del 1970. Recordem que provenien d'una altra formació que després es va convertir en l'Elo, eren els The Move. Després de la Elo, de Smokey Robinson i de Sintek, amb el qual hem acomiadat també la primera part del nostre espai, què tal si seguim endavant amb les cançons de Love and Rockets i el seu So Alive, i després ens acostem amb un dels grans èxits. El cantant sec Ronnie Millsap ens portava des del 1981 de les seves grans cançons, el Smoky Mountain Rain. Després els 50-50 Brothers amb el Duda Coco Trial també seran presents amb l'edició del dia d'avui de 80's Factory. Sentim, doncs, en primer lloc Love and Rockets.

Sir Elton John, també convidat aquí al nostre espai, a la Factoria dels 80. En termes i quan es parla de vendes i sobretot de popularitat, de ben segur que ell va ser un dels més grans artistes, si no el més gran, de principis dels anys 70. Aquí però el recordàvem amb aquesta cançó del 1988, un dels seus èxits de aleshores. És I Don't Wanna Go On With You, una de les bones cançons d'aquest cantant i compositor. Sentirem a continuació a la Factoria dels 80 ja enfilant el nostre camí final des del 88, també Eric Carmen, la cançó Make Me Lose Control, i després el Thelma Houston and Don't Leave Me This Way, també una de les bones cançons d'aquesta dècada que estem escoltant. Eric Carmen, qui va començar primer com a membre del grup de Raspberries i després va continuar com a cantant en solitari i també com a compositor per d'altres, nascut a Cleveland, a Ohio, el 1949. Eric Carmen.

el programa d'avui de la factoria dels 80 amb la cançó de Thelma Houston, Don't Leave Me This Way, la versió del tema de Harold Melvin and the Blue Notes, la seva cançó més coneguda des del 1977. I aquest tema de Sally Oldfield, germana de Terry i del famosíssim Michael Oldfield. La Sally Oldfield va començar als anys 70 al costat del seu germà amb algun dels seus projectes als anys 70 i després a finals dels 70, principis dels 80 amb la seva pròpia carrera en solitari, com per exemple amb aquest Silver Jagger, una cançó que també ens en recordava el millor de la seva discografia. Tanquem la paradeta i ho fem amb un tema clàssic de més enrere amb el temps. Wilson Pickett, Land of Thousand Dances. La terra dels mil valls, això és la factoria dels 80. Salutacions, família, i fins la propera setmana aquí, a través d'aquesta sintonia. Adéu-siau, amics.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+, de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar a commemorar l'orgull LGTBI+, amb nosaltres. Es tracta, potser, de la data més important a nivell de calendari pel que fa a la reivindicació dels drets de les persones LGTBI+, i de tota la diversitat afectiva, sexual i de gènere. I per aquest motiu, des del Baix Empordà, des de diferents serveis d'igualtat i en col·laboració amb diferents entitats, hem organitzat una sèrie d'activitats per commemorar aquesta data. Durant tot el mes de juny podreu trobar activitats a Santa Cristina d'Aro, Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Calonge i Sant Antoni, amb activitats com marxes reivindicatives, festes, tallers literaris, tallers de sensibilització, shows drags, de drag queens i més. Per més informació, contacteu amb els serveis LGTBI de la comarca. Ràdio
2: Palafrugell. Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com.
4: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

0: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
2: Diputació de Girona.
3: Restaurant Campera, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
2: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.

0: escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. El pròxim programa és una reemissió. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: És el punt de la una del migdia d'avui, divendres 22 de maig. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí en el moment de començar aquest informatiu de Ràdio Palafrugell a l'edició i la direcció d'aquest espai que ens aporta, com sempre, la preparació d'en Ferran Castelló i de la Maria Vila. Precisament avui amb en Ferran tractarem un parell dels temes que us portarem amb aquest informatiu. Bon dia, Ferran.
2: Hola, bon dia.
1: Amb ell parlarem de les pubilles de les festes de primavera que es retrobaran demà a la Fundació Cuixart.
2: L'acte impulsat per l'associació Els Trompats homenatja una de les tradicions més emblemàtiques del municipi i reivindica el llogat cultural i social de Modest Cuixart.
1: També en Ferran ens parlarà de l'Espai Arteca, que inaugura l'exposició Shokunin d'Ainhoa González Mármol.
2: La mostra es podrà visitar fins al 20 de juny i reflexiona sobre l'ofici, el procés creatiu i els límits del tatuatge. L'exposició transforma materials quotidians en nous espais d'expressió artística i forma part del projecte cultural Arteca.
1: Gràcies, Ferran. Ens en retrobem d'aquí uns moments. També parlarem amb el nostre informatiu de la retransmissió que Ràdio Palafrugell farà en directe dels partits de la fase d'ascens a Primera Nacional del club Handbol Garbí, començant en el dia d'avui amb la locució d'en Ferran Castelló. Ens arribarà el primer dels partits i demà i diumenge amb un servidor les dos restant contra els tres rivals que tenen el partit. Es jugarà contra el Roa Red Solidària avui a 3:15, dissabte a 3:15 també contra el Dominicos de Saragossa i diumenge a 12:15 del migdia contra el Don Ivane Euskabaloia, penso una mica més, l'euskera no és el meu fort, del País Basc. Per tant, en parlarem, però també amb aquest informatiu escoltarem els protagonistes que aquest matinal ens han acompanyat a Ràdio Palafrugell. Això, juntament amb altres coses, perquè el sector immobiliari registra un increment dels habitatges començats a Palafrugell durant el 2025. Parlarem de la presentació de converses de sobretaula al motel, el llibre de Joan Armenguer i Xavier Fabrés, que demà dissabte es presenta a la llibreria No Llegiu. També de l'espectacle del sopar de les colles de les festes de primavera, que també es podrà veure en directe a Ràdio Palafrugell demà dissabte al vespre. De l'obra de teatre de Hi havia una vegada, contes per a nens i nenes grans, que es podrà veure aquest cap de setmana al Companyia d'Om Teatre i l'Aula de Teatre Palafrugell al Teatre Municipal. Parlarem de La Cantadeta, que ha reunit 1.200 alumnes en una nova edició de veneres teatralitzades a Torroella i a Girona. Parlarem de Regincós, que inaugura dissabte l'exposició Anem a Estudi sobre la història de la seva escola. La previsió meteorològica i un toc a la informació esportiva completaran el nostre informatiu del dia d'avui.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Parlem de festes de primavera, perquè els trompats se'n rebran les pubilles de les festes de primavera de Palafrugell a la Fundació Cuixart. Això serà demà. La iniciativa vol reconèixer una de les tradicions més arrelades i estimades del nostre municipi. Segons la RUC GO de l'associació, l'acte vol destacar la memòria històrica, cultural i emocional vinculada a les festes de primavera. Ferran Castelló.
2: L'acte començarà a les 6 de la tarda amb una taula rodona al voltant de la figura de les pubilles i la perruqueria.
3: Estem treballant en tot el marc de les festes en donar visibilitat en aquelles coses que han funcionat durant molts anys i que agraden a la gent. I una d'aquestes coses que sempre hi ha hagut l'espina és de la trobada de pubilles. Bé, bueno, trobada no, sinó en el món del pubillatge, no? Diguéssim. Entenem que en la societat que vivim avui en dia fer una exhibició de pubilles no és la cosa més encertada, però nosaltres volíem donar-los el seu protagonisme també, i és una activitat que ja fa anys s'havia fet i hem volgut recuperar, que és fer una trobada de pubilles.
2: També inclourà un espectacle de l'artista transformista Jèssica Pulla.
3: Nosaltres obrirem portes a les 6 de la tarda, les pubilles els rebrem a aquella hora. Per identificar-les de la resta se'ls farà una entrega d'una banda, amb la senyera, típic de pubilles, i llavors hi haurà una taula rodona, el que hem comentat abans, una mica enfocada en el món de la peluqueria, edició especial peluqueria, n'hem dit nosaltres, Llavors, una mica en la línia d'això també, l'espai estarà una mica ambientat com si fóssim dins una peluqueria i llavors hi haurà un espectacle de l'artista Jessica Pulla i finalment farem un petit brindis tots junts i una foto.
2: A més, servirà per recordar el paper de Modest Cuixart en la vida cultural i festiva de Palafrugell. Durant dècades, l'artista va obrir les portes de casa seva perquè els seus jardins es convertissin en un espai de trobada de les festes i de la ciutadania.
3: I hem triat aquest espai, bàsicament, perquè aquest any és any Cuixart a Palafrugell, per tant, volem també retre homenatge una mica a la seva figura, però també perquè, al final, era el punt de trobada inicial de les pobilles quan es feia. Llavors, bueno, és com una mica tancar el cercle, no?
2: L'acte acabarà amb un brindis i una fotografia de grup.
1: Doncs moltes gràcies, Ferran. Ens retrobem d'aquí uns moments. I aquest és l'himne que ressona aquest cap de setmana a Palafrugell.

0: Aquest cap de setmana, fases finals ascens a la primera nacional de l'handbol Garbí masculí. L'equip A, entrenat per en Sergi Catarain, en rep tres rivals molt forts amb aquesta fase final que es disputa aquí a Palafrugell. El premi per al primer classificat de tots aquests partits, pujar a primera nacional. Hem volgut fer un especial aquest matí, hem parlat amb molts dels protagonistes. El primer d'ells, el president en Narcís Ferrer, que ens parlava així.
1: Bé, això és una cosa que com vam acabar les fases de fa dos anys amb l'antic president, vam fer una mica de balanç i coses que s'havien de millorar per si mai tornava a haver-hi unes fases i aconseguim tenir unes fases aquí a casa una altra vegada, i han vingut i han procurat aplicar-les. I el que va passar molt és que les fases van circunscriure, es van quedar allà a l'entorn del pavelló i molta gent de Palafrugell no sabia què estaven passant. I la realitat és que la recepció del mercat, de l'associació de comerciants Oxigen, ha sigut xulíssima. Moltes botigues decorades. Avui també hi ha una cosa molt xula, que és que tots els jugadors petits que van a les escoles i als instituts de Palafrugell, avui els hem demanat, perquè quan crides a files al Garbí tothom reacciona, que vagin tots de vermell amb les samarretes de jugar. Jo crec que avui es veuran moltes samarretes de jugar pel carrer quan sigui la sortida de les escoles. Bàsicament procurar que això, que el poble respiri en vol i respiri en Garbí.
0: També hem conversat amb en Sergi Catarain, entrenador del primer equip en masculí, que viu així els moments previs a la fase final.
2: Estem molt bé, estem molt bé. Hem fet un molt bon treball físic aquestes 5 setmanes. L'equip està preparat a nivell físic per aguantar els 3 dies. A nivell tàctic hem estat treballant, sobretot en el primer partit que juguem avui, i sobretot molta consciència amb el tema de les emocions, no? Que nervis sempre n'hi haurà, però que pressió no n'hi ha cap ni una i que, bueno, i que lluitarem com hem fet tot l'any i competir tots els partits, que aquest és el nostre objectiu, poder lluitar amb tothom, competir i estar tranquils o la consciència tranquil·la que hem fet tot el que hem pogut.
0: I també aquest cap de setmana l'equip femení B juga el partit de tornada de la fase de consolació, de la final de la consolació de la categoria on milita en la primera divisió de casa nostra, buscant l'ascens a la Lliga Catalana Argent, cosa que poden aconseguir si guanyen, empaten o perden per menys de 7 gols a la pista de la Gertà Argentona aquest diumenge. Nino García ens en parlava d'aquesta manera.
3: Sí, senyor. És un partit de, bueno, d'aquest que no te poden fiar perquè pot ser una encerrona. La pista és complicada, ja ens va passar en el partit de Lliga allà que vam acabar perdent d'un gol, amb un arbitratge, hòstia, molt casero. I, bueno, totes aquestes coses, doncs, segurament poden passar. De fet, nosaltres a la nostra categoria ens posen normalment un àrbit i hem demanat, des del club, vam trucar a la federació i, bueno, ens vam posar en contacte perquè posessin 2 àrbits. Que a vegades, doncs, si n'hi ha 2, doncs la cosa es pot controlar més.
0: Doncs aquest ha estat l'especial. Recordeu que Ràdio Palafrugell retransmetrà els 3 partits que juga l'equip de l'handbol Garbí amb aquesta fase d'ascens a Primera Nacional. A part de l'equip de la ràdio, també hi contarem amb els comentaris de Víctor del Río, Pere Medinyà i Albert Roques. Una retransmissió que començarà aproximadament 15 minuts abans de cada enfrontament, amb una prèvia que inclourà l'anàlisi dels equips, les claus del partit i l'ambient del pavelló. Ho podreu escoltar al 107.8 de la FM, a l'antena de la ràdio, a radiopalafrugell.cat, i també ho podreu veure en directe al compte de YouTube del Club Handbol Garbí. Aquesta fase d'ascens es disputarà durant 3 dies, reunirà equips d'arreu de l'estat en un format de lligueta. Avui divendres a 7:45 es juga contra el Roa Red Solidària, demà a 7:45 del vespre també contra el Dominicos i el 24 de maig a 12:45 contra el Don Ivane Escobaloia Aukera Horts Clínica. Així es diu aquest equip que ens arriba des de Guipúscoa. Per tant, molta sort a l'handbol Garbí. Allà ens veurem, perquè jo seré dissabte i diumenge per les transmissions. I també molta sort a l'equip femení, ho hem parlat amb Nino García, pel partit de diumenge. Seguim ara mateix amb l'informatiu. Seguim parlant del sector immobiliari a casa nostra. Palafrugell ha registrat un lleuger increment del nombre d'habitatges començats durant el 2025, segons les dades de l'Associació de Promotors de Catalunya i CaixaBank. L'any passat van ser un total de 104 construccions i el 2024 de 99. Tot això queda per sota d'altres municipis de la nostra comarca. En el total comarcal s'han sumat 1.062 habitatges que representen un increment del 28% en un any. En una entrevista a Ràdio Palafrugell, el director general de l'Associació de Promotors de Catalunya, Marc Torrent, ha explicat que les dades reflecteixen la recuperació d'aquest sector.
4: La veritat és que d'ençà de la represa de l'activitat, després de la crisi que ens va portar molts anys a pràcticament no promoure, doncs des del 2015 en endavant hem vist que a poc s'han anat despertant nous projectes arreu de Catalunya. I això, doncs, entenem que és una bona notícia perquè al final doncs, estem satisfent una necessitat d'habitatge per a les famílies.
0: Segons ha explicat, a partir del 2015 es va reactivar progressivament la promoció d'habitatge a diferents punts de Catalunya, primer a l'àrea metropolitana de Barcelona i després a la resta del país.
4: I en aquest moment, doncs, especialment tota la zona costera, del litoral, tant passa a la Costa Daurada com, evidentment, també a la Costa Brava, doncs aquest fenomen veiem que es va replicant en aquells entorns que alhora també tenen una geografia més privilegiada com és el territori del que estem parlant avui.
0: El responsable del sector també ha posat el focus en els terminis administratius. Indica que dels aproximadament 3 anys que pot durar una promoció, gairebé la meitat del temps es destina a tràmits burocràtics.
4: El que demanem és que existeixi també una agilització en la mesura del possible de tota la tramitació administrativa. Pensem que durant l'edificació de l'obra estem parlant d'uns 3 anys, des de que un habitatge s'inicia o quan un habitatge finalitza, i d'aquests 3 anys, pràcticament la meitat, és tràmit burocràtic, no? Com és la llicència d'edificació, la cèdula, la llicència doncs, de primera ocupació. És a dir, realment, d'aquests 3 anys, la meitat aproximadament doncs, estem en aquests tràmits i l'altra meitat són pròpiament de construcció.
0: Les dades es van presentar en una jornada celebrada a l'Escala juntament amb CaixaBank. Parlem de l'agenda cultural de casa nostra, perquè la No Llegiu ens porta aquest dissabte a les 6 de la tarda la presentació del llibre Converses de sobretaula al motel, de Joan Armenguer i Xavier Fabrés. L'obra parteix de converses mantingudes al restaurant al motel de Figueres, on els dos autors reflexionen sobre l'Empordà i el nostre país. El llibre pren forma de diàleg i converteix la conversa en eina d'anàlisi. Això ens ho va explicar en el dia d'ahir Joan Armenguer en una entrevista al matinal de Ràdio Palafrugell.
5: I és el resultat d'unes estones en un dels palaus gastronòmics del nostre Empordà que han donat com a resultat unes reflexions, unes converses, una mena de tertúlia, de fer-la petar, que diria Josep Pla, sobre el nostre petit país, que és l'Empordà, però també amb una idea... és a dir, global, és a dir, comencem parlant de l'Empordà per acabar parlant del país o comencem parlant del país per acabar aterrissant a l'Empordà.
0: Segons el pròleg de Sebastià Roig, el volum reivindica la conversa en un temps d'immediatesa i aposta per entendre el territori des del debat i la reflexió.
5: Són converses que deixen els temes oberts, deixen els temes perquè el lector doncs, hi pugui donar continuïtat en aquesta reflexió i també pugui completar cadascuna d'aquestes converses. És a dir, no volen centrar, no volen deixar cap tema tancat, sinó obrim els temes i ens hi donem horitzó i sobretot amplitud perquè tothom que el llegeixi pugui reflexionar i fer-se seves també algunes propostes, és a dir, les pugui sorgir de cada un mateix, no?
0: La palafrugellenca Carme Fenoll conduirà la presentació del llibre.
5: Bé, perquè la Carme Fenoll és una, a Palafrugell és un referent en el món del llibre. Qui millor per presentar, per conduir aquesta conversa entre tres que una persona que més part per Palafrugell, però més enllà de Palafrugell, és un referent. I, per tant, per nosaltres és... és un luxe que puguem comptar amb la Carme en aquest acte d'aquest proper dissabte.
0: Aquestes converses de motel aborda qüestions com el mite de l'Empordà, la divisió administrativa, el turisme, les infraestructures, la immigració, les transformacions socials i econòmiques del nostre territori.
5: Arribem a conclusions que el mite avui en dia no s'aguanta, no? Que aquest Empordà, doncs, malgrat la seva singularitat, també té uns problemes socials, econòmics, que estan lluny d'aquesta mitificació, d'aquesta visió dolça que alguns des de fora de l'Empordà li volen donar.
0: El resultat del llibre és una radiografia del país que combina mirada literària, experiència i compromís cívic amb una voluntat d'obrir debat i generar pensament crític sobre el futur de l'Empordà. Serà demà dissabte a les 6 de la tarda a la llibreria No Llegiu la presentació de Converses de Sobretaula al Motel, llibre de Joan Armenguer i Xavier Fabrés. Tornem amb en Ferran. L'Espai Arteca de la Biblioteca de Palafrugell inaugura avui a les 6 de la tarda l'exposició Shokunin. És de la jove artista Ainhoa González de Mármol i es podrà visitar fins al dia 20 de juny. Explora els límits del tatuatge i reflexiona sobre el procés creatiu i la transformació dels materials. Ferran.
6: Parteix del concepte japonès Shokunin, vinculat a la dedicació constant a un ofici i al respecte per la matèria i el procés de treball. Són declaracions al podcast Arteca de Ràdio Palafrugell.
7: Un concepte que els japonesos apliquen molt a les seves disciplines, no? I és, jo què sé, per exemple, un xef del que sigui, doncs, coneix cada ganivet, cada tècnica, cada tall, cada tot. Llavors, dins el món del tatuatge, jo tot això ho aplico molt, també. El coneixement de cada tipus d'agulla, cada tipus de tinta. Hi ha una diferència de pell entre cada persona increïble. Jo veig una pell i sé si t'hidrates, si no t'hidrates, si te prens molt el sol, si els teus hàbits els veig a la pell.
6: L'artista trasllada la tinta a nous suports davant la impossibilitat de treballar directament sobre el cos. El cuir es converteix en una nova pell i diversos objectes quotidians passen a ser superfícies d'expressió artística. L'exposició inclou esbossos, proves i peces que mostren l'evolució del traç i la pràctica diària de l'ofici. Ainhoa González Mármol explica que Shokunin és una exploració del procés i de la pràctica constant on cada traç forma part de l'aprenentatge i del desenvolupament artístic.
7: Trosset de la meva personalitat a cada tatuatge, que és el que a mi m'agrada fer, no? Lo interessant sempre és que la gent ve amb una idea però no la veu. Llavors jo treballar tota aquesta idea, portar-la a un paper, tocar una mica aquí, tocar una mica allà per intentar arribar a això que aquella persona té al cap, no és com dibuixar per dibuixar el que et ve de gust. Has d'adaptar la part del disseny.
6: La mostra forma part del Servei Arteca de la Biblioteca de Palafrugell. El projecte promou la difusió de l'art contemporani i dona visibilitat a artistes vinculats a l'Empordà. Actualment, al fons, se'n reuneix prop de 170 obres de disciplines com pintura, fotografia, escultura, ceràmica, dibuix i tècniques mixtes. Es poden endur en préstec durant un mes.
8: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: Seguim amb l'informatiu i parlem de les colles de les festes de primavera que ja tenen a punt el sopar de presentació i l'espectacle d'aquest dissabte, dia 23. Començarà a 9:15 del vespre a l'Espai dels Forns de Palafrugell i a 10:15 faran l'espectacle La teva cara em sona, edició sofà, pèl i manta a la bòbila. A partir de mitjanit hi haurà dues hores de fi de festa amb el DJ Arzonist. L'espectacle es podrà seguir en directe a Ràdio Palafrugell i en format audiovisual al web de l'emissora. Serà una transmissió conjunta en Televisió Costa Brava, que també es podrà seguir als seus canals i forma part de la programació conjunta que farem amb les properes setmanes durant les festes de primavera, acabant amb el carrusel Costa Brava Carnaval de Carnavals. D'altra banda, el Teatre Municipal de Palafrugell acull aquest cap de setmana l'espectacle Hi havia una vegada, contes per a nens i nenes grans, una proposta de teatre i dansa a càrrec de la companyia Dom Teatre i l'Aula de Teatre de Palafrugell. Les funcions es faran dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda. Les entrades valen 12 euros. L'obra presenta una adaptació molt lliure dels contes per a nens i nenes políticament correctes, amb una mirada crítica als relats tradicionals i als valors que transmeten. La proposta combina teatre i dansa i juga amb la idea del que significa ser gran o no tant. La Fundació Ernest Morató organitza una nova edició de La Cantadeta, un espectacle de veneres teatralitzat protagonitzat per 1.200 alumnes d'escoles de la demarcació de Girona. La Remendadora vol retre homenatge a les dones del mar gràcies al treball de les quals els pescadors podien sortir a pescar. El muntatge ja arriba a la seva cinquena edició i compta amb tres representacions programades. La primera a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí, demà dissabte a les 6 de la tarda, i les altres dues es faran a l'Auditori de Girona dissabte 13 de juny a les 12 a la migdia i a les 6 de la tarda. En aquesta ocasió, el grup convidat és les Anxovetes, que participen en l'espectacle com a formació musical destacada. Entre les nombroses escoles participants hi haurà la Josep Barceló i Mates, Pibert i Badruna de Palafrugell, i la direcció és d'Elisabet Mestre i el text de Josep Piferrer. Els actors seran Irene Genís i l'Albert Niell. I finalment parlem de Regincós, que inaugura demà dissabte l'exposició Anem a Estudi, Escola de Regincós 1925-1977-2025. L'acte tindrà lloc a 6:45 de la tarda a la plaça de l'escola, l'espai de les antigues instal·lacions educatives del municipi. La mostra s'emmarca dins els actes de commemoració del centenari de les escoles Torres i Junama. L'exposició proposa un recorregut per la història de l'antiga escola de Regincós des de la seva inauguració l'any 25 fins al seu tancament, que va ser l'any 77. El projecte ha estat impulsat per un grup de voluntaris del municipi amb el suport de l'Ajuntament de Regincós i el disseny gràfic i expositiu d'Oriol Piferrer. La proposta recupera més d'un centenar de fotografies, objectes i records aportats per exalumnes, familiars i veïns del poble. Durant la inauguració es preveu la recreació de la fotografia històrica feta l'any 1925 en el moment d'obertura de l'escola. Aquesta exposició vol recordar la memòria educativa de Regincós i el paper de l'escola en la vida social del municipi. La mostra es podrà visitar durant els caps de setmana d'aquest mes de maig. Hem parlat d'esports al començament del nostre informatiu a l'handbol Garbí, però també hi ha una altra cosa a destacar. I és que l'equip de la Punxa juga el primer dels dos partits en els quals es juga l'ascens a la tercera catalana. Ens ho explica ara mateix l'Alba Cabrera.
9: Hola, què tal? Aquest dissabte a les 6 de la tarda al Camp de l'Agregal, la Punxa rep el Tossa B en el partit d'anada de la fase final del play-off d'ascens a tercera catalana. Els blaus van guanyar contra pronòstic en l'eliminatòria prèvia a l'Aro Club de Futbol, que havia estat segon a la fase regular, mentre que els palafrugellencs van finalitzar cinquens i es van imposar en aquesta eliminatòria amb una victòria a casa i un empat a domicili. Ara la Punxa s'enfronta a l'equip que va quedar tercer a la fase regular i que ha eliminat del play-off el Palamós B, amb un triomf a domicili i un empat a casa. Unes dades que demostren la importància de per què el conjunt blau ha de guanyar aquest dissabte a casa per poder encaminar l'eliminatòria i poder tornar a jugar a tercera catalana, tenint en compte que tenen a favor que durant el curs els de Palafrugell han estat l'equip més golejador del seu grup, el grup 6 de quarta catalana.
0: Som-hi, doncs, un divendres més a obrir la perspectiva del cap de setmana amb el nostre bon amic, en Josep Pasqual, de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit. Parlarem de la previsió meteorològica, però avui aprofitarem perquè ens explicarà què està fent ara mateix. El trobem a dalt del cim preciós, amb una vista esplèndida de Roca Maura a sobre de l'Estartit. Josep, molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Una bona vista que tens des d'allà, i a més, amb un dia que deu haver començat el dia bastant clar, no? O no?
10: Sí, pràcticament no hi ha ni un núvol, i dies així, un cop l'any, pujo aquí en el geodèsic de Rocamoura, i trigonomètricament amb un aparell, amb un teodolit, doncs mesuro la línia de platja per saber doncs el que avança i retrocedeix la platja.
0: Exactament la mida, no?, del que hi ha de sorra i tot això.
10: Exactament. Mm. I necessito doncs un dia que estigui molt encalmat, com avui, i perquè així es queda definida la línia de allà on s'acaba la platja i allà on comença el mar. Diguéssim. Quan hi ha onades, és indefinit, això.
0: Però això depèn molt dels temporals, no?, que hi hagi hagut, suposo.
10: Esclar, per això acostumo a fer-ho doncs, a la deixada a finals de primavera, començaments d'estiu, quan teòricament han passat tots els temporals, ja.
0: I què, hi cabrà la mateixa gent aquest any o no?
10: Bé, d'aquí que ho tingui calculat... encara passaran uns dies. Avui faig les mesures, avui. En tot cas, han passat tots els temporals, ja.
0: I què, hi cabrà la mateixa gent aquest any o no?
10: Bé, d'aquí que ho tingui calculat,

0: a la part, al quilòmetre o dos quilòmetres més propers a l'Estartit, la platja ha avançat.
1: Ai, ai, has de pals, que es quedaran sense sorra, per culpa vostra.
0: Sí, cap allà ha retrocedit una mica, sí.
1: Molt bé. Doncs d'això en parlarem, si et sembla, un proper dia, i ens expliques exactament com es fan aquestes mesures i el que hi ha. Si et sembla, parlem del cap de setmana, tot i que m'has dit fora d'antena que ja està tot dit, no?
0: Sí, perquè serà una còpia del que tenim ara. És, diguéssim, veiem avui quan pràcticament no es veu cap núvol, i el vent, doncs, febles, i una temperatura que ha anat pujant els darrers dies, i així es mantindrà. El que passa és que en situacions d'aquestes, com que ha arribat aire càlid amb alçada, en contrast amb el mar, que tot i això ha pujat, ahir estava a 19 graus ja, però és força més fresc que no pas l'aire ambient, i això el que provoca a vegades és la formació de boires sobre el mar, i que de manera ocasional doncs, poden afectar la costa. O sigui que la marinada que arriba és molt, diguéssim, és molt fresca.
1: Però aquestes boires solen ser matinals, no?, més aviat?
0: Sí, més aviat arriben al dematí i després cap al mig matí o migdia, doncs, en cas de que passi, perquè mai es pot assegurar, doncs bufa una mica de garbí i se'ls emporta.
1: Molt bé. Això és pràcticament per tot el cap de setmana. O sigui, avui divendres, dissabte i diumenge tindrem bàsicament el mateix temps.
0: Sí, ben feble aquest sol, pràcticament, tot i que pot haver alguna trenyina de núvols alts, però en principi poca cosa, i només aquesta possibilitat de que de manera ocasional doncs, hi hagi alguna boira d'aquestes.
1: Temperatures en augment, suposo, no?
0: Bé, a l'interior segur. A l'interior segur, però aquí a la costa, doncs, depèn de... En principi la marinada, la mica d'aire marítim, doncs aporta aquesta temperatura fresca del mar, i en cas d'aparició d'alguna boira, llavors encara baixaria una mica més.
1: Molt bé.
0: Però depèn d'aquest factor, però en principi les temperatures, sobretot a l'interior, al Gironès, per exemple, seran força més altes que en dies passats.
1: Déu-n'hi-do, doncs. A veure, anem acabant, si et sembla, però suposo que vas prendre mesures, em penso que l'altre dia ens has passat alguna cosa de mesures també de l'estany de Banyoles i d'aquí. La temperatura de l'aigua del mar ja deu estar força alta. No sé si voreix, sí, 20 graus, ja els voreix o no?
0: No, sí, 19, però si segueix així, doncs d'aquí pocs dies doncs arribarà als 20.
1: Doncs ja ho sabeu, temperatura agradable per prendre un banyet i també temperatura a l'exterior, a menys que hi hagi aquestes boiretes, però la temperatura serà prou agradable. Josep, alguna cosa més?
0: No, desitjar bon cap de setmana a tothom.
1: Doncs que t'ho passis molt bé aquí dalt de Rocamaura, fes un vol fins a l'Escala o fins al Castell del Montgrí, tot xino-xano, si vols, i ens ho expliques.
0: Perfecte.
1: Gràcies, maco, molt bon dia i bon cap de setmana.
0: Igualment, bon cap de setmana. Adéu, Rafael.
1: Doncs, efectivament, anem a parlar ara mateix del Dia Internacional, per exemple, de la diversitat biològica, que se celebra cada any el 22 de maig. Va ser decretat per l'Organització de les Nacions Unides amb l'objectiu de crear consciència sobre la importància que té la biodiversitat per als éssers humans i la necessitat de cuidar-la i preservar-la per a les generacions futures. La diversitat biològica o biodiversitat fa referència a la varietat d'éssers vius existents i les diferències genètiques de cada espècie, tant d'animals, plantes o microorganismes que neixen, creixen i es desenvolupen en un ecosistema determinat. Inclou els diferents processos i canvis evolutius que tenen lloc amb les espècies i tot l'entorn que els envolta. Aquest terme es va establir a partir de l'any 1985 al Fòrum Internacional sobre la Diversitat Biològica que es va celebrar als Estats Units. El 22 de maig també es commemora una malaltia rara que afecta un de cada 4.000 nadons. Se celebra el Dia Internacional de la Síndrome 22Q11, també conegut com a síndrome de DiGeorge o síndrome velocardiofacial. També se celebra la data del 22 de novembre en alguns països del món. Aquesta síndrome va ser descoberta i descrita l'any 1968 pel pediatre i endocrinòleg nord-americà Angelo DiGeorge. Amb aquest dia es pretén conscienciar i sensibilitzar la societat sobre aquest trastorn genètic en suport a les persones afectades. La síndrome 22Q11 és una alteració genètica produïda per la pèrdua d'un fragment o regió específica

0: Específica del cromosoma 22q11 i genera problemes relacionats amb el desenvolupament embrionari. La regió cromosòmica 22q11 conté més de 50 gens, alguns dels quals controlen determinats aspectes del desenvolupament embrionari. Aquesta malaltia poc freqüent es presenta, com hem dit, amb un de cada 4.000 nadons nounats. El desconeixement de les causes que l'originen en dificulta el diagnòstic, així com l'aplicació de tractaments i teràpies especialitzades. El 22 de maig també se celebra el Dia Mundial del Pac-Man, un videojoc arcade creat pel dissenyador de videojocs Toru Iwatani. La data commemora el dia del seu llançament al mercat nord-americà el 22 de maig de 1980. Va ser un èxit, convertint-se en un fenomen mundial a la indústria dels videojocs. Va arribar a aconseguir el rècord Guinness del videojoc arcade més reeixit de tots els temps, amb un total de 293.822 màquines venudes des del 1980 fins al 1987. I acabem amb el darrer dia, que per alguns pot ser fosc, ombrívol i estrany. És el 22 de maig, i ben al contrari, simbolitza la celebració de l'escena gòtica i la seva presència al món. Se celebra el Dia Mundial del Gòtic. Amb això es pretén ressaltar i divulgar diversos aspectes de la subcultura gòtica, com ara la música, la moda, l'art i la literatura. La celebració d'aquest Dia Mundial Rare es va originar l'any 2009 al Regne Unit, quan l'estació de ràdio BBC Six, la BBC6, transmetia durant el mes de maig música variada sobre diverses subcultures musicals, incloent-hi la música gòtica. Els DJs gòtics Martin Allgott i Cruel Britannia van tenir la iniciativa de celebrar un esdeveniment anual cada 22 de maig. Bé, això és el que ha donat de si en el dia d'avui aquest repàs als dies mundials internacionals. 22 de maig.
1: Notícies a Ràdio Palafrugell.
0: I fins aquí, doncs, la programació avui de Ràdio Palafrugell amb aquest especial informatiu que ha durat una mica més de l'habitual a causa, doncs, també de la llargada de les informacions que teníem i aquest especial sobre el món de l'handbol. A continuació, si ens escolteu en directe en aquest migdia de divendres, ens arriba una nova edició del podcast amb Segil Ràdio Palafrugell amb en clau de dona. Recordeu les transmissions aquest cap de setmana de les festes de primavera, de la fase d'ascens de l'handbol Garbí, tot això ho tindrem en directe a la nostra programació. Salutacions de Rafael Corbí, que gaudiu d'un excel·lent cap de setmana. Ens retrobem ben aviat. Adéu-siau.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda a la Fundació Cuixart, trobada de pubilles i reines de les festes de primavera. Amb una taula rodona al voltant de la figura de les pubilles i després un espectacle de l'artista transformista Jessica Pulla. D'altra banda, aquest dissabte a les 8 del vespre, sopar de presentació i espectacle de les colles de festa de primavera. A les 8 del vespre hi haurà l'obertura de portes i després amb el sopar a partir de 8:45 del vespre. I a 11:15, espectacle La teva cara em sona, edició sofà, peli i manta. I per acabar, hi haurà el fi de festa amb el DJ Arzonis a partir de les 12 de la nit.
0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell? Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Durant 5 anys, amb Ràdio Palafrugell.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

estiu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.